0: Habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva John Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als dos extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tanca tancaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell, Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: y nos han dejado abandonados. Han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roc Escudolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres al matí a la Serra de Roc Escudolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
0: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
0: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'Estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
0: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
21: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
22: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
23: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, pues, és l'aventura.
0: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
24: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
25: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
0: Aquest dissabte, d'ici el Ministeri de Transports, haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
1: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
0: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
3: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
0: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandijaume.
4: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
5: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
6: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
5: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
2: Esports.
0: Amb el David Ubac.
7: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici quatre jugadors del primer equip: Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
8: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
7: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
2: 3CAT Info.
7: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
9: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
7: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
7: El Barça ha anunciat el seu vuitè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat al Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
10: It's very cool.
11: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
7: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alp d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Evorg 200 i l'Alp d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
2: 3CAT Info.
7: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sharif.
2: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50 de tractors han tallat la C-14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP-7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi. Una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
2: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
4: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
2: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30 d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó-Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit els parcs del Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I, mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
6: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
5: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
7: Y nos han dejado abandonados. Han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
8: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
5: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
9: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
5: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
10: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
11: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
12: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
11: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
12: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que, com a mínim, hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
11: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Bassa-Serra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Bassa-Serra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
13: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
14: Quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat, i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
13: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
15: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En un altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
16: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
17: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
18: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
19: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, perquè la gasolina és la misma i és més barata.
20: Home, miraria els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
21: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que es replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut

0: final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
1: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz. Passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per a aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
2: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fent alguna fotografia.
2: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
4: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
2: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Pipa Ávila, signa per al club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'ala nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengeli

0: Ja marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere, tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
1: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
2: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
0: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La Begorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
2: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
0: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva John Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslovè s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als dos extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts. Benvinguts. Us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
1: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. L'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
9: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roc Escudolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
10: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
11: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
12: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
11: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
13: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
11: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
14: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'experts a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
15: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
1: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
16: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'Estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
17: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
18: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
17: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
19: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
17: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
20: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant. Pel que fa a la temperatura, dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
21: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
4: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, que ens ha fet el mitjà gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, pues, és l'aventura.
1: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
1: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. La Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez-Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carles Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Júlia Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les 4 obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
1: Esports. Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acta de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
5: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Pipa Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
1: 3CAT Info.
3: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
6: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
3: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat el seu vuitè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moser Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
7: It's very cool.
6: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
3: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Ebroc 200 i l'Alpe d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
0: 3CAT Info.
3: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
0: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50 de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. S'ha restringit atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est. Cada matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
2: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
4: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
2: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30 d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals davant la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I, mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està al risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
6: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
5: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
7: Y nos han dejado abandonados. Han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
8: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo. Y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
5: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
9: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
5: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
10: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
11: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
12: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
11: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
12: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que, com a mínim, hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
11: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
13: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
14: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
13: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
15: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
16: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
17: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
18: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
19: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
20: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
21: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que se replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn, fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come, un concepte

0: 50.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
1: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra, Núria Parlon, consellera d'Interior.
2: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies fent alguna fotografia.
1: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
3: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
1: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici quatre jugadors del primer equip: Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu vuitè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aleta nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebowman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere, tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.

0: Very cool.
1: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: I was riding for the teammates today.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alp d'Huez. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
3: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
2: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La Bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
3: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent al canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carla Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
2: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva John Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als dos extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts. Benvinguts. Us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tanca encaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
1: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques-Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
1: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, que ens ha fet el mitjà gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, pues, és l'aventura.
1: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
1: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Júlia Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
1: Esports. Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stenzne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
4: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
0: 3CAT Info.
3: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
5: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
3: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a poliesportiva ara parlant de bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
6: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
3: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alp d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Evorg 200 i l'Alp d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, el Galibier, amb el Telegraf de primera, i també al final a la Sarén.
0: 3CAT Info.
3: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
0: Són 2:45.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50ena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
2: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
4: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
2: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals davant la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó-Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I, mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
6: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
5: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
7: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
8: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
5: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
9: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
5: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i hi ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
10: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
11: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
12: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
11: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
12: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que, com a mínim, hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
11: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
13: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
14: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
13: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
15: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos s'han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
16: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
17: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
18: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
19: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
20: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
21: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que se replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una biga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz. Passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
6: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs

0: alguna fotografia.
1: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
2: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
1: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 del primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aleta nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi

0: Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leiton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen molt llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
0: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
2: Trescat Info.

0: Són les 5. S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carla Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als dos extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts. Benvinguts. Us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tanca encaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
0: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
0: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
0: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
1: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, que ens ha fet el mitjà gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
0: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
0: Aquest dissabte, DIFI i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
0: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
0: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
0: Esports. Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
4: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
0: 3CAT Info.
3: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
5: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
3: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
5: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
3: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alp d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Ebroc 200 i l'Alp d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera, i també al final a la Sarén.
2: 3CAT Info.
3: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
2: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50ena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis. Pel que fa al temps, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi. Una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
2: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
4: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
2: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals davant la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I, mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
6: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
5: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
7: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
8: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
5: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
9: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
5: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i hi ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
10: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
11: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
12: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
11: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
12: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que, com a mínim, hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
11: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Bassa-Serra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Bassa-Serra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
13: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia encaix jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnització als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
14: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
13: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
15: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
16: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
17: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
18: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
19: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, perquè la gasolina és la misma i és més barata.
20: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
21: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que se replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit.
6: I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz. Passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per a aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
7: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fent alguna fotografia.
7: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
9: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé...

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casadó. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 del primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa per al club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aleta nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
2: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala, s'han

0: sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran al Pozo de Múrcia i al Palma.
1: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent al canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carla Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
2: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva John Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als dos extrems, matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts. Benvinguts. Us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancarà els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados. Han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo. Y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
1: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
1: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roc Escudolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de dos anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
1: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
0: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, que ens ha fet el mitjà gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
1: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac-Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etcètera. Una bogeria.
1: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. La Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
4: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
0: 3CAT Info.
3: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
5: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
3: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a poliesportiva ara parlant de bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent de rival per la blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
6: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
3: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Evorg 200 i l'Alt d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, el Galibier, amb el Telegraf de primera, i també al final a la Sarén.
0: 3CAT Info.
3: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
0: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50 de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis. Pel que fa al temps, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
2: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
4: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
2: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30 d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals davant la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I, mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
6: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
5: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
7: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
8: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
5: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
9: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
5: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i hi ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
10: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
11: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
12: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
11: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
12: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que, com a mínim, hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
11: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Bassa-Serra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Bassa-Serra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
13: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia encaix jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnització als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
14: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
13: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
15: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons s'ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
16: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
17: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
18: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
19: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
20: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
21: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogó, fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que se replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaracions a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne a la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una biga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma forma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit.
6: I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz. Passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per a aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
7: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies fent alguna fotografia.
7: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
9: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
7: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
0: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'àrea nord-americà de 27 anys, Thalys Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebowman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
3: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
1: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen molt llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
0: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
1: 3CAT Info.

0: Són les 7.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus.

0: Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent al canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva John Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslovè s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als dos extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. L'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques-Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
9: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres al matí a la Serra de Roques-Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
10: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
11: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
10: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
12: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
10: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
13: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'experts a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
14: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
0: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
15: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
0: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
16: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
17: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
16: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
18: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
16: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant. Pel que fa a la temperatura, dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
20: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
0: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
21: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per
1: per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
21: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
22: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
0: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
23: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
24: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
0: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. La Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
25: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
0: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
26: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
0: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandijaume.
27: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carles Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
28: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les 4 obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
29: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
28: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach.
3: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stenzne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
4: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
2: 3CAT Info.
3: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
5: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
3: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Barça ha anunciat el seu vuitè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat al Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
6: It's very cool.
5: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
3: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alp d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Ebroc 200 i l'Alp d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
2: 3CAT Info.
3: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de C1 al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca s'ha dit en 3 sets contra l'egipcia Mayar Sherif.
2: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50 de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. S'ha restringit atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, als dos extrems, al matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est. Cada matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi. Una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
2: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
4: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
2: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals davant la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit els parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I, mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
6: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
5: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
7: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
8: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
5: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
9: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
5: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
10: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
11: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
12: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
11: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
12: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que, com a mínim, hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
11: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
13: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
14: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
13: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
15: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
15: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
16: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
17: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
18: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
19: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
20: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
15: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
21: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que se replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, a Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit.
6: I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz. Passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per a aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
7: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fent alguna fotografia.
7: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
9: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
7: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubac.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 del primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2023.

0: però el club ha arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
0: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlant de bàsquet.
2: Trescat Info.
0: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebowman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere, tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
3: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
2: Trescat Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leiton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen molt llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
0: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
2: Trescat Info.

Bon dia, són les 8. Gairebé 200 municipis catalans d'una vintena de comarques estan avui en risc extrem d'incendi forestal. Això obliga a prohibir o restringir l'accés a molts parcs naturals i aturar moltes tasques agrícoles. Mentrestant, més de 160.000 persones evacuades entre Espanya i França. Els focs que cremen a Madrid i Àvila ja han calcinat 20.000 hectàrees i més de 22.000 el que crema a Bordeus, que ha obligat a tancar l'aeroport. Donald Trump ataca periodistes i rivals polítics al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que fa uns mesos es va anul·lar per un intent de magnicidi. Trump també ha fet broma sobre la possibilitat d'aspirar un tercer mandat, una opció que als Estats Units és inconstitucional. El Tribunal Penal Internacional ha destituït el seu fiscal en cap per conducta sexual inapropiada, Karim Khan, que es va fer conegut per dictar ordres de detenció contra Netanyahu per crims de guerra a Gaza, ha dit que recorrerà una decisió que considera injusta. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els cités a declarar a començaments de setembre.

0: Aquesta setmana tots dos van reconèixer davant del magistrat que havien pagat una comissió a la trama de Zapatero pel rescat de la companyia. Aquest matí es preveu que DIF i el Ministeri de Transport concretin la data de restabliment de les línies de Rodalies R2 i R11 sense serveis des de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac per l'esfondrament provocat per les obres de soterrament de les vies. Mentrestant, els inquilins del 40% dels pisos evacuats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona encara no tenen data de retorn a casa seva. Demà els pagesos tornaran a tallar la C14 a Tàrrega per exigir mesures per contenir la fauna cinegètica i protestar contra les zones d'especial protecció per a les aus. La setmana que ve repetiran les mobilitzacions a Maials, al Segrià. Les onades de calor també afecten la fauna salvatge. A Catalunya, el Centre de Recuperació de Fauna de Torrefarrussa ja han batut el rècord d'ingressos diaris, una situació semblant amb què s'han trobat els altres tres centres de recuperació que hi ha al país. El baixista Marcus Miller homenatja Miles Davis en un concert al Palau de la Música en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. Sobre l'escenari s'han pogut escoltar quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell.
1: Esports. El Barça s'ha estrenat a la pretemporada amb una victòria per 4 gols a 1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. Avui a 2:15 del matí, dos partits amistosos més amb presència catalana, Espanyol Sabadell i Girona Alavés. I Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslovè s'ha imposat en solitari a l'Alpe d'Huez de la General. Pogačar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte a Remco Evenepoel. Avui, etapa reina.
0: I pel que fa al temps, avui baixen les temperatures i augmenta la possibilitat de tempestes. El matí serà bastant assolellat, però amb nuvolades que aniran creixent a la costa central i possibles gotellades, que a la tarda seran tempestes al Pirineu, comarques gironines i l'interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran ser fortes i acompanyades de calamarsa i ventades.
2: Trescat Info.
0: Salutacions a aquesta hora d'Eva Compte Martí.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: I comencem destacant que avui gairebé 200 municipis de 19 comarques catalanes estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi, segons la previsió dels agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa, Vandellòs, Cardoboix, a les muntanyes de Prades i als ports, i continuaran amb l'accés restringit als parcs de Montmell, Marmellà i també la Serra del Montsant. Mentrestant, els focs, tant a l'estat espanyol com a França, han obligat a evacuar 160.000 persones. Els bombers miren d'evitar que els dos focs de Madrid i Àvila, que ja han cremat 20.000 hectàrees, s'uneixin en un sol front. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confia que les condicions meteorològiques afavoreixin el combat contra les flames.
3: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
0: A França, aquesta matinada, s'han hagut de fer més evacuacions a l'entorn de Bordeus i s'ha hagut de tancar l'aeroport, segons Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
4: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: Davant la gravetat del foc, el govern francès també desplegarà efectius militars per mirar de controlar-lo.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Ara passen 6 minuts de les 8 del matí. Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
5: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa. El 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
0: El sopar que es va anul·lar, recordem, fa 3 mesos per un intent de magnicidi, Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat.
5: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
0: Just després d'aquestes declaracions, Donald Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028. El president nord-americà també ha fet mofa, dient que bombardejarà l'Iran encara amb més força, a mesura que el conflicte s'estén amb atacs dels rebels hutis del Iemen contra l'Aràbia Saudita. Dilluns que ve, Trump té previst reunir-se un altre cop amb el seu aliat a la regió, el primer ministre israelí Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. I el Tribunal Penal Internacional, ho destacava amb els titulars, ha destituït el seu fiscal en cap, Karim Khan, per conducta sexual inapropiada. Una decisió sense precedents en els prop de 25 anys d'història d'aquest Tribunal de Justícia, que persegueix persones que han comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal, que sempre ha negat les acusacions d'una de les seves assistentes, ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat que recorrerà la decisió per totes les vies legals. Fa un parell d'anys, Karim Khan, de 56 anys, va acaparar l'atenció mediàtica per dictar ordres de detenció per crims de guerra a la Franja de Gaza contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa, Yoav Galant. La votació per destituir el ja exfiscal en cap del TPI s'ha fet en secret i a porta tancada, amb 82 dels 125 vots a favor. I dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar a començaments de setembre. El president Julio Martínez Sola i el conseller delegat Roberto Rosselli estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat una mica més de 500.000 d'euros. Tot plegat al dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. Sospita que poden tenir més valor que els 1.300.000 euros que els pèrits han estimat en un primer estudi preliminar. Fins ara, Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies. Dijous, en una entrevista a Televisió Espanyola, es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va voler destacar que tenen un valor inferior al 1.000.000 d'euros.
2: 3Cat Info.
0: Més coses. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat a 4 causes que tenia pendents. Amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea. Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
6: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
0: La resolució també inclou 3 manifestants condemnats per desordres públics i l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán, condemnat per desobediència. Sarracán diu que està content de girar full, però recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
7: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
0: A més, ahir el govern de Salvador Illa va demanar al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: mentre DIF anuncia la instal·lació d'una conducció provisional per permetre la circulació de l'aigua del rec Comtal, l'esvoranc provocat per les obres del soterrament de les vies continua comprometent la mobilitat dels usuaris de l'R2 i l'R11. Aquest matí, l'empresa ferroviària i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es podrà restablir el servei d'aquestes dues línies tallades entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Alguns usuaris ens resumeixen la seva odissea particular.
8: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
9: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
10: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, que ens ha fet el mitjà gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
0: La intervenció de DIF hauria de permetre restituir el cabal al canal després que s'hagi desviat per evitar la filtració d'aigua al forat i treballar en sec en la reconstrucció. Això pel que fa a l'esvoranc de Montcada i pel que fa a l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona, la setmana que ve i la següent podran tornar a casa els veïns dels dos blocs més dels 8 que es van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro. D'aquesta manera, el 60% dels pisos afectats podran ser reocupats, però la resta dels evacuats encara no tenen data de retorn. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona, i explicava també que els veïns s'estan organitzant en una plataforma per reclamar els danys que els ha provocat la situació.
11: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
0: Com dèiem, els veïns s'estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. I un treballador va morir ahir, divendres, en un accident laboral a les obres del camp del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada a les obres del camp del Barça. Carlos del Barrio, responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
12: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat corresponents. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar les obres ara fa 3 anys. I mig centenar de tractors van tallar ahir a la tarda a la C-14, a l'altura de Tàrrega, a l'Urgell, en direcció a Agramunt, per protestar contra la sobrepoblació de conills i les zones d'especial protecció per a aus, perquè diuen que els perjudiquen les collites. Demà els pagesos repetiran l'acció, també al mateix punt, i la setmana que ve preveuen fer talls a la C-12, a Maials, al Segrià. Quan hi ha unanimitat a reconèixer que l'abandonament del camp afavoreix la propagació dels incendis forestals, Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, demana que s'atenguin les demandes del sector.
13: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la CEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Amb aquestes protestes, els pagesos volen que el Departament d'Agricultura implementi mesures urgents i efectives per combatre la sobrepoblació de conills que afecta els camps de les comarques de Ponent i perquè replantegi també la gestió de les EPAs.
2: El temps.
0: I quan és un quart de vuit, el temps amb en Tomàs Bolina.
14: Avui, canvi de temps. Un canvi que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat. Un matí majoritàriament assolellat a bona part del país, però amb intervals en núvols ja en punts de la costa central, comarques gironines, àrees del Pirineu, podrien donar ja alguna primera gotellada al llarg del matí d'avui, especialment cap a la costa central, i després ja, a primeres hores de la tarda, els ruixats podran començar a afectar alguns punts que començaran per la zona del Vallès, però també l'interior de les comarques gironines, l'Alt Pirineu, també l'Aran, ruixats que localment podran ser de caràcter tempestuós i que podran anar acompanyats de calamarsa o fins i tot de pedra i també d'alguna ventada forta. Durant la tarda, els ruixats apareixeran també a l'interior de les Terres de l'Ebre. També localment podran anar acompanyats de calamarsa. Les temperatures clarament a la baixa, amb un ambient que serà menys calorós que no pas els últims dies. Diumenge persistirà la situació d'inestabilitat. De fet, durant la nit i la matinada de diumenge, els ruixats podran ser freqüents en alguns punts de la costa central, localment amb tempesta. I durant el dia, les nuvolades tornaran a créixer i a la tarda repetiran aquest diumenge a l'interior de les comarques gironines i en tota l'àrea del Pirineu alguns ruixats, localment alguna tempesta, que també podrà ser forta.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Gràcies, Tomàs Molina. I encara sobre la calor, la setmana que ve Europa enfronta una nova onada de calor i Alemanya està preparada per al fred, però no pas per a les altes temperatures que aquest estiu han fos, recordem, les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per a la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta també la mortalitat. Anem a Berlín. Jordi Regàs.
15: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
16: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
15: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Werner.
4: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
15: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya, el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Un parell més de qüestions sobre la calor. Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torrefarrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris, Montse Poblet.
17: Segons ha pogut saber 3CAT, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
18: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, les onades de calor encara s'incrementa molt més el número d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats. ¿Vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
17: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits com les oranetes o les caderneres que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
19: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, saltant del niu. No?
17: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
0: I més conseqüències de la calor, les altes temperatures també alteren la feina als jaciments arqueològics del Pallars Jussà. Les campanyes d'excavació de l'Hort del Cavaller, a Isona, i del Castelló Sobirà, de Sant Gervàs, han hagut d'adaptar els horaris per evitar les hores de màxima calor, una situació que obliga a reduir el temps d'excavació i alenteix, per tant, l'avenç dels treballs. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
20: Els responsables de les campanyes adverteixen que aquests episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i ja s'han incorporat carpes per generar ombra i han reforçat les mesures de protecció, amb hidratació constant, gorres i crema solar. Alerten, però, que si aquesta tendència es manté, caldrà repensar la manera d'organitzar les excavacions arqueològiques, tot i que el calendari universitari dificulta canviar-les d'època. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés, des del jaciment de l'Hort del Cavaller, a Isona.
21: Al treballar amb estudiants universitaris, ens limita bàsicament als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No? Les mesures que prenen, aquest any hem instal·lat uns toldos que ens ha cedit el Centre d'Estudis d'Isona. També fem pauses per hidratació, hem après de les competicions esportives recents i hem adaptat també els horaris. Aquest any estem començant mitja hora abans i finalitzem mitja hora abans.
20: En alguns jaciments, la jornada comença a les 6 del matí i s'acaba abans del migdia. Durant les hores de més calor, els equips deixen el treball de camp i continuen la recerca en espais interiors, on aprofiten per netejar, catalogar i dibuixar les peces recuperades. L'arqueòloga Marta Sancho explica que la calor els obliga a replantejar el ritme de les excavacions.
22: Comença a fer moltíssima calor. De tota manera, per exemple, la setmana que ve comencem a Castelló Sobirà i ja parlàvem de fer un horari de 6 del dematí a 1.
20: Al cor del dia, quan fa més calor i les temperatures són més altes, es dediquen a fer treball de laboratori, però alerten que tot plegat alenteix l'avenç dels treballs.
0: I el baixista Marcus Miller ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Reunit sobre l'escenari, quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell, Marc Ruiz.
23: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles. I aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn, fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió, com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Amb Baida, de 1981, la trompeta fa pensar en Sketches of Spain mentre treballa sobre la base funky que proposa Miller amb el baix. Amb Fat Time, de 1980, la trompeta sona solemne i del lament allargassat passa un núvol de pensament sobre el coixí dels teclats. El saxo és càlid i líquid, sinuós, com una nit xafogosa d'estiu. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I així ho demostren en una classe magistral d'improvisació quan ensenyen com cada músic improvisa sobre la melodia senzilla de Jean-Pierre per crear una cosa nova. La banda de We Want Miles no oblida l'època elèctrica de Davis i es permet perdre's al bosc de psicodèlia d'In a Silent Way i la delirant Bitches Brew. Marcus Miller ha rematat la feina fusionant Someday My Prince Will Come amb Tutu, cançó seva, però que dona el títol al disc de Miles Davis dedicat a Desmond Tutu. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Esports. Francesc Ripoll, bon dia.
1: Bon dia. El Barça ha saltat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada per la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Hansi Flick ha fet jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Casador. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat tots els arrels fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Joan Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i el rival serà l'Al Ahly.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Avui hi ha dos amistosos més amb presència catalana. A 11:15, Espanyol Sabadell i Girona Alavés. Blanquiblaus i arlequinats s'enfronten a la ciutat esportiva de Nejarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt a la Lliga. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
3: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
1: En clau marcat el migcampista Antonio Roca, Marce s'ha dit al Mallorca de segona divisió la propera temporada. I el Sabadell va fer oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Pipa Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
1: D'altra banda, el Girona juga davant l'Alavés en el tercer partit de pretemporada dels gironins, que tancarà l'estaix de l'equip a la Vall d'en Bas. Fins ara el Girona ha empatat a 0 contra l'Alcadi Aix i ha guanyat l'Olot per 1-3. El partit a porta tancada i es podrà veure al canal de YouTube del club. Per la Lliga F, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada, arribarà a les 14 al primer equip. I la defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Parlem de ciclisme. Tadej Pogacar va guanyar ahir la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i sentencia encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogacar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant fins a l'últim quilòmetre, on ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz. Sentim Pogacar.
6: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
1: A la general, Pogacar conserva el mallot groc del líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Avui, 20a etapa, etapa reina, 171 quilòmetres d'alta muntanya entre les Bordesens i l'Alp d'Huez, amb ascensions de categoria especial al Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraph de primera i també amb el final a la Sarenne.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat seu al Campionat del Món d'Eslàlom i Caia Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. En hoquei patins, ahir es van celebrar sortejos de diferents competicions europees de la Champions, que estrena format Lligueta. Jugaran la primera jornada Calafell Liceo, Igualada Tricino i Saint-Omer Barça.
0: Ara són 8:45, moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora. Uns 200 municipis de Catalunya estan avui en risc extrem d'incendi forestal. Això mentre continuen cremant els focs de Madrid i Àvila, que han calcinat 20.000 hectàrees. També segueixen actius sense control els focs de Bordeus, que han obligat a tancar l'aeroport a causa dels incendis d'Espanya i de França. Hi ha més de 160.000 persones evacuades. Mentrestant, Donald Trump ataca periodistes i rivals polítics al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que fa uns mesos, recordareu, es va anul·lar per un intent de magnicidi. Trump també ha fet bromes sobre la possibilitat d'aspirar un tercer mandat, una opció que als Estats Units és inconstitucional. En la pròxima mitja hora, a més d'aquestes notícies, també us explicarem que el nou jutjat de violència contra la infància de Barcelona ja ha assumit 1.700 casos des del gener i 27 sumaris. El delegat, el deganat, volem dir, de Barcelona, diu que aviat necessitarà un reforç per atendre aquestes víctimes vulnerables i demana que es creï una segona plaça de jutge. També ens farem ressò que avui comença el festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses. Pablo Alborán obrirà avui la nova edició del certamen en l'únic concert que té previst per aquest estiu a Catalunya. Entre les actuacions programades al festival fins al 10 d'agost també hi ha un concert de l'Axambusto i Gossos i la triple actuació dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. I en esports, Francesc?
1: Que destaquem que el Barça s'ha estrenat a la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa en un partit de porta tancada. Avui dos partits més amb presència catalana, Espanyol, Sabadell i Girona a la vez.
0: Tot això en un dissabte en què baixen temperatures i augmenta la possibilitat de tempestes. Al matí serà encara bastant assolellat, però amb nuvolades que aniran creixent a la costa central i possibles gotellades, que a la tarda seran tempestes al Pirineu, comarques gironines i interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran ser fortes i acompanyades de calamars i ventades. Avui, gairebé 200 municipis de 19 comarques catalanes estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi, segons les previsions dels agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix, a les muntanyes de Prades i als ports, i continuaran amb l'accés restringit als parcs naturals de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. Mentrestant, els focs, tant a l'estat espanyol com a França, han obligat a evacuar 160.000 persones. Els bombers miren d'evitar que els dos focs de Madrid i Àvila, que ja han cremat 20.000 hectàrees, s'uneixin en un sol front. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confia, però, que les condicions meteorològiques afavoriran la lluita contra les flames.
7: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
0: D'altra banda, aquesta matinada a França s'han hagut de fer més evacuacions a l'entorn de Bordeus i s'ha hagut de tancar l'aeroport, segons Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
4: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: Davant la gravetat del foc, el govern francès també desplegarà efectius militars per mirar de controlar-lo.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
8: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa, el 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
0: El sopar que es va anul·lar fa 3 mesos per un intent de magnicidi, Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar precisament a un tercer mandat. I encara de la crònica internacional, Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig on van morir 4 palestins i 2 israelians. Els fets van tenir lloc a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
9: Els colons jueus més violents instal·lats a Cisjordània han sortit a la caça de palestins clamant venjança venjança per la mort de dos israelians ahir a Tal, en un enfrontament on també van morir quatre palestins. Els colons es veuen encoratjats també pel desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià ordenat per Netanyahu, que va donar permís als soldats per a actuar contundentment en tots els pobles que considerin necessari. A més, el primer ministre israelià va anunciar mesures per accelerar la legalització dels anomenats punts d'avançada, els embrions dels assentaments, una legalització que només és vàlida a ulls d'Israel, ja que el dret internacional els considera il·legals.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Per la qual cosa, el deganat de Barcelona reclama que es creï una segona plaça de jutge. Escoltem la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando.
10: Son causas que afectan todas a víctimas vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Són declaracions de l'Agència Catalana de Notícies. Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona. També aborda tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables. I parlem ara d'educació. Les ràtios a les aules, que marca l'actual llei a Catalunya, són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana de països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les aules a infantil i primària poden ser de 25 alumnes per aula i a secundària de 30. És un nombre d'alumnes per classe que només trobem a Xile, al Japó i al Regne Unit, amb 31, 27 i 26 alumnes per aula de mitjana, respectivament. En canvi, a Grècia o Itàlia, amb una mitjana de 17 i 18 alumnes per aula, és on els grups són més petits. La baixada de ràtios a les aules ha estat una de les principals reivindicacions de les protestes dels docents aquest curs, Sara Canyeter.
11: Segons dades de l'OCDE, a Catalunya la mitjana d'alumnes per aula és de 20 a primària, una xifra que s'explica perquè quan dividim el nombre d'aules pels alumnes, les zones rurals i més despoblades compensen les zones metropolitanes, com Barcelona, on es concentra un terç de l'alumnat de tot Catalunya. En tot cas, la disparitat del nombre d'alumnes a les aules dels diferents països s'explica també perquè fins ara la recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
12: No podem establir una relació directa, tant de bo ho poguéssim fer, entre tamany de classe i resultats escolars. Perquè aleshores, escolta, seria tan senzill com dir posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
11: Els experts coincideixen que una baixada de ràtio general és una mesura cara i amb un baix impacte i diuen que on s'ha de posar el focus és en atendre la diversitat i reduir la ràtio, aquí sí, als centres de màxima complexitat o en funció dels alumnes amb necessitats especials que hi ha a cada aula.
12: Quan tenim escoles o tenim aules que tenen alumnes que tenen dificultats en un nombre més gran, han de tenir, lògicament, una atenció docent més elevada. Això significa més hores docents. I això significa, per tant, un tamany de classe més reduït.
11: També aconsellen donar més autonomia a les direccions perquè puguin modificar aquest nombre d'alumnes a classe en diferents moments del dia, com es fa, per exemple, a Finlàndia.
12: En el cas de Finlàndia, normalment aquesta atenció no es dona simultàniament a més de 3 alumnes a la vegada. Això vol dir una distribució del temps entre els docents diferent, on no tots fem les mateixes hores de pissarra i els grups d'alumnes van rotant, sinó que tenim estratègies diferents. Tenim vegades en les quals les classes són nombroses, d'altres vegades que donem classe o atenem els alumnes pràcticament a escala individualitzada.
11: L'acord del departament amb els sindicats preveu una baixada de ràtios progressiva als propers cursos que retallarà aproximadament uns 5 alumnes per grup. Això coincideix amb el projecte de llei sobre ràtios que s'està acabant de tramitar al Congrés dels Diputats i que també preveu que els alumnes amb necessitats especials com l'autisme o la discapacitat intel·lectual comptin per dos a l'aula, de manera que també retallaria el nombre d'alumnes per grup.
0: I ara música.

0: Aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey, després d'una dècada sense actuar a Catalunya. Amb una carrera de 4 dècades i 25 àlbums, el top 10 britànic, el que va ser líder dels Smiths, actua al Poble Espanyol per presentar el nou disc. Morrissey és el nom que tanca el Festival Bars, que l'últim mes ha programat una vintena d'artistes a la capital catalana. I el músic Pablo Alborán serà l'encarregat avui d'obrir una nova edició del Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses, en l'únic concert previst per aquest estiu a Catalunya. De la desena de propostes per als pròxims dies, en destaquen dues. Un concert conjunt de l'Exambusto i Gossos i la triple actuació, el dia 31 de juliol, dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. Ens ho explica des de Roses Fèlix Martín, amb el muntatge musical de Josep Lluís Santissó.
1: El concert del dia 31 l'han batejat com el del so d'una generació.
2: L'home que treballa fent de gos a les festes infantils.
1: En Ferran Piqué, dels Amics de les Arts, ho qualifica d'ocasió única.
3: Nosaltres estem fent la gira de celebració dels 20 anys, però, evidentment, no, el sonador d'una generació doncs, portarà això molta gent a reviure moments de fa dies. I crec que l'espai és immillorable, Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, és un espai fantàstic.
1: I en Ramon Mirabet posa de relleu la feina de tots aquests anys.
4: Tenim en comú que hi ha molta feina al darrere que no es veu. Que si els Amics, Blaumut, jo mateix, portem tants anys sobre els escenaris, és perquè al darrere hi ha un públic que té ganes d'escoltar-nos.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
1: Dels Blaumut, Xavi de la Iglesia destaca que serà la primera vegada que compartiran tots tres escenari.
5: Interessant perquè no ha passat mai. No ha passat mai i la veritat és que ja ens hem trobat alguns cops amb els companys i ostres, tenim moltes ganes de que passi aquest concert.
1: Serà una nit per recordar els èxits d'avui, però també els de fa 20 anys o més, que van fer ballar tota una generació. Ha destacat el director del Festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
6: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que, bueno, d'alguna manera, encara no s'havia pogut veure doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival.
2: No s'ha ido porque no esperaba tanto.
1: Per a l'estrena d'avui, els Sons del Món acollirà l'única actuació d'aquest estiu a Catalunya de Pablo Alborán, que està de gira amb la proposta Global Tour Kilómetro Cero. El concert començarà a les 10 del vespre. En els pròxims dies també seran a la Ciutadella de Roses Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà, Fangoria i Nancis Rubias. Tot això sense oblidar l'oferta del Village, amb food trucks i les propostes de cellers de l'Empordà amb música fins a la matinada.
0: I de l'Empordà anem cap a Barcelona, perquè aquesta nit hi ha hagut un concert accidentat de Lola Índigo, que ha donat el tret de sortida a la primera jornada del Xer Festival, que es fa al Parc del Fòrum de la capital catalana.
7: Lola Índigo.
8: I'm out of game.
0: Lola Índigo, que ha fet pujar la temperatura de l'escenari principal amb un show enèrgic i visual acompanyada d'un cos de ball per interpretar temes com Mujer Bruja, Casanova, que sentim ara de fons, o Ya no quiero anar, no ha pogut acabar la seva intervenció per una indisposició, segons ha informat l'equip de l'artista. El festival que posa al centre la música urbana ha comptat amb noms també com Mike Towers, Juan Magán, J.C. Reyes, De La Rose, Kid Badu o Alejo. Una de les artistes més esperades, però, ha estat Lola Índigo, que ha fet parada a Catalunya en el marc de la seva gira Romance de una noche de verano. I a França, notícia destacada, un nou robatori en un museu de França. Mesos després de l'anomenat robatori del segle, el Museu del Louvre, aquest divendres, ha desaparegut una joia celta del famós tresor de Vix, al museu de Châtillon-sur-Seine, a la regió de la Borgonya. Ja hi havia hagut dos intents previs de robar aquest collaret de gairebé mig quilo d'or i enterrat fa 2.500 anys. Formava part de la tomba d'una princesa celta que va ser descoberta el 1953 a l'actual població de atàvics. Malgrat que les autoritats havien invertit a millorar la seguretat del museu, els lladres han aconseguit endur-se el botí en aquest tercer intent. Vestits de turistes i a cara descoberta, han trencat la vitrina on s'exposava la joia i han pogut marxar del museu sense cridar l'atenció del personal de seguretat. En declaracions a mitjans locals, l'alcalde de la població ha dit que van actuar amb la rapidesa i la logística de professionals. S'ha obert una investigació per robatori amb banda organitzada.
9: El temps.
0: Amb en Tomàs Molina.
10: Avui un dia en què les temperatures baixen, l'ambient serà menys calorós ja que la setmana passada. Tot aquest cap de setmana l'ambient serà menys calorós, però també més inestable. Aquest matí, amb moltes estones amb sol, però ja amb algunes nuvolades a la costa central, que al llarg del matí ja podrien donar alguna gotellada que podria afectar l'àrea de la costa de Barcelona i també l'interior de les comarques de Barcelona i Girona. De fet, a partir de mig matí, migdia, els ruixats ja apareixeran en aquests sectors, localment amb tempesta. També n'hi haurà al llarg de la primera part de la tarda que afectaran punts de l'Alt Pirineu i de l'Aran, i durant la tarda vespre aquests ruixats es mantindran presents a la meitat nord del país. Localment podran acompanyar, ja ho diem, de calamars o de pedra i també de ventades fortes. Al llarg de la tarda vespre podrà aparèixer també algun ruixat o alguna tempesta a l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la nit i la matinada de diumenge, els ruixats també apareixeran de nou en àrees de la costa central, localment amb alguna tempesta forta que pot arribar fins i tot a l'àrea de la costa de Barcelona, amb ventades que poden anar associades a aquestes precipitacions. Al llarg de diumenge, el dia serà variable, amb moltes estones amb sol, però també amb aquestes nuvolades que tornaran a créixer en tota l'àrea del Pirineu i que durant la tarda tornaran a descarregar ruixats i tempestes que podrien anar acompanyats de calamarsa o de pedra. La temperatura amb tendència a la baixa, amb un ambient que serà més normal per l'època de l'any.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'inici del mes d'agost vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre, i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixeran aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa els conductors, que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
11: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
12: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
13: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
14: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril de petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però, en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors. I front comú del Consell General i dels Ajuntaments aranesos contra el Pla Plàter, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Denuncien que el pla vulnera les competències de la màxima institució aranesa i que no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. Viella, Sofia Cabanes.
15: El Consell General i els nou ajuntaments de la Vall d'Aran consideren que el procés per tirar endavant el Plàter ha vulnerat el que estableix la Llei de Règim Especial de la Vall d'Aran i evidencia un desconeixement de la realitat territorial i de la viabilitat de determinades energies renovables a la vall. Maria Vergés, síndica d'Aran.
16: Dibuixé un territori en cas de la Vall d'Aran que ha poca veïda amb la seva realitat, poca veïda amb aquesta reserva de la biosfera i amb el treball que s'ha mis a terme en territori, en aquest cas, amb el desenvolupament d'energies renovables.
15: Els alcaldes són contundents en contra del Plàter. Oriol Sala, alcalde de Vilamòs, i Juan Antonio Serrano, de Viella.
17: Al final pensam que hi ha un document completament caciquista, on se mos ha imposat des d'un govern superior hagués model, no?, energètic.
18: Ja mos han pres bastant peu de que hagi en llum o energia aquesta gent, que se quedi genèric en un mar molt preciós davant de casa seva, i aquí segurament els molins de vent funcionen perfectament.
15: Els representants territorials aranesos remarquen que no són contraris a les energies renovables com l'hidràulica o la biomassa presents a l'Aran.
9: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata en un estudi el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, que reclama a les administracions millores en la informació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
19: De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3CAT Info Gemma Pinyol Jiménez, que és coordinadora de l'informe del CIEMEN.
20: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
19: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que fa que molts ciutadans estrangers amb dret a vot quedin fora del procés electoral, com va passar el 2023.
20: Les anteriors eleccions municipals, de les 450.000 comunicacions que es van enviar perquè la gent s'apuntés, no es van arribar a inscriure més de 50.000 persones. Estem parlant més o menys d'un 10%.
19: Per això la coordinadora de l'estudi del CIEMEN reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització per a votants estrangers i la simplificació dels tràmits i la inscripció al cens electoral.
20: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció a l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu, si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
19: Els països amb més ciutadans amb dret a vot a Catalunya són Colòmbia, Itàlia, Romania, el Perú i França, amb xifres que oscil·len entre les 50.000 i les 93.000 persones. A Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
0: Una experiència audiovisual dissenyada per acompanyar pacients pediàtrics durant les proves de ressonància magnètica pot reduir l'estrès dels infants, segons un estudi europeu liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu. Adrià Clotet.
21: La ressonància magnètica pot resultar especialment intimidant pels infants. La mida de l'equip, el soroll i la necessitat de romandre immòbils durant fins 40 minuts poden fer que l'experiència sigui exigent. La recerca, publicada a Pediatric Radiology, es va fer amb 175 nens i nenes de 6 a 12 anys en 6 hospitals europeus. Emili Narejos, director del diagnòstic per la imatge de Sant Joan de Déu, diu que els resultats del programa Ambient Experience són favorables.
22: Mitjançant l'ús de l'eina aquesta que tenim, que es diu Ambient Experience, podem reduir el nivell d'estrès dels nens en aproximadament un 43% i després també podem reduir fins a un 69% les interrupcions que els nens fan durant la prova.
21: Els continguts creats de la mà de Philips i de Walt Disney Company han desenvolupat una experiència audiovisual immersiva que combina imatge, llum i so amb altres continguts específics per aquest tipus de prova. L'estudi destaca que fer l'entorn més comprensible i amable ajuda a millorar l'experiència dels infants en una prova angoixant.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll fins a arribar a les 9 del matí. Bon dia.
23: Bon dia. El Barça va estrenar-se ahir a la pretemporada amb el primer amistós, amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de Primera Federació, un partit disputat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper i sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Hansi Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martí, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps van tenir minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els van fer Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que ja s'han solucionat els serrells físics. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly.
24: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
23: Més futbol, avui a dos amistosos més en presència catalana. 10:45, Espanyol Sabadell i Girona Alavés. Blanquiblau Gerlaquinat s'enfronten a la ciutat esportiva de Nijarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
2: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
23: Un Sabadell que va fer oficial ahir un fitxatge ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Pipo Ávila, que arriba al club arlequinat procedent del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Urri en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
23: D'altra banda, el Girona juga contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada dels gironins, que tancarà l'estaig de l'equip a la Vall d'en Bas. Fins ara, el Girona empatat a 0 contra l'Alcadí Aixia, guanyant l'Olot per 1-3. El partit serà porta tancada i es podrà veure al canal de YouTube del club gironí. Ahir també es va estrenar el Real Madrid de Mourinho amb una victòria davant l'Alcorcón de la

0: Alemanya.
1: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
2: En ciclisme, avui es disputa l'etapa reina del Tour de França en la penúltima jornada de la Ronda Francesa. 171 quilòmetres, novament d'alta muntanya, entre Les Bourdeuses i l'Alpe d'Huez, amb les ascensions de categoria especial a la Croix de Fer, al Galibier amb el Telegraph de primera i també el filial amb final, a la Saren. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte al segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel, tot plegat després de l'exhibició ahir de l'eslové de l'Alpe d'Huez. Ahir va guanyar la seva cinquena etapa d'aquesta edició, batent el rècord de l'ascensió, que datava de 31 anys enrere després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogacar va atacar el tram final de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i va acabar engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que ja a l'últim quilòmetre va superar el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz. Sentim Pogacar.
3: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi va haver mig milió de persones a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. El Barça de bàsquet es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martins, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau serà Tosin Ebwomba, un alè britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'alè pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les properes dues temporades.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: cumples anys. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els casanencs, mans amigues, guanyen el Campionat de Catalunya a Ceret. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La colla de sardana esportiva Mans Amigues de Cassà de la Selva guanya la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la vila de Ceret, a la Catalunya Nord. Aquest és el programa 497 i tenim més titulars. Els veterans Albera Dansa, també de la Catalunya Nord, i els infantils Il·lusions de Cassà van guanyar la Copa Catalunya a les seves respectives categories. I oberta la convocatòria dels Premis Capital de la Sardana 2026. Repassem les bases. I descobrim l'obra i la història de Tirant-lo Blanc. El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana passa per Ceret. I així us ho expliquem.
2: Estàs escoltant El Cuplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Notícies. Esports.

La casanenca Mans Amigues ha guanyat per primer cop la Copa Catalunya, un certamen a jornada única que acull la població del nord de Catalunya, Ceret, durant el seu Festival de la Sardana, que ha arribat a l'edició 68 i que ha estat aquest cap de setmana. Els vermells i blancs es van enfrontar en una final amb els sabadellencs mirant al cel i l'enfrontament se'n va anar cap a terres gironines. El grup sardanista Amics de la Sardana de Cassà, de la Selva, també es van portar el primer premi a la categoria infantil amb el bon paper de la colla Il·lusions. I finalment, el premi de veterans es va quedar a la Catalunya Nord amb el Vera Dansa, que van ballar amb l'Albera de Paisatge de Fons. Després de l'error de la colla Sabadell, que no va acabar bé, la sardant almenys alguns dels seus dansaires. Tot plegat en el marc de la plaça de Toros de Ceret, on encara s'hi fan espectacles amb animals. La sort és que dissabte passat es va ocupar un espai on es maltracta els toros per fer-hi cultura. La desgràcia és que la setmana anterior i les que vindran s'hi seguiran veient aquesta mena de barbàries fetes espectacles per homes. Prova d'això és que els dansaires escalfaven i preparaven les rotllanes dels seus enfrontaments enmig dels fems ja secs dels animals que hi havia hagut dies enrere. Aquest certament no té res a veure amb el Campionat de Catalunya, però mesura el pols de les colles a mitja temporada. Recordem que les colles han acabat ja la primera fase del campionat i el reprendran al setembre després de la parada estival. I aquest certamen, que té el mateix funcionament que el Mundial, perquè ens entenguem, amb quarts de final, semifinal i final, i una revesca per allà al mig, serveix per apujar els ànims de les colles que guanyen i veure com ballen les altres. Hi va haver algunes absències, com per exemple la colla Mare Nostrum o les Violetes del Bosc, que també estan al campionat, o també a Tarragona Dansa, que està al campionat B. I els seus dansaires, però, estaven repartits per altres colles grans. No hi va haver categoria juvenil perquè només es va apuntar una colla, la Cabirols de Sabadell, que va competir en la categoria gran. I quan va arribar al final, l'organització va anunciar la sardana de la final, perquè recordem que en aquest certamen les sardanes no es coneixen prèviament, sinó que donen una llista de totes les que poden tocar i es fa un sorteig. Doncs bé, va tocar per la final. El Parc de la Guineu i la plaça va esclatar en una eufòria continguda pels dansaires. Una sardana perfecta, tothom se la sap, té molta energia i és un greatest hit de les sardanes. Tothom la podia ballar gaudint-la, per això la plaça doncs es va animar tant. Anem a veure les classificacions que hi va haver en aquest certamen de Ceret. Anem primer per la categoria de grans, com que és un funcionament d'enfrontaments eliminatoris per arribar a una final. Primer hi va haver un sorteig que va dividir les colles en dos grups. En el primer grup hi havia Mans Amigues, Cabirols, Nanúfers i Galzeran, i a l'altre grup per sorteig va tocar sempre Galzeran, Mirant al Cel, Solstici i la colla Maig. De tots aquests enfrontaments es va arribar a una final de Mans Amigues i Mirant al Cel, i Galzeran, que va quedar quarta, i en tercera posició la colla Maig. Pel que fa als veterans, en un dels grups hi havia les Cireres de Ceret, que jugaven a casa, Dansaires de Maig, Ressò i Sabadell, i a l'altre grup, el Vera Dansa Tramuntana, Aire Gironins i Amics Dansaires. De tots plegats, va guanyar l'Albera Dansa contra Sabadell. En tercer lloc hi va quedar Amics Dansaires de Cassà i en quarta posició, Aires Gironins. Pel que fa a la categoria infantil, fusionades les categories d'infantil i alevina, en primera posició hi va quedar Il·lusions de Cassà, seguida d'Antaviana Jove de Tordera, en tercera posició Xiroia de Barcelona i en quarta posició els alevins Taps, també de Cassà de la Selva. Hem escoltat aquesta sardana que va fer esclatar l'eufòria a la plaça per la final d'aquesta Copa Catalunya de Ceret. És el Parc de la Guineu de Pere Fontàs. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i és de 1976, dedicada a l'agrupació sardanista L'Ideal d'en Claver de Barcelona. L'escoltem, és de Pere Fontàs.

0: a Lleida i a l'Hospitalet.
1: Cuplejant.cat.
2: I anem al territori.
1: Connexions al territori.
2: Aquest dissabte al vespre, l'agrupació sardanista Sant Feliu de Codines va celebrar la 24a edició del seu aplec de la sardana al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Hi va haver sopar popular, concurs de colles improvisades i ressupor de mitjanit. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest cap de setmana també l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat la 73a edició de l'Aplec de Ripoll amb actes de divendres a diumenge. Diumenge es va dur a terme la diada central de l'Aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenívola de Sabadell, al Passeig de Regull. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols va organitzar una ballada més del seu cicle de sardanes d'estiu divendres a la nit, en aquesta ocasió amb la cobla Bisbal Jove del Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va organitzar aquest dilluns una ballada de sardanes per la seva festa major amb la cobla, la principal de la Bisbal, a la plaça Nova, amb sardanes de veu mala, molina o cassó. Escoltem una sardana dedicada a l'aplec de Sant Feliu de Codines, més concretament el primer aplec. És de l'any 2002 i és de Josep Farràs. L'escoltem a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

0: coplejant.cat. T'has llegit les bases?
1: Ja s'ha obert la convocatòria pels Premis Capital de la Sardana 2026, uns guardons impulsats per Som Sardana que reconeixen persones, entitats i iniciatives que han contribuït a la promoció de la sardana. Des d'avui fins al 30 de setembre, qualsevol persona, entitat o institució pot presentar candidatures per optar a les diferents modalitats. Entre els reconeixements hi ha les medalles al mèrit sardanista i musical, els premis a l'entitat, activitat, la formació, la comunicació i l'impuls sardanista nou de l'any passat, i també els reconeixements als aniversaris d'entitats, concursos, aplecs i programes de ràdio que assoleixen fites destacades. Pel que fa a les medalles, doncs les decideix la mateixa organització, però pels premis doncs es poden presentar categories. En el cas del premi a l'entitat, es reconeixeran entitats que desenvolupin propostes innovadores en el camp de la sardana o la cobla. A l'activitat es reconeixeran entitats o persones que han aportat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana o la música per a cobla. En el cas de la formació, es reconeix doncs algun projecte o eina educativa que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana o la música de cobla, tant a grans com a petits. I en el cas del premi a la comunicació, es reconeix a una entitat o persona que destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana. A l'impuls sardanista, el reconeixement és per les persones que hagin destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana. També doncs les entitats que facin 50, 75, 100, 125 anys doncs poden presentar la candidatura per ser reconegudes pels seus aniversaris o també per als programes que tinguin 1.500, 3.000 o 5.000 emissions. El veredicte es farà públic el 21 d'octubre al Vendrell. Aquell dia es coneixeran les persones distingides amb les medalles al mèrit, els finalistes de cada categoria, les mencions territorials i el reconeixement d'aniversari. Els premis es donaran el 14 de novembre al Vendrell, actual capital de la sardana. Les bases completes de la convocatòria ja estan disponibles a la web de Som Sardana. Escoltem el Vendrell, capital de la sardana de Navat, a càrrec de la Cobla Ressò. És una sardana estrenada aquest mateix març de 2026.

0: Això era el Vendrell, capital de la sardana, d'en Nevat.
1: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. L'agenda.
0: Vinga, agenda de juliol i principis d'agost. Comencem a dimarts 28 de juliol. A 2 de 12 són les Santes de Mataró i per això hi ha ballada al pati de la residència municipal Sant Josep amb la cobla, la principal de la Bisbal. A la 1 a Mediona hi haurà ballada de festa major amb la cobla Catània i a la tarda, de dimarts 28 de juliol a les 7 a Llafranc, ballada amb la principal de Banyoles. A un quart de 8 hi haurà concert al pati de la residència municipal Sant Josep de Mataró amb la cobla, la principal de la Bisbal. I a 2 de 8, cicle d'estiu de Torroella de Montgrí, una ballada amb la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Girona hi haurà la ciutat de Girona amb una ballada i a les 9 del vespre, a Vallirana, ballada amb la ciutat de Terrassa pel seu cicle d'estiu. Dimarts que ve també sardanes a la fresca Terrassa amb la cobla Montgrins a partir de les 9 del vespre i a les 10 de la nit de dimarts a Puigcerdà hi haurà la Canigó. Activitats de dimecres 29 de juliol. Doncs a Palamós hi haurà 2 de 10 la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Matadepera, hi haurà la principal de la Bisbal. I a les 10 de la nit de dimecres que ve a Castelló d'Empúries hi haurà la Cobla Rossinyolets. També a les 10 de dimecres que ve a l'Escala hi haurà la principal de Banyoles. I dijous 30 de juliol a les 8 a Riudoms hi haurà la cloenda de sardanes a la fresca amb una ballada amb la principal del Llobregat i a les 9 del vespre a Banyoles hi haurà el cicle 7 de 7 amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. A 2 de 10 cicle d'estiu a Banyuls amb la cobla als Casanovas i també a 2 de 10 nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la ciutat de Girona. També dijous que ve a les 10 a Calonge i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí i a la mateixa hora Sant Pere Pescador hi haurà la principal de Banyoles. També a les 10 a Llançà hi haurà la principal d'Olot i a les 10 també a Vilassar de Mar sardanes a la fresca amb una ballada amb la cobla marinada. Passem a divendres 31 de juliol perquè a les 6 és festa major a la Garriga i hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda hi haurà una doble ballada a Olot, al Firal amb la Sol de Banyuls i la Juvenívola de Sabadell i a 2 de 8 a Vacarisses hi haurà una ballada de festa major amb la Sabadell. Divendres que ve també hi ha la 21a Sardanes a la Fresca del Segrià, un cicle de sardanes amb la Bellpuig Cobla a Puigverd de Lleida. A les 9 de la nit i a 2 de 10, divendres que ve a Manlleu, hi haurà la Bisbal Jove que clou el cicle d'estiu de Manlleu. Divendres que ve també a 2 de 10 ballada de sardanes a Premià de Mar amb la Marinada i també a les 10 de la nit a Sils hi haurà sardanes a la fresca amb la principal de Cassà. A les 10 de la nit de divendres també a Tordera hi haurà la ciutat de Girona i a Figueres la Flama de Farners a la mateixa hora. Dissabte 1 d'agost, encetem l'agost a les 10 del matí a Cabrera de Mar amb una ballada de festa major amb la ciutat de Manresa i a les 11 hi haurà l'acte d'inauguració del monument de la sardana del Pla de Santa Maria, atenció, amb una ballada amb la Reus Jove. Dissabte 1 d'agost també hi ha la festa major d'Andorra la Vella, hi haurà una ballada amb la Vents de Riell a les 12 i a les 5 de la tarda doble ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu a Ribes de Freser amb les cobles la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. També 2 de 6 de dissabte a Torelló hi haurà una doble ballada de festa major amb la Salvatana i la Canigó i a les 6 de la tarda a Vilallonga de Ter hi haurà una ballada de festa d'estiu amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve a 3 quarts de 7 del vespre, festa major a la Garriga amb una ballada amb la Sant Jordi i a les 7 de la tarda a Solsona hi haurà la juvenil ciutat de Solsona. Dissabte 1 d'agost també a les 7, festa major de Caldes de Malavella amb una ballada amb la ciutat de Girona i a 2 de 8, cicle d'estiu de Malgrat de Mar, dissabte que ve amb la principal de Banyoles. Dissabte 1 d'agost també hi ha el 33è aplec de la sardana de les Borges Blanques a partir de 2 de 8 i a 2 d'11 de la nit amb la Reu Jove i la Vents de Riella i també a 2 de 9 festa major de Tona amb una ballada amb la principal del Llobregat. També a les 10 de la nit a Lloret ballada amb la Sant Jordi i passem a diumenge. perquè a les 12 hi ha el concert vermut de Festa Major Narcisa Freixas de Sabadell a la Garriga, amb la copla Maricel. També a 4:45 de la tarda, 26è aplec de la Sardana de Mollà, amb les coples Lluïsos, Coble Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Diumenge 2 d'agost també a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadesses amb la principal d'Olot, i a 6:45 a l'Ella hi haurà ballada de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. Diumenge que ve també a les 7 ballada a l'Esquirol amb la Canigó, i a la mateixa hora a Caldes de Malavella hi haurà la Ciutat de Terrassa. També a les 7 al Vendrell hi haurà la Mediterrània, i a 6:45 de diumenge a Sant Pol hi haurà la Flama de Farners. A Malgrat de Mar a la mateixa hora hi haurà la Ciutat de Granollers, i a la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. També 6:45 de diumenge a Cervera, el cicle d'estiu continua amb la Bell Puig Coble, i a la mateixa hora a Blanes hi haurà la Coble Xaloc. A Pineda a la mateixa hora hi haurà la principal del Llobregat, i a 6:45 també a Castelldefels hi ha sardanes amb la Vila d'Olesa. El 2 d'agost també a Andorra la Vella hi haurà ballada a 7:45 amb la principal de la Bisbal per la Festa Major, i a Calella a 6:45 també hi haurà la Bisbal Jove amb una ballada. A partir de les 8 del vespre de diumenge que ve a Bellpuig hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, i a 8:00 a Palamós hi haurà la Foment del Montgrí amb la ballada de Festa Major de Sant Joan de Palamós. Diumenge que ve també a 8:00 a Gramunt hi haurà la Reus Jove pel cicle d'estiu, i a la mateixa hora, al cicle d'estiu de Premià de Dalt, hi haurà la Baix Llobregat. També diumenge que ve a 9:00 del vespre, sardejou de Festa Major amb la Contemporània a la Garriga, i a 11:15 a Sant Feliu de Guíxols, ballada diumenge que ve amb els Rossinyolets. Passem a dilluns 3 d'agost, perquè a 6:00 hi ha ballada de Festa Major a Pardines amb la principal de Banyoles, i a 7:00 també és Festa Major a Andorra la Vella i hi haurà una altra ballada amb la principal de la Bisbal. Dilluns que ve també a 9:00 del vespre, ballada a Perpinyà amb la Mil·lenària, i a 10:00 hi haurà sardanes a Olesa de Montserrat amb la copla Vila d'Olesa. Dilluns que ve també a 10:00, ballada de sardanes de Santa Coloma de Farners amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem... doncs el 40è aplec de la Sardana del Pirineu a Ribes de Freser, que arriba diumenge que ve, 2 d'agost, amb actes el dia 1 d'agost. Aquest aplec comença 2:11 i continua a 4:00 de la tarda amb les coples Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I continuem aquest programa d'estiu amb una gran obra per a coble, Tirant-lo Blanc, que consta de 4 actes: El casament del rei d'Anglaterra, Desfeta i mort del turc, Prometatge d'en Tiranina Carmesina i Balls i festes de la Gran Victòria. Això en el cas d'aquesta adaptació per a coble. Una obra arranjada per a coble per a Joan Lluís Moraleda i que està inspirada en l'obra cavalleresca del valencià Joanot Martorell, que forma part de l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans. L'obra de Martorell, impresa per primera vegada a València l'any 1490, es gesta segurament arran de la caiguda de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, en mans dels turcs el 1453. La seva obra reflecteix en un relat de ficció el pensament del mateix autor, que creia que la caiguda de l'Imperi Romà d'Orient no havia estat inevitable i encara somiava un alliberament de Constantinople. El protagonista homònim salva l'imperi de la ruïna i venç els turcs a diferents parts de la Mediterrània abans de morir d'un mal de costat. El compositor presentava l'obra per a coble inspirada en la novel·la El Premi Ceret Banyoles, i guanyava l'edició de Banyoles per a obres de coble l'any 1986. Uns premis que li van fer aconseguir molta popularitat dins el sector de la coble, tal com explica ell mateix en la darrera entrega del projecte Fe de Músic, que signa Jordi Molina i que edita el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. El cas és que Moraleda no ha estat l'únic compositor inspirat per la novel·la de Joanot Martorell. D'aquesta ja llegenda cavalleresca s'ha produït moltíssima música, com per exemple la cantata escènica Tríptic del Tirant d'Amando Blanquer, estrenada a València el 1990 amb motiu del 500 aniversari de la novel·la, o la banda sonora de Tirant lo Blanc de José Nieto el 2006. Nosaltres avui escoltem la versió per a copla de Joan Lluís Moraleda. Això és Tirant lo Blanc, l'escoltem a càrrec de la Copla Montgrins i es pot recuperar el disc Música Catalana Contemporània de la Copla Montgrins.

0: www.doblejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Banyoles acull del 17 al 27 de juliol una nova edició de l'Etno Catalonia, una residència, gira i festival internacional que reuneix una trentena de músics d'entre 16 i 30 anys procedent de diversos països per compartir repertoris, aprendre músiques d'arrel, també catalanes, i construir un projecte artístic col·lectiu que culmina amb una gira de concerts per Catalunya. Entre les cites destacades i del que fa a la Copla hi haurà l'escenari dels etnonians, la participació de la Transmediterrània Rània Orquestra, que és un projecte que té instruments de cobla i que també serà a l'Amsó de Cobla aquest agost, i el concert final de l'Orquestra Internacional previst pel 26 de juliol. També hi ha programat per aquest dissabte l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC, amb el seu espectacle Crui a l'Auditori de Banyoles.
0: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta edició de juliol, la 497, es diu ràpid, del Coblejant, amb Festa d'Estiu, una sardana molt balladora d'Olivier Marquès que s'estrenava el 2013 a Béziers. El títol original era 21 de juny a Béziers, però es va canviar i després va aconseguir l'accés al Premi Popular de la Sardana de l'any 2013. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Avui entrevista seriosa, eh?
2: Sí, avui parlem gent important.
1: Directora general. Feia temps que no entrevistàvem un director general. És veritat que al Festa Festa hem quasi bé entrevistat un moment o altre tots els directors generals de Cultura Popular. Però no tots, eh? Però no ho acostumem a fer, però aquest cop ho vàrem fer allà a Manresa. Eps, llum vermella, comença el Festa Festa.
2: Som-hi.
1: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
2: Hola, Madeu, hola a tothom. Quina calor que fa, mare meva, però com ens agrada l'estiu. El Festa Festa que esteu escoltant l'hem penjat al web festafesta.cat avui, divendres 24 de juliol de 2026, Diada de Santa Cristina. I atenció, perquè estem emetent el programa número 855 de la nostra etapa digital i el 2644 de tota la nostra trajectòria, que va començar l'any 1989.
1: Com sempre, tota la nostra fonoteca i els continguts, tots que hem fet en el Festa Festa, us esperen al nostre web, al www.festafesta.cat. I estem de ple en el nostre segon programa especial d'estiu. Laia, però la cultura popular, ja ho sabem, que no tanca ni per vacances, al contrari. Vull de mala manera, vull dir que vull molt, no de mala manera, sinó que vull més que en altres èpoques de l'any. Aquest cap de setmana tenim cites festives i de festa major absolutament imprescindibles. A Blanes, a Salt, a Sant Jaume de Llierca, a Sant Jaume d'Enveja, a Sant Martí de Centelles, a Sant Pol de Mar, a Llavorsí, al Moster, i podríem estar estona i estona i estona perquè hi ha moltíssimes poblacions que estan de festa. Visca la festa!
2: I pel que fa al menú d'avui, conversarem amb la Carol Duran, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya.
1: Una conversa reposada que vàrem enregistrar a Manresa dins el marc de la passada Fira Mediterrània. Ens acompanyeu? Sí? En aquest viatge? Doncs vinga, ens esperen 55 minuts de cultura popular de la bona, de veritat. Veniu?
2: Som-hi. Comença el Festa Festa.
0: Festa, festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Recordeu que ens podeu seguir al rastre a les xarxes socials, per exemple, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I també podeu accedir als continguts del programa des del Tornaveu i des del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
2: I també ens podeu escoltar a la carta, a Apple Podcast, Spotify i Overcast, o a la xarxa d'emissores locals que ens sintonitzen setmana rere setmana.
0: Festa, festa!
3: Amb Laia

0: Camproví
1: i Amadeu Carbó. Festa Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
2: I ara, per començar amb bona música, anem a buscar la delicadesa d'una versió preciosa. Són el duet Alosa, que ens regalen la seva lectura d'un autèntic himne, el cant dels ocells.

0: una autèntica delícia, aquesta interpretació del cant dels ocells de l'Alosa. Moltes gràcies als que ens regaleu constantment temes preciosos, temes musicals preciosos que ens fa sentir-nos molt vius i molt emocionats. I de la música passem directament als titulars de l'actualitat associativa. I avui, qui ens porta el pols informatiu? Esteu esperant que us diguem l'Emma Robres? Doncs no, perquè tothom té dret a vacances. I clar, l'Emma Robres està de vacances. I qui farà les notícies del Tornaveu? Doncs la Laia Camproví i l'Amadeu Carbó. Això són les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
0: L'actriu Rosa Boladeres ha estat distingida amb el Premi Memorial Margarida Xirgo 2026, un dels guardons més importants del teatre català. El premi reconeix la seva interpretació a Tinc un bosc al cervell, una obra que ha destacat per la força emocional i la qualitat interpretativa.
3: El jurat ha destacat la gran diversitat de registres, la potència emocional i l'enorme compromís que l'actriu ha demostrat en una posada en escena molt exigent, on actuava acompanyada de tres intèrprets menors d'edat.
0: El Premi Memorial Margarida Xirgo recorda la figura d'una de les grans actrius de teatre català i any rere any reconeix interpretacions femenines que han deixat empremta durant la temporada. Creat per la desapareguda penya Carlos Lemos de Molins de Rei, al llarg de més de mig segle d'història, aquest premi ha estat organitzat per diverses institucions i entitats com l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona o l'Agrupació Dramàtica de Barcelona. Des de l'any 2022, els principals impulsors del premi són la revista Núvol i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
3: Amb aquest guardó, Rosa Boladeres suma un nou reconeixement a una trajectòria consolidada tant al teatre com a la televisió.
0: Aquest reconeixement també reivindica la importància de posar en valor el teatre fet a casa nostra, des del món amateur fins als grans escenaris. Les arts escèniques formen part del nostre patrimoni cultural i contribueixen a mantenir viva la llengua i la cultura catalana.
3: I continuem parlant de cultura. Des del 24 de juliol al 2 d'agost, les Valls d'Àneu acolliran una nova edició del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu.
0: El Dansàneu celebra el seu 35è aniversari amb una programació de prop de 40 propostes i una novetat, 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la seva història.
3: El festival combina dansa, música, patrimoni i paisatge amb una programació repartida en diversos pobles del Pallars Sobirà. Hi trobarem espectacles de dansa contemporània, música d'arrel, concerts, visites guiades i activitats participatives que apropen la cultura al públic en espais únics.
0: I a més dels concerts i espectacles, el Dansàneu també se suma a diverses commemoracions. Enguany se suma als actes emmarcats en l'any Pau Casals, amb l'estrena de Les barques volen pel cel, converses entre els germans Pau i Enric Casals, un text original del Jordi Lara, interpretació del mateix Lara i de Xavier Albertí com a actors i músics.
3: El festival també commemora el centenari de la mort de Joaquim Murelló, figura anauenca que va descobrir les pintures romàniques de Santa Maria d'Àneu. El Consell Cultural de les Valls d'Àneu, organitzador del festival, ha impulsat un programa específic que inclou una exposició inaugural comissariada per Cisco Ferràs i la conferència performativa Joaquim Murelló, pastilles i excursions, amb text també de Xavier Albertí i interpretació de Laura Obert.
0: El Dansàneu és un exemple de com la cultura popular pot conviure amb les noves formes de creació artística. Any rere any, el festival reivindica les tradicions del Pirineu i al mateix temps dona espai a propostes innovadores que connecten passat i present. I fins aquí les notícies del Tornaveu d'aquesta setmana, amb la Laia Camproví
3: i l'Amadeu Carbó.
4: Festa, festa!
3: I l'estiu és temps de castells de gamma extra, de places calentes i de camises suades. Per tant, anem a connectar amb el nostre baròmetre casteller. Endavant.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Suriol. Torn de la Catedral Verda.
5: Hola, companys. Tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han estrenat el 5 de 9. Els verds segueixen ampliant la gamma extra i es mantenen, en el segon lloc, trepitjant els talons de la Vella de Valls. Els nens del Vendrell, abans de Santa Anna, han pogut completar la Torre de Set. Els vermells la tenien tan sols coronada. Els xiquets de Cambrils han fet història, descarregant per primer cop el 3 de 7 amb l'agulla, el seu millor castell d'ara i de sempre. Per la seva banda, els carallots de Sant Vicenç dels Horts han recuperat el 3-7 amb l'agulla, castell que no feien des del 2018 i amb el que han superat el sostre bàsic de 7 de l'any passat. Per últim, els xicuelos i xicueles del Delta han sumat el 2-6 i el 4-6 amb l'agulla. Els de la Ràpita ja tenen millor triada que a final del curs passat. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Soriol, per aquesta crònica castellera tan vibrant del baròmetre casteller. Calenteta, calenteta, perquè estem en ple juliol.
6: Festa, festa!
0: I per continuar refrescant la calor, us proposem pujar a una embarcació molt especial. El duet Ballaveu versiona un clàssic de les Havaneres, La barca xica. A navegar!

0: Hem escoltat La barca xica, dels Amics de Ballaveu.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: I arribem ja a l'espai central del programa d'avui. Com us dèiem al principi, avui fem pública una conversa que vàrem mantenir amb la Carol Duran, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.
2: Amb ella vam mantenir una conversa d'amics, veureu que parlem de coses personals, de política cultural, de tot i de res, però sobretot ens ho vam passar molt bé, que al final és el que compta. Escoltem ara aquesta primera part de la conversa.
3: Doncs mireu, fa un any, nosaltres aquí a la Fira de Manresa volíem fer una entrevista i volíem fer una entrevista a la Carol Duran, que acabaven d'anomenar-la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. És així, el nom?
4: Fantàstic, ho estic perfecta. Perfecte.
3: Clar, som-hi. Doncs, i clar, era tan tendra la cosa que vam dir, home, potser no és encara el moment de fer una entrevista, que aterri, que ho conegui tot, i ja trobarem el moment. I mira, qui dies passa anys empeny.
4: Hem fet una volta al sol.
3: I hem trobat el moment.
4: I tant que sí.
3: Carol Duran Moreno, benvinguda al Festa Festa.
4: Moltes gràcies, molt contenta d'estar-hi i d'estar aquí a la plaça Sant Domènec, que està, doncs, efervescent, no? Que està aquí tota aquesta vida del sector que ens trobem aquests 4 dies i estic molt contenta de ser-hi.
3: Mira, Carol, jo de vegades he entrevistat polítics, quasi bé tots els polítics que han tingut gestió en cultura popular en diverses administracions, doncs quasi bé els he entrevistat a tots durant la meva, diguéssim, vida radiofònica. Però aquesta és una entrevista que li tinc una il·lusió especial. Saps per què? Perquè ens coneixem de fa molts anys.
4: I tant.
3: I ens coneixem i a més som amics. I clar, dius, ostres, que bé poder entrevistar la Carol, que d'altra banda també et hagués pogut entrevistar com havia fet altres vegades, doncs, pel Tradicionarius o per altres experiències que tenia. Va, repassem una mica qui és la Carol Duran, més enllà d'aquest aspecte de la directora general, perquè al final som persones i les persones portem unes motxilles, un bagatge, i el teu és molt xulo.
4: Sí, i jo crec que estic aquí justament per aquesta trajectòria, no? que està molt, molt vinculada a la cultura popular, a la cultura tradicional. Jo sóc músic, per començar, violinista, també canto, i d'altra banda gestora cultural. M'he format, sempre he portat els dos barrets i he anat fent els dos barrets, una ara per aquí, ara per allà, de vegades els dos a la vegada. Per tant, doncs, molts anys tocant per tot el país, sempre he estat en molts, molts grups. Parlàvem, no? Doncs la Carrau, per exemple, va ser el meu grup.
3: Vaig ser fan.
4: I vam gaudir tant amb la Carrau, vull dir, va ser una època increïble, 20 anys, van ser 20 anys de Carrau, doncs aportant el nostre granet de sorra, no? amb la música d'arrel, i treballant, doncs, per fer-la arribar, doncs, a joves, a col·lectius que no els interpel·lava, doncs vinga, va, per què no? No? Recordo les cases ocupes que començàvem, imagineu-vos, en aquelles èpoques.
3: Amb la Carrau, un dels primers concerts que jo vaig estar amb la Carrau, i no sé per què, aquest em va quedar. D'altres que vaig estar, potser vaig estar però no els recordaria, però n'hi ha un que vaig recordar que vau fer a Bagà.
4: Mira.
3: A Bagà. I recordo que anàveu amb el vestuari del Laberint d'Arcàdia.
4: Sí, és veritat. Vam fer era una festa medieval, me'n recordo, dels primers.
3: I tant. I recordo i tant. Allà brincant com a bojos i passant-nos en gran.
4: Bé.
3: És a dir, estem parlant...
4: De fa molts anys, estem parlant...
3: Pleistocè.
4: Sí.
3: Nosaltres, cap dels que estem aquí ens havíem reproduït. Érem nosaltres sols, per dir-ho d'alguna manera, que vagàvem pel món. Però va ser una època molt interessant perquè ens ho vam passar molt bé i, a més, com que es podia construir quasi bé tot.
4: I tant.
3: Ho vam poder fer-ho i vam tenir la sort de ser protagonistes d'això. La Carrau va ser un dels grups.
4: Va ser un dels grups, les violines també. També he estat en altres grups, amb Flamenc Gras, que és un projecte que hem fet ara fa poquet, també amb el Lluís Gómez i la Maribel Rivero. He estat amb Sabor de Gràcia, doncs també uns quants anys, també aprenent molt de la rumba catalana, que sempre m'ha encantat. Amb la Carrau sempre jo feia les rumbes. Mm-hmm. Per tant, l'oportunitat de viure des del món dels gitanos catalans, no? De viure la rumba i aprendre d'ells ha estat, doncs, una experiència brutal.
3: I les Migues.
4: I les Migues, també, que vaig estar 2 anys de gira amb elles internacionalment. Bueno, quan la violinista oficial estava de baixa, doncs vaig substituir-la i vaig tenir l'oportunitat de viatjar per tot el món amb un grup com les Migues. Vull dir que també una experiència molt enriquidora.
3: Hi ha un punt d'inflexió, jo diria que, diguéssim, d'alguna manera aquí ens retrobem, que seria aquell moment en què tu accedeixes, o ets nomenada, no sé com s'ha de dir això, en aquest cas, la directora artística del Festival Tradicionarius, no?
4: Exacte.
3: I aquí vas estar-hi dues temporades?
4: Vaig estar-hi quatre temporades. Quatre? Quatre temporades, sí, sí, va ser des del 2020, va ser per la pandèmia, va ser després de la pandèmia, perquè recordo que tornava de gires amb les migues, que es va cancel·lar tot, i justament ja estava a la junta de l'associació de tram i em van dir, ostres, ens agradaria que fes la direcció artística. Per mi va ser un privilegi que m'ho proposessin, perquè jo sempre m'he sentit casa meva, el Tradicionarius, per tant era com, ostres, un plaer molt gran. No? I
3: com es gestiona, com es programa un festival així?
4: Jo crec que has de mirar molt, has d'escoltar molt, has de intentar doncs, buscar aquest ventall immens que tenim de músiques d'arrel des de diferents prismes, des de diferents perspectives, i tenir aquesta ment oberta, no?, per dir, doncs vinga, doncs, ha d'haver-hi doncs, una miqueta d'aquí però una miqueta d'allà també, i aquesta era la voluntat, no? Jo quan ho vam proposar volia que hi hagués una miqueta representació de tot aquest ventall amplíssim i també crear referents, que crec que és molt important que una programació existeixin, estiguin aquells referents que després poden fer que sorgeixin projectes interessants pel país, intentant reflectir aquella idea, aquella essència.
3: Clar, i amb tot això, hi ha unes eleccions,
4: sí.
3: Hi ha un canvi de govern,
4: hi ha un canvi de govern,
3: i et proposen ser directora general de Cultura Popular, que suposo que això tu no t'ho havies ni imaginat mai.
4: No m'havia plantejat a la vida.
3: Va, anem a explicar, podem explicar intimitats fàcil.
4: Sí, sí, cap problema.
3: Com se li proposa a una persona que sigui directora general? Perquè, clar, això, com és?
4: Sí.
3: Tots sabem com es nomena un papa, però una directora general, no?
4: En aquest cas, jo crec que va ser molt bonic, em va trucar la consellera i justament m'ho va proposar doncs, per la meva trajectòria professional, justament per aquesta trajectòria que estem parlant. Per tant, creient que era dient que algú que portés la direcció, doncs, que conegués molt el sector, que s'ho estimés molt, i jo crec que això, bueno, ho crec, no? Jo sí, ho sento, que jo, per mi és la meva passió. Vull dir que per mi el món de l'arrel, de la música tradicional, sobretot, però també la resta del món de la tradició i de la cultura popular, per mi és l'essència que tinc a dintre, és el meu ADN. Per tant, em sento molt feliç de que m'ho hagin proposat. I llavors em van dir, és que creiem que la teva trajectòria, i jo vaig dir, és que no puc dir que no.
3: Clar, aquí no deuen haver-hi gaires marxes de temps. No deus poder dir, mira, saps què? Dintre 15 dies en tornem a parlar, això deu ser...
4: Res, som-hi. I la veritat és que no m'ho vaig plantejar. Em va fer molt respecte, evidentment, perquè és una responsabilitat, però al mateix temps vaig considerar que com a persona que venia del sector i que s'estima el sector, i com a dona també, vaig pensar, no tens dret, no tens possibilitat de plantejar-te un no. I vaig dir, som-hi.
3: Tu no tenies vinculació política.
4: No.
3: És a dir, tu... per dir-ho d'alguna manera, no ets una persona, mira, una persona de partit que l'han col·locada no és el cas.
4: No és el cas,
3: la qual cosa està molt bé.
4: Està molt bé, i això m'agrada molt, justament, que aquesta mirada, no?, de buscar un perfil d'algú que s'estimés al sector, per treballar al sector.
3: I clar, i això tu devies rebre la trucada, jo què sé, al súper, reunida...
4: Estava de vacances i recordo que estava amb el meu fill i anàvem trucant i tenia diverses trucades i havíem acabat Festes de Gràcia, havíem acabat Plaça del Folk, feia molt poquet i havíem estat allà doncs, una setmana intensa fins a les tantes de la matinada fent les regidories, vull dir que estava molt cansada i deia, doncs ara estic de vacances amb el meu fill, desconnecto. I anava rebent trucades i, li deia, i em deia, mama, que truquen. I jo li deia, no, que ara estic de vacances. I era la consellera. I quan vaig agafar el telèfon i vaig veure que venia de la consellera, es pensava, ostres, què serà, no? I llavors bueno, ens hem trobat, ens hem reunit i vaig trobar que era una proposta que em venia molt de gust, que em venia molt de gust atrevir-me a assumir aquest repte. I estic molt feliç d'haver-ho fet, la veritat.
3: Doncs si tu estàs feliç,
4: sí.
3: Nosaltres també.
4: Vinga, som-hi.
3: Vinga, som-hi. Doncs clar, llavors et trobes amb tota una realitat. T'imaginaves la dimensió d'això?
4: M'imaginava la dimensió i vaig... La sensació que vaig tenir quan vaig arribar és que havia de fer un zoom-out molt gran. Jo estava en aquest zoom-in, no?, que estava en el meu món de la música d'arrel, no?, i de cop i volta vaig dir, d'acord, ara has de pujar i veure la dimensió real de tota la direcció general. I realment és immensa i és meravellosa. I la veritat és que han estat doncs, uns mesos aquest any molt intens, de descobrir molt, d'aprendre molt i sobretot de constatar la riquesa que tenim com a país, perquè a nivell del teixit associatiu és increïble el que tenim, que ja n'era conscient, però viure-ho des de dins i viure-ho des de prop, parlar amb tothom, descobrir doncs, les persones que estan fent possible cada projecte, ostres, per mi és un privilegi. I la veritat és que ha estat com molt enriquidor veure tot aquest abast tan immens.
3: I ara, doncs, ja que ja tens aquesta fotografia del que és la realitat de la cultura popular i associativa del país, doncs anem a veure...
4: Som-hi.
3: Com a ciutadà, no? De vegades la ciutadania no tenim clar què fa la gent del govern, no? Mm-hmm. Tu ara... Ets govern, claríssim, no? Ets director general. Què fa la directora general fa moltes coses, però què fa una direcció de cultura popular i associacionisme cultural de la Generalitat de Catalunya? Quines són les seves funcions?
4: Doncs hi han diferents... Evidentment és salvaguardar el patrimoni cultural i material que tenim, protegir-lo, fer també accions doncs, per fomentar-lo, per difondre'l, per mantenir-lo ben viu. Aquest seria com la missió bàsica no?, que tenim. Llavors, dintre d'aquestes missions, doncs, una de les formes que tenim, evidentment, és l'aportació de recursos a través de les línies d'ajuda de concurrència competitiva, que aquí la nostra via...
3: El que coneixem vulgarment com a subvencions.
4: Les subvencions, clar. Com deia el Pau Riba, no? La Mare de Déu anava a cultura a ser subvencionadeta, aquesta cançó que sempre m'havia agradat molt no? quan feia aquesta versió. Doncs, però clar, és la via, perquè al final és la via de fer-ho d'una forma coherent i justa, que és d'una forma competitiva i concurrència competitiva. Però aquí jo crec que nosaltres el que hem de fer doncs, és mirar molt bé com són aquestes bases, com fem aquestes línies, què és el que... Escoltar molt. Jo els primers mesos, per exemple, que vaig estar com a directora general, van ser uns mesos d'escoltar molt el sector, de veure on estaven els problemes, què passava i com podíem nosaltres, amb les eines que tenim des del govern, acompanyar aquests projectes i aquestes entitats que estan donant a terme els projectes. I llavors una de les eines són aquestes subvencions, la creació d'aquestes subvencions o la modificació d'aquestes bases, per exemple. I a part d'això, doncs, evidentment, tots els programes, la Fira, per exemple, ara estem a la Fira Mediterrània, la Fira és un projecte de la Direcció General de Cultura Popular, és un dels projectes, és el braç, jo sempre penso que és com el braç del sector professional d'arrel, més potent, és un mercat estratègic, per tant, és un dels mercats estratègics que hi ha al Departament de Cultura i tenim la sort de tenir un mercat estratègic en arrel, que està consolidadíssim. Ara, quan estàvem per aquí passejant, no?, amb diverses persones que he estat parlant, deien, ostres, és que quina sort que tenim de tenir aquesta eina, no?, de tenir aquest mercat i tenir un sector tan, tan potent. Llavors, aquesta, per exemple, és una eina per crear sector i per crear doncs, aquestes complicitats entre els diferents agents, no?, entre els artistes que estan per aquí, que ens anem trobant, entre totes les institucions, les entitats que fan possible el teixit associatiu. És un lloc de trobada i és una eina, llavors. Per tant, són aquestes eines les que hem de crear com a direcció.
3: Com fem? Com lliguem aquest allioli que tenim ara de cultura popular on tenim professionals del sector i tenim un gruix molt gran, com per exemple nosaltres, no?, que venim del món associatiu més amateur, per dir-ho d'alguna manera. Com es lliga tot això perquè tingui al final hi hagi un marc de coherència?
4: És molt important que hi hagi aquesta base. És una piràmide. Mm-hmm. Per tant, jo sempre m'imagino aquesta piràmide que ha d'haver-hi una base perquè hi hagi després el vèrtex de dalt. Per tant, si no hi ha base, no es creen projectes que acaben professionalitzant-se. L'objectiu no és professionalitzar-se.
3: És el que anava a dir, però l'objectiu no deu ser aquest.
4: No, aquí estem a una fira que és per vendre projectes. I aquí, per exemple, en aquesta fira, des de la direcció artística de la fira, que fan una feina espectacular, una de les tasques que es du a terme és crear doncs, aquests vincles, per exemple, a través de l'Obrador d'Arrel, amb projectes de teixit associatiu, com podrien ser els esbarts o cors, amb professionals del sector que treballen conjuntament i s'enriqueixen mútuament. Perquè no és només unidireccional, sinó que és bidireccional. Ah. Això és molt interessant.
3: A més, la teva direcció general té una cosa que les altres direccions generals... Jo sempre dic que ser director general d'infraestructures... No és que sigui fàcil, que no ho és.
4: No.
3: I menys si et toca tocar trens, no ho és. Però sabem el que és infraestructures. Cultura popular és que hi ha una amalgama d'interessos, de gent diversa. Això sí, tothom molt ficat, és a dir, tothom amb moltes ganes de que tots els projectes tirin endavant, no? Això, aquesta diversitat d'interessos, aquesta diversitat d'organitzacions, que cadascú és fill d'una mare diferent, un és una fundació, l'altre és un ateneu, l'altre és una entitat sense ànim de lucre, l'altre és una persona que és una iniciativa empresarial, l'altre és una iniciativa personal, tot això, vosaltres... És a dir, tu quan et trobes amb tot això com ho contemples? En el sentit de dir, ostres, tinc una Fundació X, però també tinc una iniciativa personal. Tot això com un relligueu a nivell de direcció general? Perquè això és molt complex.
4: És molt complex, evidentment. I cada projecte, o cada projecte té unes dimensions diferents, per tant, no pots barrejar segons què, clar, perquè si no pot perjudicar, no? Jo crec que s'ha de fer aquest acompanyament. Sí que és veritat que una eina que ens va molt bé a l'administració són les federacions. Per tant, quan hi ha federacions de cada sector i aquestes federacions són les nostres interlocutores, ens facilita molt aquesta feina, evidentment. Mm. Per tant, jo crec que això animo
3: que els sectors...
4: Clar, perquè al final és un interlocutor vàlid amb l'administració que permet que tu sàpigues quins problemes hi ha en aquelles entitats. Que normalment són els mateixos problemes, no? Quan són entitats més petites i que estan treballant en un mateix àmbit, llavors aquesta interlocució sempre és molt vàlida.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Una conversa certament enriquidora que continuarem d'aquí a un instant. Però abans farem una pausa musical que ens lliga directament amb la nostra convidada. Perquè la Carol Duran, a banda de la seva responsabilitat política, també té una llarga trajectòria com a música i com a violinista. I la podem escoltar acompanyant el Sabor de Gràcia en aquest tema tan adient per als ritmes reposats a les vacances que es diu Quan s'atura el temps.

0: Ritme i sentiment de la mà de Sabor de Gràcia i el violí de la Carol Duran en aquest Quan s'atura el temps. I ara, precisament, reprenem el fil de l'entrevista i escoltarem la segona part de la conversa amb la Carol Duran.
1: En cultura popular hi ha una cosa que sí que sabem tots els que ens hi dediquem, és que la dimensió del projecte, com més gran no vol dir que sigui més important i com més petit vol dir que sigui, sinó que pot ser un, podem tenir un projecte molt petitó en un racó de país, però perquè que és molt estratègic. Exacte. I podem tenir un projecte molt gran, però que queda diluït en l'àrea metropolitana d'una manera i que no representa un valor afegit per l'àrea metropolitana. I seria així.
2: Absolutament, absolutament.
1: Dit això, va. Anem a més coses. A més, una altra cosa que et deia, típica de la Direcció General de Cultura Popular, que disposa, per dir-ho d'alguna manera, de patrimoni consultable. I té arxius, té llegats...
2: Sí, evidentment, tota aquesta part
1: això,
2: de recerca etnològica, sí.
1: Això les altres direccions generals no crec que ho tinguin. Es dediquen exclusivament a fer política cultural.
2: Com a patrimoni sí que té també aquesta part.
1: El patrimoni sí que
2: clar,
1: té aquesta part.
2: Sí, sí que també la té. En el nostre cas, la Direcció General de Cultura Popular té aquesta part de patrimoni cultural immaterial, que ara justament tenim una llei...
1: Ara en parlarem, l'últim
2: no,
1: punt no de l'entrevista. No ho treguis, això encara.
2: M'espero.
1: No em facis spoiler.
2: No faig spoiler, però sí que és veritat que hi ha aquesta part dintre un dels serveis, per exemple, que tenim és aquest servei de recerca, no? I en aquest servei de recerca, doncs, evidentment, doncs, hi ha tota aquesta part, tota aquesta documentació, l'obra del cançoner, per exemple. Està allà i ara, per exemple, estem fent un projecte de digitalització per fer-lo arribar a tothom, no? De com fem arribar tota aquesta documentació, tot aquest fons documental que disposem des de la Direcció General, com el fem arribar al ciutadà. No només al ciutadà investigador.
1: Que aquest ja ho troba.
2: Que aquest ja ho troba, sinó el ciutadà que potser vol descobrir quines cançons hi ha a la seva comarca o al seu municipi.
1: Per
2: i això trobo que és
1: fer,
2: molt bonic.
1: Per tant, hem de fer que se'n supegui.
2: Que se'n supegui.
1: No? Que es trobi el topi.
2: Que tingui ganes de descobrir aquest patrimoni que és seu. I aquí doncs, hi ha una feina, per exemple, també molt essencial i molt bàsica, que és també la que es fa des de l'IRMO, per exemple, no? De tots els centres de parla catalana, vull dir, tots els centres de... Clar, és que al final aquesta recerca de patrimoni etnològic és molt important que la tinguem perquè és el nostre patrimoni.
1: Clar, per tant, la Direcció General també disposa o cerca companys de viatge perquè tot això sigui possible. Ara mateix parlaves de l'IRMO,
2: per
1: no?
2: Exemple.
1: Que la Direcció General doncs, deu formar part...
2: Forma part del patronat,
1: del
2: exacte.
1: Patronat, com pot formar part de la fira, com forma part de... Per tant, tot això, l'IRMO seria un instrument.
2: Són instruments, igual que la fira. Clar, al final són aquestes eines que fan que puguis traçar doncs, aquestes línies de treball.
1: Ara, ben aviat, tenim diverses coses que... afloraran, que floriran, que fructificaran des de la Direcció General, no? Per exemple, hi ha tot un tema, un protocol de gènere que ja s'ha presentat, però que ara també en tindrem un altre, que de fet s'haurà d'implantar.
2: Sí.
1: No? És a dir, la Direcció General vetlla perquè aquells reptes que tenim nosaltres com a societat també sí. Siguin transversals a la cultura popular?
2: Absolutament, absolutament.
1: Em pots fer 5 cèntims d'aquest treball, d'aquest protocol de gènere, del qual ara en aquests moments sí. Jo no recordo el nom exacte.
2: Sí, protocol de gènere, d'abordatge de les violències masclistes, de gènere, per raó de gènere, tampoc no recordo ara exactament, però justament aquest protocol que hem creat amb el Departament justament d'Igualtat i Feminismes és amb aquesta voluntat, sobretot, jo crec que la missió bàsica és la prevenció. És la prevenció i és ser-ne conscients que tenim aquest problema com a societat i que hem d'abordar-lo. Per tant, amb aquest protocol volem acompanyar doncs, les entitats perquè siguin conscients, perquè tinguin aquesta eina, perquè si tenen algun cas dintre de la seva... Primer perquè siguin conscients i tinguin alerta, estiguin en alerta per si hi ha algun d'aquests casos. I en segon lloc, doncs, perquè tinguin aquestes eines també per com actuar en cas de que hi hagi algun cas dintre de la seva entitat. És veritat també, per exemple, que a nivell transversal de tot el departament hem obert una línia d'ajudes perquè si hi ha algun cas que no es pot resoldre de forma cordial, diguem-ne, que vingui un especialista i que pugui assessorar i pugui acompanyar l'entitat.
1: Aquí hi ha un treball que aquest treball es deu fer de manera transversal, doncs, amb federacions, entitats... Com s'hi posen les entitats? Quan? Perquè la proposta us arriba de les entitats o de vosaltres cap a les entitats?
2: La proposta va arribar des del Departament d'Igualtat i Feminismes, que ells ja tenien doncs, aquest protocol de violència, d'abordatge de les violències per gènere. I llavors vam ser pioners aquí perquè hi hagués un protocol dintre de cultura popular. Ara, per exemple, aquí a la Fira mateix s'ha presentat també el protocol d'arts escèniques, també, d'abordatge de les violències per raó de gènere. Jo crec que són aquestes eines que hem de tenir presents i que la forma de que les tinguem presents, per nostra, per exemple, és que les ajudes, doncs, si tens aquesta mirada doncs, que puguis tenir doncs, un criteri que ponderi una mica més. Per tant, això és la forma d'expandir-ho pel territori. No?
1: I ben aviat també es presentarà un document de recomanacions pels grups de foc, és a dir, bàsicament bestiari
2: i diables.
1: I és un treball que s'ha fet
2: amb les federacions.
1: Amb les federacions,
2: també.
1: No? Sí. Que bàsicament és un document que aborda o intenta portar al carrer la bona praxis de tot. Per tant, d'alguna manera vosaltres també es convertiu en facilitadors.
2: Jo crec que és la nostra... Aquesta és la paraula que crec que és clau.
1: És que abans has dit acompanyar, sí. Que a mi m'agrada molt.
2: Sí.
1: Jo penso que les administracions ens heu d'acompanyar perquè la feina ja la farem.
2: Exacte.
1: I en aquest cas, doncs, facilitar que allò que a nosaltres ens pot ser una muntanya, doncs, fer-la possible,
2: sí.
1: Doncs vosaltres teniu els instruments per ajudar-nos a que això, això es faci possible d'una manera real.
2: Sí, jo crec que la nostra funció com a administració és ser facilitadors i acompanyar, sempre. I va ser com un dels leitmotifs quan vaig començar la direcció general, perquè considerava que era molt important mirar-ho des d'aquí. En aquest cas, doncs, això, hem creat aquest document de recomanacions en l'àmbit del foc. Estem també doncs, tenint reunions amb les diferents federacions, amb protecció civil, vull dir que estem intentant doncs, treballar doncs, per posar ordre no? doncs, a un sector que ha crescut moltíssim en els darrers anys.
1: Que s'ha espectacularitzat.
2: S'ha espectacularitzat moltíssim, exacte. Per tant, hem de vetllar per com el protegim i com acompanyem doncs, tot aquest moviment.
1: Uh-huh.
2: Igual que, per exemple, en el fet casteller, també. Vull dir que són dos àmbits que han crescut moltíssim i, per tant, jo crec que com a administració hem de vetllar per acompanyar el millor possible.
1: I ara un petardo gros.
2: Vinga, petardo gros.
1: Petardo gros.
2: Som-hi.
1: La llei de patrimoni... Com es diu? Llei de
2: cultural,
1: patrimoni cultural i material.
2: La Llei de Patrimoni Cultural i Material.
1: Això sí que...
2: Sí.
1: Ara anava a dir, això pica.
2: Això pica, però és molt necessària, perquè aquesta llei, com a resum, si haguéssim de posar un titular, és equiparar la cultura popular, el patrimoni cultural i material, equiparar-lo als monuments, perquè ens entenguem. Per tant, estem posant-lo en el mateix nivell, no? Que seria el BECIN, que diem, no? Que és el Bé Cultural d'Interès Nacional, doncs ara hi haurà aquesta nova categoria que serà Bé Cultural Immaterial d'Interès Nacional.
1: Cosa que, d'alguna manera, la llei del 1993 ja contemplava, però no desenvolupava.
2: Exacte, per tant...
1: I aquí teníem, no, com un desert.
2: Un desert.
1: Un desert que... I què fem, no? Què fem? Ara això ja no serà així.
2: Aquesta llei farà que tots aquests béns que teníem, per exemple, el que eren becils, es convertiran... Ara hi haurà també aquesta... Podràs declarar doncs, aquest bé immaterial com a becil, com a bé cultural d'interès local, que són
1: els
2: ajuntaments els que fan aquestes declaracions. I després, l'altra banda, a nivell nacional, hi haurà doncs, aquesta categoria de bé cultural immaterial d'interès nacional.
1: Clar. Clar, això és...
2: Aquí estem parlant, per exemple, dels castells, estem
1: parlant
2: de la Patum, estem parlant dels, clar, de patrimoni també a nivell etnològic, vull dir que tenim... Bueno, clar, és que al final l'etnologia també podria ser-ho tot, vull dir que no.
1: Quan el Parlament, i ara t'estic parlant de fa anys, quan es va aprovar la llei que, doncs, d'alguna manera es constituïa el catàleg del patrimoni festiu, encara està vigent.
2: Sí, encara està vigent,
1: no, és la que està vigent. Recordo que tota aquella nomenclatura que teníem de festes d'interès nacional, tot això va absorbir el catàleg de patrimoni festiu.
2: Sí.
1: Ara, amb aquesta nova llei, el catàleg del patrimoni festiu Estarà absorbit i condicionat per aquesta llei?
2: Sí, absolutament. El catàleg del patrimoni festiu, automàticament tot el que estigués declarat com a nacional, d'interès nacional, passarà a ser un betín. Un bé cultural immaterial, és difícil de dir, d'interès nacional, exacte. I tot el que estigui declarat com a local passarà a ser un bé civil, d'acord? Vull dir que facilita aquesta creació d'aquestes dues categories i el que sí és que la llei doncs, també vetllarà doncs, per protegir-lo doncs, amb aquests plans de salvaguarda que haurem de fer doncs, conjuntament.
1: I és una llei que contempla també el paper de les associacions.
2: Absolutament, clar, perquè és que les associacions són les que duen a terme en el cas de la cultura popular, això és evident, vull dir que les posa... Jo crec que aquí aquesta llei ara està igual, no hem volgut moure, modificar res, es va fer a la legislatura anterior, vull dir que és una tasca que es va fer durant la legislatura anterior, que va ser una tasca immensa i molt ben feta, i no l'hem volgut modificar, vull dir que ara mateix està en la tramitació parlamentària, s'estan fent ara les diferents compareixences de diferents entitats, doncs fent aquestes, bueno, per si han d'haver-hi doncs, algunes modificacions o el que sigui, ara estem en aquesta tramitació parlamentària que potser ens estarem 3 o 4 mesos segurament.
1: És a dir, podríem dir que a finals d'any del 2026 la tindrem en funcionament. Aprovada?
2: Tant de bo. M'encantaria. Jo...
1: Ui, això és un condicional, eh?
2: Perquè no ho sabem.
1: No ho sabem,
2: està en tramitació parlamentària, però la idea és que sí, evidentment. I aquesta llei el que és important és que es fondrà amb la llei, amb la llei de patrimoni cultural, que està també està ara també doncs, en aquestes vies de creació. Per tant...
1: Sí, que arribarà un moment que tindrem una sola llei de patrimoni que marcarà... És a dir... Ja observarem, ja no direm patrimoni immaterial i patrimoni, és patrimoni.
2: Serà patrimoni. Punto. Per això és important, i aquesta tramitació parlamentària que estem fent ara, no? Tenir en compte amb aquesta mirada de que aquesta llei de patrimoni cultural i material que ens protegirà el patrimoni cultural i material durant aquest període d'impàs, després s'haurà de refondre. Per tant, en el moment que es refongui, ha de tenir coherència perquè estiguin les dues juntes.
1: Clar, i per tant, hi haurà un altre procés de... Clar, i això allargarà... Ui, escolta'm, això potser sí que ens anirem al final del 2026, I la refosa més enllà.
2: La refosa més enllà, segur. Però bé, a poc a poc, vull dir que és lent. És lent perquè ens hem de posar tots d'acord. I aquesta és l'essència, no?, del sistema. Acordar entre tots, no?, que és el millor per tothom.
1: Carol... Estem esgotant el temps.
2: Déu-n'hi-do, és que parlem molt.
1: Bueno, sempre hem conversat molt. De fet, si ara no tinguéssim micros,
2: si
1: aquesta conversa l'haguéssim pogut mantenir perfectament.
2: Perfectament, perfectament.
1: Potser més informal, però l'haguéssim pogut... Perquè tu i jo hem tingut converses d'aquest tipus.
2: I tant que sí.
1: Escolta'm, Carol Duran Moreno, directora general de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya i amiga del Festa Festa, moltes gràcies per venir, per compartir el teu temps, que és molt, i sé que avui vas molt apretada, i moltes gràcies per venir aquí al Festa Festa, que com sempre és casa teva.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Amadeu, i moltes gràcies per la feina que feu, que realment la valorem moltíssim, així que moltes gràcies de debò.
3: Festa Festa, estiu 2026.
0: I fins aquí aquesta conversa amb la Carol Duran que vàrem enregistrar dins del marc de la Fira Mediterrània a Manresa. Festa!

0: I d'aquesta manera, i amb bona conversa i millor música, anem tancant les portes d'aquest Festa Festa número 2644. Volem donar les gràcies als col·laboradors i col·laboradores que han posat el seu granet de sorra en l'edició d'avui. Doncs gràcies a la Sara Suriol per aquesta feina magnífica que fa.
1: I com sempre, posem en valor l'equip humà que fa possible que el programa surti a l'aire puntualment. Tenim a l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell, la Núria Pasqual i també ens acomiadem nosaltres, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camproví. Gaudiu de les festes de Blanes, de Salt, de Sant Jaume de Llierca i de totes les celebracions que trobeu pel camí de les vostres vacances. Nosaltres tornarem la setmana vinent amb més ganes de gresca i més cultura popular.
1: I ara marxem amb el nostre tema musical de sortida, una sardana d'aire fresc i estiuenc, que es diu Estiu a Llançà, una obra de Xavier Bec i Serra interpretada amb el segell de la Cobla Contemporània. Sigueu feliços.
0: I fins la setmana que ve, salut i cultura popular.
1: Adeu.

Cocodril Club. El programa Revival de la

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

No te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar estimats vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. Baby, come back. El grup es deia The Equals. Baby, come back. I el seu cantant era Eddie Grant. Baby, come back. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos, va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Joanna, que no era una noia, no. Joanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid.

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar Batiato. Sempre en el nostre record. El mestre.

0: viejos valses vieneses.
1: ¡Olé! ¡Qué bonito! Batiatons va fer ballar. Va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No em malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, en diferents preses, és clar.

0: Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy.
1: Una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.
0: Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy.
1: Records de l'estiu del 88, aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloise. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss.

0: kid. Think I better dance now.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. Va ser un one hit wonder. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Life is too short to play silly games. Es deien Fair Brown Attraction. I promised myself. I won't do that again. Aquest era un tema perfecte.

Sí, sí, és un tema perfect, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea.

¿De qué vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Dugué de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set on You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu.

Però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics, los rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterráneo va ser el seu número 1, la cançó d'aquell estiu.

0: Mediterráneo de Los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga! És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu, com acostuma a passar. Per exemple, el 89 va sonar molt aquest Good Thing de Fine Young Cannibals. Good Thing!

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. I tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

El que em demanis. El que vulguis. El que necessitis. Ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Que gran, que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Judas. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo! There's no-

dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder, una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

that way to your heart. La banda Soul Sister, al 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt de

Sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia «Aquí no hi playa». A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club.
2: Y ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sus piernas solitarias.
1: El programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia per cridar l'atenció va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com la seva, com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego.

la gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cher, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop Shoop Song.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

I've been thinking about you. Sempre pensant en tu, l'èxit de Love Don't Beat en aquell 1990, any en el que la cançó, considerada cançó oficial de l'estiu, va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on, give it to

El ritmo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Ven, devora-me.

0: Ven, devórame otra vez.
1: Devórame otra vez.
0: És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que em demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

Aquell 1991 va treure la visita personal de Christina Rosenvinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92 a Barcelona.

All My Loving. Nai no nai no na. Nai no nai no na. Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida et descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada amb de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema Lost in My Religion dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el caldijòquei valencià Ximo Bayo va aconseguir, amb la seva cançó Así me gusta a mí, va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera. Uah!

0: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tan, bam, bam, que tumban, que ping.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Però el 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canción del verano.

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran bunda Juan Luis Guerra.
1: Ojalá que llueva café.
0: Y al seu grup Los 440.
2: Ojalá que llueva.
0: El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics o cantants que m'estiguin escoltant ja saben a què em refereixo. No, no era una mania, és que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
3: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
3: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire.
3: Guarda la semilla porque estoy en el...
0: Fa poc va estar el programa de convidat en directe. Ah.
3: En una tierra lejana si me llevas contigo.
0: Te'n recordaves de la lletra?
3: Prometo ser ligero como la brisa
0: y decirte al oído. Semilla negra.
3: Secretos que harán brotar tu risa.
0: Tu risa. Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic, 1992.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava, encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia i que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita en data 20 d'abril del 90.

0: Y los que hay,
1: han cambiado, ¿verdad?
0: Han cambiado.
1: Sí.
0: Han cambiado.
1: Con canta la meva amiga Sole Jiménez de Presuntos Implicados, cómo hemos cambiado, tots plegats, ¿eh? ¿Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

0: De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.
1: Fue en un pueblo con mar, una noche.

0: Sí, Cocos. El tractor amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz.
1: Molta

0: tractor amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir, l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

0: no, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o a qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.
1: Ahí vamos.
0: Procura ser feliç, Coco.
2: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Catalunya Ràdio.
1: Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant descontrolats. De fet, ara mateix estan desmuntant el centre de coordinació unificat per la proximitat del foc. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Uns incendis que han cremat 20...

El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, que alerta que la lluita contra el foc serà llarga i complicada, diu. I a Catalunya, mentrestant, es manté el risc extrem d'incendi en prop de 200 municipis. A més dels focs, avui també us explicarem al Catalunya Migdia que un operari ha mort aquesta matinada mentre feia tasques de manteniment a la línia ferroviària a Sant Mori, a l'Alt Empordà. L'home de 66 anys i veí de Breda ha patit una descàrrega elèctrica mentre treballava a la catenària. Del món, avui tenim la mirada posada a l'Índia, on ha dimitit el ministre d'Educació per la pressió de l'anomenat moviment juvenil de les Paneroles, que protesta per la filtració d'exàmens oficials. I atenció també a aquesta notícia. A Lleida hi ha un afortunat o afortunada que s'ha endut 71 milions d'euros de l'Eurojackpot. És el premi més gran que l'ONCE ha donat mai fins ara a l'estat espanyol. I de la cultura, avui música, perquè és un cap de setmana farcit de concerts.

0: Sabrem qui són tots aquests artistes quan faltin uns 8 minuts per arribar a 2:15. I en esports fan en Sergi Poll quan faltin 5 minuts per arribar a 2:15. Què us explicarem?
1: Estarem pendents de la 20a penúltima etapa del Tour de França. En final, un altre cop a l'Alpe d'Huez. Parlarem dels amistosos que han jugat avui l'Espanyol, el Sabadell i el Girona, i del que va jugar ahir el Barça.
0: I connectem ara amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència destacada a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia, Eva. Els punts de retencions més importants els trobem a la C32, a Cabrera de Mar, en sentit nord, a la C65 i C35, a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, i a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat. Afegim que els trens de la línia R3 han suspès la circulació a causa d'una incidència a la infraestructura derivada dels treballs que s'hi fan. S'ha establert servei per carretera entre Fabra i Puig fins a Puigcerdà, la Tor de Querol. Fins aquí la informació viària.
0: I tot això pendents avui de les pluges. Aquesta tarda s'ha activat la fase d'emergència, de prealerta del Pla Inuncat per les pluges que hi pot haver aquesta tarda, sobretot a la zona del Pirineu català.
3: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Les 2:04. Els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Madrid i a Àvila i que ja combaten com un de sol. De moment, hi ha més de 53.000 persones evacuades i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant una situació que continua sent complexa i ha reiterat la necessitat de crear un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Anem a les proximitats del centre de comandament perquè ja han desallotjat els periodistes que estan cobrint aquest foc. Allà hi tenim l'Alba Gil. Bon dia.
4: Molt bon dia, Eva. La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores complicades amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podria complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
5: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia. Eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
4: Des de Cenicientos, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides i ja són més de 50.000 les persones evacuades o confinades per unes flames que han devorat milers d'hectàrees. De fet, en el que portem d'any s'han cremat 130.000 per sobre de la mitjana de l'última dècada. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta del Pacte d'Estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un

0: discurs més catastrofista, deia això.
1: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
2: I des del Vietnam, el president Salvador Illa també ha ofert recursos de la Generalitat en el combat contra aquest incendi.
0: Sí, des de Vietnam, Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal dels bombers especialitzats, entre els quals hi ha Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
3: Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No? Estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
0: El president també ha enviat un missatge de suport i solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests incendis.
2: Gràcies, Alba. I al municipi de la Vall d'Uixó, a Castelló, un incendi de vegetació que havia començat fa un parell d'hores ara ha arribat cap a la zona forestal i crema amb intensitat. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres. Segons els bombers, ara mateix, l'evolució del foc és negativa. I a França, la situació també és molt complicada. A prop de 200.000 persones les han evacuades dels departaments de la Gironda i de les Landes. Això és el sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones estan refugiades. En el que portem d'any, ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica, segons ha assegurat el ministre de l'Interior. Anem cap a França, la nostra corresponsal, Isabel Galí, bon dia.
4: Bon dia. De les 33.000 hectàrees cremades al sud-est de França, són gairebé 20.000 les que pertanyen al bosc de les Landes. Una vasta extensió de pinastres que es van plantar sobre la sorra de les dunes al segle XIX i que s'estén entre aquest departament i el de la Gironda. Les pluges intenses d'aquest hivern, combinades amb la sequera també intensa d'aquesta primavera, han deixat molta vegetació nova seca. Una combinació similar a la dels incendis de Califòrnia. Tot plegat, afegit a la saba especialment inflamable d'aquesta espècie de pins, fan de l'extinció una tasca molt complicada. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, que encara està a 30 quilòmetres, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
5: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
6: Long et très difficile.
4: 7 nous municipis de les Landes i la Gironda han estat evacuats aquest dissabte. Les evacuacions s'han fet urgents perquè les flames no s'aturen als límits de les cases. Els estiuejants marxen cap a casa i els veïns dels pobles els traslladen cap a Bordeus, on el fum impregna tota la ciutat.
2: Ho dèiem ara en començar les dues. Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori. Això és a l'Alt Empordà, Quim Codinàs.
7: Sí, un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada i els Mossos d'Esquadra ja han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball, tal com ha establert el protocol en accidents laborals de víctimes mortals.
2: 5 minuts i arribarem a un quart de 3. Obrim ara Crònica Internacional. El ministre d'Educació de l'Índia ha dimitit arran de la pressió de les protestes juvenils que han desafiat el govern del primer ministre, Narendra Modi. El líder del moviment de les Paneroles ho celebrava així. I és que la renúncia representa una victòria per a les protestes juvenils més importants dels últims anys a l'Índia, que van esclatar per la filtració d'uns exàmens oficials, Núria Har.
8: Sí, a l'Índia aquestes proves són molt importants perquè milions d'estudiants competeixen cada any per les places universitàries i llocs de treballs públics que molts veuen com la principal via de mobilitat social. Ara ho sentíem, la dimissió ha desfermat l'eufòria a la capital, a Nova Delhi. On a aquesta hora els joves celebren als carrers la dimissió del ministre d'Educació.
9: Aquestes protestes han estat tot un èxit per a nosaltres, els estudiants. L'any passat ja vam fer els exàmens i es van filtrar. Aquest any ha tornat a passar. Hem viscut amb molta angoixa i inquietud. Només nosaltres sabem pel que hem hagut de passar. Per això aquesta notícia és una gran alegria pels estudiants de tot l'Índia.
10: És el greatest news all over India.
8: La renúncia ha arribat hores abans que s'acabés el termini que va donar el moviment juvenil al govern per complir les seves demandes. El fenomen de les paneroles, que va saltar de les xarxes socials als carrers, ha provocat les manifestacions més multitudinàries dels últims anys. Segons el moviment, el govern els ha assegurat que no presentarà càrrecs contra els manifestants.
2: El Tribunal Penal Internacional ha destituït el seu fiscal en cap, Karim Khan, de 56 anys, acusat de relacions sexuals no consentides amb una jove assistenta, Miquel Àngel Violant.
10: La presidenta de l'Assemblea dels Estats Membres denunciava així la destitució, que s'ha fet en secret i a porta tancada.
8: L'Assemblea ha decidit, per una majoria de 82 estats membres, que el fiscal electe Karim Khan va cometre una falta greu de conducta i un greu incompliment de les seves obligacions i ha acordat destituir-lo del càrrec.
10: El Tribunal Penal Internacional ha pres una decisió sense precedents en els prop de 25 anys d'història de la institució que persegueix persones que han comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal, que sempre ha negat les acusacions, ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat que recorrerà la decisió. Fa un parell d'anys, Karim Khan va acabar l'atenció mediàtica per dictar ordres de detenció per crims de guerra a la Franja de Gaza contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa, Yoav Gallant. Tant el tribunal com el fiscal destituït havien rebut crítiques reiterades de corrupció i abús de poder per part de la Casa Blanca.
2: I als Estats Units, tres mesos després que un intent d'atemptat interrompés de forma sobtada el sopar de corresponsals de la Casa Blanca...
11: As I said 3 months ago, the show must go on.
2: Aquest cop sí, el president nord-americà ha pronunciat un discurs al més pur estil Donald Trump.
8: Sí, Trump s'ha ficat amb els periodistes, també amb els seus rivals polítics, però aquesta vegada no l'acompanyaven ni Melania Trump ni tampoc el seu vicepresident J.D. Vance i el secretari d'Estat Marco Rubio. Ha estat un discurs llarg, d'una hora, amb menys públic i en un altre hotel per temes, per qüestions de seguretat. Tot i que la Constitució nord-americana prohibeix als presidents aspirar a un tercer mandat, Trump ha fet broma amb aquesta opció.
12: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
8: I just després d'aquestes declaracions, Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028, que és la data de les properes eleccions presidencials.
2: Tornant a casa nostra, un jove de 21 anys ha mort ofegat aquesta matinada al canal de la dreta de l'Ebre, en Post. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i de matinada n'han trobat el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist, que havien vist que es llançava a l'aigua. Precisament avui, la plataforma SOS Socorristes fa accions en diverses platges catalanes per protestar per la precarietat en el sector i reclama també una llei urgent de socorrisme, Montse Garcia.
13: L'avís que el noi s'havia llançat al pont a l'aigua es va rebre ahir a 3:15 de la nit i cap a les 4 de la matinada n'han localitzat el cadàver. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. I avui, amb motiu del Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments, els socorristes protesten per la precarietat i la falta de vigilància d'algunes platges. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla de socorristes.
14: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
2: A tot això, les onades de calor d'aquest estiu estan passant factura a la fauna salvatge i el centre de recuperació de Torreferrussa ja han batut el seu rècord diari d'ingressos, 400 animals en un sol dia. Normalment, amb les onades de calor, l'entrada d'exemplars en aquests hospitals d'animals s'incrementa en un 40%, però els seus responsables donen per fet que aquest any la pujada encara serà més important, Montse Poblet.
15: Tres onades de calor seguides tenen efectes en tots els éssers vius, també en la fauna salvatge, sobretot en cries d'ocells i ratpenats, que quan els termòmetres es disparen surten dels nius i es deshidraten. Tot i que encara no s'ha fet el recompte total d'ingressos als quatre centres de fauna salvatge de la Generalitat, Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora, dona per fet que els números es dispararan.
16: s'incrementa amb un 40% el nombre d'ingressos, vale, quan hi ha onades de calor. Aquest any és excepcional, encara és molt més delicat, perquè ja portem 3 onades de calor, per tant, imagina't.
15: L'estiu és de per si l'estació de l'any en què hi ha més ingressos. En tot l'any passat, els 4 centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars i més de la meitat i van entrar en els mesos de calor, un moment en què cal prioritzar perquè no hi ha condicions per salvar-los a tots. Tot i això, les taxes de supervivència i reintroducció a la natura ronden el 60%.
17: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
18: Amb so de coble, el Festival de Coble de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
19: Obeses amb Coble Berga Jove, Simfònica de Coble i Corda de Catalunya.
18: Guillem Batllori i Coble la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
19: Coble amb so de dona, Filomena.
18: Memorial Ricard Vilarassau.
19: Revolucionem el so de la coble.
18: Tota la informació a amsodecoble.cat.
20: Oh, capità, el meu capità.
21: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
22: Ja no sé què em passa.
21: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
23: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
21: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
23: Això sona brillant.
21: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
24: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
25: La cinta de Möbius.
24: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
25: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
24: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
25: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
26: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
2: I atenció a aquesta notícia que hem sabut aquest matí. El premi més gran de la història de l'ONCE a l'Estat ha caigut a Lleida. Ahir, el sorteig de la modalitat Eurojackpot hi va deixar 71 milions d'euros. El venedor del cupó premiat fa venda ambulant al polígon del Segre i acostuma a repartir butlletes als bars de la zona, a Mercamps.
27: El venedor Sergio Martín fa més de 3 anys que s'hi dedica i es mostra emocionat, ja que fins ara diu que sempre havia repartit premis menors. Afirma que encara no sap a quin client li ha tocat.
28: Creo que le habrá tocado algún trabajador, porque los que me suelen comprar son todos trabajadores. ¿Quién es? Pues no lo sé todavía. Hasta que no me lo diga, si me lo quiere decir, porque igual, como vea que le toca tanta pasta, igual ni lo dice. Pero bueno, estoy súper contento, estoy que me tiemblan las piernas y todo.
27: L'Eurojackpot també ha caigut a Badalona, on la venedora Nieves Fernández ha donat un premi de 53.000 euros en un bitllet de tercera categoria. L'ONCE gestiona l'Eurojackpot a l'Estat. És un sorteig europeu en què participen 19 països i consisteix a encertar 5 números d'entre 50 possibles i 2 sols d'entre 12.
2: Les ràtios a les aules que marca l'actual llei a Catalunya són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les classes a infantil i primària poden ser de 25 alumnes i a secundària de 30, David Àngela.
12: A Catalunya la mitjana és de 20 alumnes, més que Grècia i Itàlia i menys que Xile, el Japó i el Regne Unit. La recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes per aula i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa de la UPF.
29: Seria tan senzill com dir, posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
12: Una baixada de ràtios general és car i té poc impacte.
2: I ara, cultura. El baixista Marcus Miller ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Barcelona, Marc Ruiz.
0: El concert que va fer el baixista Marcos Miller ahir al Palau de la Música és d'aquells que es recorden durant molt de temps. Celebrava el centenari de Miles Davis i ho feia amb tres músics que conjuntament amb ell van acompanyar Davis a la minigira que va fer el 1981 després de 5 anys de silenci i que van gravar el disc We Want Miles. Mike Stern a la guitarra, Mino Cinello, que feia parlar la percussió, i Bill Evans al saxo. La banda d'ahir la completaven tres músics més, entre els quals hi havia el trompetista Russell Gunn, que tenia el paper més difícil, fer de Miles. Van construir improvisacions en les que es podia lluir cada músic sobre temes dels 80, com Aida, Katembe o Hannibal, però també van recuperar la psicodèlia de Bitches Brew i la tendresa de Someday My Prince Will Come, una versió de la cançó de la Blanca Neu que va fer Davis el 1961. Després de més de 2 hores de malabarismes musicals, Marcus Miller rematava la feina amb Tutu, que va escriure ell mateix per al disc de Miles Davis dedicat a l'arcabisbe sud-africà. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
27: I avui, després del concert d'ahir a la nit de Marcus Miller, Morrissey serà l'encarregat de tancar el Festival Bars 2026 al Poble Espanyol de Barcelona, Quim.
1: La icona del pop britànic tornarà a cantar avui a Catalunya 10 anys després de l'últim concert i ho farà en el marc de la presentació del seu retorn discogràfic Make Up Is a Lie. No, no s'ha ido
27: más, porque no esperaba tanto. I el recinte emmurallat de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, s'omplirà de música en directe des d'avui fins al 10 d'agost amb una nova edició del Festival Sons del Món.
1: Ja s'han venut més de 22.000 entrades de forma anticipada. Arrencarà aquest vespre amb l'únic concert a Catalunya de Pablo Alborán.
3: Pablo Alborán inaugurarà del vespre el festival i en els pròxims dies hi seran, entre d'altres, Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà i Fangoria. També hi ha ganes de veure el dia 1 d'agost l'únic concert per aquest any de Gossos, conjuntament amb els Lacs en Busto, i la triple actuació la nit abans dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, en el que s'ha batejat com el so d'una generació. Ho destaca el director dels Sons del Món, Xavi Pasqual.
4: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que, bueno, d'alguna manera encara no s'havia pogut veure doncs, aquests 3 artistes junts en un mateix festival.
3: Els Sons del Món aposta també per la promoció dels vins de la Via Empordà i, a més dels concerts a la Ciutadella de Roses, el mes d'agost també n'ha programat en cellers de la zona, amb Carlos Núñez, Roger Mas i Manu Guix. Now you
27: say you're lonely. I avui, a 11:15 de la nit, a Calella de Palafrugell, el festival de Cap Roig acollirà el concert de la cantant de jazz canadenca, Diana Krall.
1: La cantant i pianista ja va actuar la setmana passada al Palau de Pedralbes i avui s'acomiadarà de Catalunya amb l'últim recital previst aquest estiu a casa nostra.

0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: I tenim 50 segons pel temps abans dels esports. Amb en Dani Ramírez, bon dia.
2: Bon dia. Situació que es va activant pel que fa a ruixats des de fa una hora aproximadament, des de la zona de Montserrat, la Mola, fins al Moianès, Osona. Ja tenim registres que s'acosten als 15 i 30 litres per metre quadrat. És el cas de Ceba, a la zona sud-oest de Ceba. Ja s'acosten aquests 30 litres. I estem pendents d'aquest pla Inuncat, que es manté avui actiu fins al vespre i després a la nit també a la costa i prelitoral entre Tarragona i Barcelona. I aquesta tarda, sobretot comarques de Girona, interior de les de Barcelona i especialment la Selva i la Garrotxa. Aquí poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Amb aquestes tempestes preveiem llamps i trons, alguna pedregada i algun aiguat. Precaució. A la resta del país hi pot haver algun ruixat, però cap al sud i cap a ponent, difícilment. Demà vent de mestral, baixa un pèl la temperatura i a la tarda més ruixats a Girona.
1: 5 minuts i arribarem a 2:45. Minuts, com sempre, pels esports. Ferran Sergi Poll, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. De seguida parlem dels amistosos que han jugat l'Espanyol, el Sabadell, també el Girona. Abans, parlem del Tour.
4: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
3: Perquè tenim en marxa la 20a i penúltima etapa d'Alta Muntanya en final novament a l'Alp d'Huez. Anem cap allà. Isaac Vilalta, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. 72 quilòmetres per al final. En queden uns 10 d'ascensió, una miqueta més d'ascensió al Galibier. Els ciclistes ja han superat el Telegraf. Primer de tot la Croix de Fer, després el Telegraf, ara el Galibier. I un cop coronin, els esperarà un llarg descens per afrontar ja l'ascensió gairebé final en un port també de categoria especial aquí tocar ja de l'Alt d'Huez, on s'acabarà l'etapa. Ara mateix són cap de cursa un grupet de 10 ciclistes, entre els quals hi és Juan Ayuso, millor classificat a la general, que és setè. El grup de Tadej Pogacar amb la resta d'homes importants es troba a menys de 4 minuts. Estan retallant diferències perquè el Bahrain amb Lenny Martínez està interessat en retallar aquestes diferències i ara mateix està treballant per darrere. Dic que Mats Pedersen s'ha assegurat ja matemàticament el mallot verd, que Richard Carapaz, que forma part de la fuga, ha fet un pas important també per assegurar-se el mallot de la muntanya. En qualsevol cas, quedarà la lluita per la victòria d'etapa en aquest grupet de 10 amb Ayuso, amb Carapaz, amb Sepp Kuss i amb gent important que tenen poc menys de 4 minuts respecte del grup de Tadej Pogacar.
6: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
3: Això és el que està passant ara al Tour de França. Aquest matí han jugat 3 equips catalans, l'Espanyol i el Sabadell. Han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva Dani Hark. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arraquinats s'han avançat amb un gol en pròpia i poc després Quique García ha igualat el marcador. Pol Lozano, jugador blanquiblau.
7: Sabíem que era un rival que vindria a competir. Però bueno, jo crec que ens serveix molt perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
3: I Ferran Costa, entrenador arlequinat, content amb el partit del seu equip.
8: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part hem estat sense el millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
3: La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'hi estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós contra el Burnley. El proper partit dels arlequinats serà dimecres que ve contra el Manresa. I d'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, ha jugat alguns minuts.
9: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat d'una lesió bastant dura i llarga, i bueno, individualment bé, i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment, i bé, bastant contents, encara que avui
10: ens ha donat el resultat que volíem.
3: Tot això avui, ahir el Barça va jugar el seu primer amistós de pretemporada amb victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de primera federació. Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensna, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort i Bardaggi, també van jugar Ter Stegen i Casador. Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa van ser els golejadors. Dilluns, el Barça viatja a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. Dia molt mogut, també de mercat. A la Lliga F, el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, portera de 24 anys que arriba lliure procedent del Dallas Trinity, la Lliga estatunidenca. El Badalona Women ha anunciat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid, i la Jax Blaugrana Salma Parelluelo ha fitxat per l'Olímpic de Lió. Jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. Acabem explicant que el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat seu del Campionat del Món d'Eslàlom i Kaya Cross que es fa aquests dies a Oklahoma.
11: Trescat Info.

0: Molt pendents d'aquesta hora de l'incendi de Madrid i Àvila, que obliga a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat, on també hi ha les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 hectàrees cremades i més de 50.000 persones que han hagut de ser evacuades. També a França la situació és molt complicada. A prop de 200.000 persones les han evacuat dels departaments de la Gironda i de les Landes, al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones estan refugiades. I un titular internacional, perquè el president ucraïnès ha denunciat la mort de com a mínim 6 persones i una desena de ferits més en diversos atacs russos. A les últimes hores, els bombardejos han afectat edificis residencials i una oficina de correus en ciutats com Sloviansk i Sumy. Més coses a partir de 3:45, aproximadament us explicarem que Alemanya està preparada pel fred, però no pas per la calor. I de calor aquest estiu en fa molta. Ni cases ni transports públics estan adaptats a les altes temperatures, cosa que crea malestar entre la ciutadania i augmenta la mortalitat. I anirem també a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, perquè el restaurant La Caleta tanca demà diumenge després de 71 anys davant del mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. A aquesta hora amb el Francesc Ripoll busquem els titulars esportius a aquesta hora. Francesc, bona tarda.
1: Bona tarda. Estem pendents de la 20a etapa del Tour de França en final a l'Alp d'Huez. Després comentarem com està aquesta etapa i també parlarem dels partits amistosos de l'Espanyol 1, Sabadell 1 i del Girona 0 a la Besu.
0: Tot això en una tarda de tempestes que poden ser fortes i acompanyades de pedra al nord-est de Catalunya i ruixats a la tarda a les Terres de l'Ebre i a la nit a la costa central. Bufarà vent de mestral i tramuntana i la temperatura tendirà a baixar. Ara passen 3 minuts de 3:45. Els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció de l'incendi que crema Madrid i Àvila i que ja combaten com un de sol. De moment, hi ha més de 80.000 persones evacuades i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant una situació que continua sent complexa i ha reiterat la necessitat de crear un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Una desena de comunitats autònomes, entre elles Catalunya, estan oferint recursos a Madrid. Anem a les proximitats del centre de comandament, que, com dèiem, ha hagut de ser desmantellat. Han hagut de desallotjar periodistes que estan cobrint aquest foc, com la nostra enviada especial, Alba Gil. Endavant, Alba, com vulguis.
2: La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores molt complicades, amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podrien complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
3: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia. Eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
2: Des d'aquí, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta de pacte d'estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un discurs més catastrofista deia això.
4: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
2: I des de Vietnam, Salvador Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal de bombers especialitzat, entre els quals hi hauria Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
5: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No? Estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
2: El president també ha enviat un missatge de suport i de solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests focs.
0: I també hem d'explicar, com a notícia d'última hora, que al municipi de la Vall d'Uixó, a Castelló, un incendi de vegetació que havia començat fa un parell d'hores, ara ha arribat cap a la zona forestal i crema amb intensitat. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres. Segons els bombers, ara mateix, l'evolució del foc és negativa. I a França, com explicàvem també en titulars, la situació és molt complicada, molt complexa. Gairebé 200.000 persones les han evacuat dels departaments de la Gironda i de les Landes, al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones estan refugiades. En el que portem d'any, ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica, segons ha assegurat el ministre de l'Interior. Corresponsal, Isabel Galí.
6: De les 33.000 hectàrees cremades al sud-est de França, són gairebé 20.000 les que pertanyen al bosc de les Landes. Una vasta extensió de pinastres que es van plantar sobre la sorra de les dunes al segle XIX i que s'estén entre aquest departament i el de la Gironda. Les pluges intenses d'aquest hivern, combinades amb la sequera també intensa d'aquesta primavera, han deixat molta vegetació nova seca. Una combinació similar a la dels incendis de Califòrnia. Tot plegat afegit a la saba especialment inflamable d'aquesta espècie de pins, fan de l'extinció una tasca molt complicada. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, que encara està a 30 quilòmetres, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
7: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
6: Set nous municipis de les Landes i la Gironda han estat evacuats aquest dissabte. Les evacuacions s'han fet urgents perquè les flames no s'aturen als límits de les cases. Els estiuejants marxen cap a casa i els veïns dels pobles els traslladen cap a Bordeus, on el fum impregna tota la ciutat.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 6 minuts per arribar a 3:45 de la tarda. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat la mort de com a mínim 6 persones i una desena de ferits més en diversos atacs russos. En les últimes hores, els bombardejos han afectat edificis residencials i una oficina de correus en ciutats com Sloviansk i Sumy. Per la seva banda, Rússia ha informat de la mort d'almenys 8 persones, entre ells 2 menors, en un atac aeri ucraïnès contra un campament turístic a la regió de Zaporizhia, que està sota control rus. Hi ha almenys 14 ferits. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli i una fàbrica amb components militars. Zelensky també diu que han atacat un vaixell de guerra rus i altres embarcacions amb càrregues militars vinculades amb l'Iran al mar Caspi. També a les últimes hores, Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. L'operació l'ha fet un caça F-16 en una zona deshabitada prop de la frontera amb Ucraïna. Els investigadors romanesos creuen que el dron que va interceptar ahir provenia de territori rus. La setmana que ve, Europa enfronta una nova onada de calor. Alemanya està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures, que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig. Una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta, Berlín Jordi Regàs, la mortalitat.
9: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Barbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
10: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
9: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Werner.
11: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
9: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya, el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
8: 3CAT Info.
0: A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata en un estudi al Centre Internacional Escarrer per les minories ètniques i nacionals, el CIEMAN, que reclama a les administracions millores en la informació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
12: Bon dia. De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3CAT Info Gemma Pinyol Jiménez, coordinadora de l'informe del CIEMAN.
13: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
12: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que va fer que només el 10% dels estrangers amb dret a vot s'inscriguessin al cens electoral per les eleccions municipals del 2023. Per això reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització i la simplificació dels tràmits.
13: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció en l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
12: Només a Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
0: Les altes temperatures també alteren la feina als jaciments arqueològics del Pallars Jussà. Les campanyes d'excavació de l'Hort del Cavaller a Isona i del Castelló Sobirà de Sant Gervàs, a Gavet de la Conca, ja han hagut de reduir el temps d'excavació, fet que alenteix l'avenç dels treballs. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
14: Els responsables de les campanyes adverteixen que aquests episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i ja s'han incorporat carpes per generar ombra i han reforçat les mesures de protecció, amb hidratació constant, gorres i crema solar. Alerten, però, que si aquesta tendència es manté, caldrà repensar la manera d'organitzar les excavacions arqueològiques, tot i que el calendari universitari dificulta canviar-les d'època. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés, des del jaciment de l'Hort del Cavaller a Isona.
15: Al treballar amb estudiants universitaris ens limita bàsicament als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No? Les mesures que prenen aquest any hem instal·lat uns toldos, també fem pauses per hidratació, hem après de les competicions esportives i hem adaptat també els horaris. Aquest any estem començant mitja hora abans i finalitzem mitja hora abans.
14: En alguns jaciments la jornada comença a les 6 del matí i s'acaba abans del migdia. Durant les hores de més calor, els equips deixen el treball de camp i continuen la recerca en espais interiors, on aprofiten per netejar, catalogar i dibuixar les peces recuperades, però alerten que tot plegat alenteix l'avenç dels treballs.
0: I encara parlant d'excavacions arqueològiques, el jaciment de Santa Coloma d'Àger d'aquest estiu ha descobert un assentament excepcional per estar ubicat al costat d'un edifici de culte. Aquestes restes permetran conèixer millor com era el dia a dia a la vall d'Àger entre els segles 5 i 7. Des de la Noguera, Alba Mor.
16: Els treballs d'enguany han permès excavar per complet dos fonts de cabanes i documentar-ne dues més amb indicis d'habitat. L'existència d'un assentament creat des de zero com el d'Àger al costat d'una basílica és el que caracteritza la trobada, ho explica la codirectora del jaciment, Àngela González.
17: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. Ens hem d'imaginar un jaciment format per una zona de necròpolis al voltant d'una basílica o un edifici funerari, i estava funcionant alhora amb tota una sèrie de cabanes, que de moment en tenim dues que semblen productives i una que possiblement és d'hàbitat. Són assentaments ex novo, i que una de les coses que tipològicament els caracteritza és que normalment no està en relació amb cap edifici de culte.
16: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació, que s'han allargat 3 setmanes.
0: Tocats 3:45.
8: El temps.
0: La crònica amb el Tomàs Molina.
18: Tarda marcada per la inestabilitat. De fet, amb ruixats, amb tronades, que estan guanyant terreny ja per l'Alt Pirineu, per l'Aran, però també per l'àrea del Vallès, Osona, Moianès. Tempestes que durant la tarda continuaran creixent i que afectaran bona part de l'interior de les comarques gironines, al nord de les de Barcelona i tot el Pirineu. I fins i tot de cara al vespre en podrien aparèixer també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Localment poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra, i poden ser de forta intensitat i, a més, acompanyades de ventades. Precaució, doncs, amb aquesta situació de tempestes, que poden ser fortes. També una situació de vents de mestralats, una situació amb aquest vent que pot mantenir, doncs, alt aquest perill d'incendi, i, per tant, doncs, precaució amb qualsevol cosa que pugui iniciar un foc. Una situació que es manté també de cara a demà. Demà persistirà al matí amb sol. La nit haurà estat d'alguns ruixats que poden afectar sobretot la costa central, algun punt del nord de la Costa Daurada i la costa de Barcelona. Localment també podien descarregar amb forta intensitat. I després, demà al matí, a primeres hores, quedaran aquests intervals en núvols a la façana litoral, amb sol en conjunt a bona part del país, i un sol que s'imposarà, de fet, a les comarques de Ponent al llarg de tot el dia demà. Però les nuvolades a la tarda tornaran a donar algun ruixat, sobretot al Pirineu i a la meitat oriental del Pirineu, amb més força, amb més intensitat, de nou podrien anar acompanyats de calamarsa o de pedra. Avui i demà la temperatura a la baixa, amb un ambient que es normalitza per l'època de l'any. Dilluns serà un dia de sol en conjunt, d'estiu, però amb temperatures típiques d'aquesta època del mes de juliol. 3CAT Info.

falten 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda i avui, després del concert d'ahir a la nit de Marcus Miller, Morrissey serà l'encarregat de tancar el Festival Bars 2026 al poble espanyol. I soon return to Paris. La icona del pop britànic tornarà a cantar avui a Catalunya 10 anys després del seu últim concert i ho farà en el marc de la presentació del seu retorn discogràfic Make-up is Alive. Serà avui per tancar aquest Festival Bars 2026. No, no.

0: el recinte emmurallat de la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà s'omplirà de música en directe des d'avui fins al 10 d'agost amb una nova edició del festival Sons del Món. Nunca me sentí un extraño, nada de eso ha sido en vano. Ja s'han venut més de 22.000 entrades de forma anticipada, un festival que arrencarà aquest vespre amb l'únic concert a Catalunya de Pablo Alborán. Anem a Roses, Fèlix Martín.
1: Pablo Alborán inaugurarà a partir de les 10 del vespre el festival i en els pròxims dies hi seran, entre d'altres, Rosana, Sergio Dalma, John Dausà i Fangoria. També hi ha ganes de veure el dia 1 d'agost l'únic concert per aquest any de Gossos, conjuntament amb els Lacs en Busto, i la triple actuació la nit abans dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, en el que s'ha batejat com el so d'una generació. Ho destaca el director dels Sons del Món, Xavi Pasqual.
2: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que, bueno, d'alguna manera, encara no s'havia pogut veure doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival.
1: Els Sons del Món aposta també per la promoció dels vins de la Via Empordà i, a més dels concerts a la Ciutadella de Roses, el mes d'agost també n'ha programat en cellers de la zona, amb Carlos Núñez, Roger Mas i Manu Guix. Now you say you're lonely.
0: You cry. I avui a 11:15 de la nit a Calella de Palafrugell, el Festival de Cap Roig acollirà el concert de la cantant de jazz canadenca Diana Krall. La cantant i pianista ja va actuar la setmana passada al Palau de Pedralbes de Barcelona i avui s'acomiadarà de Catalunya amb aquest últim recital previst aquest estiu a casa nostra. Ara falten 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Com veiem, falten 9 minuts per arribar a les 3. El restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris, però, diuen que hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Sant Vicenç de Montalt, Marta Vallès. Vaig deixant un lloc afortunat on la platja toca la muntanya des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
4: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
5: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
4: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
5: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, dos dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
4: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
5: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
4: La Mercè és la mare de l'Albert.
6: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer que mereixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
4: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
7: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero, perdón.
4: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
5: Diuen, Albert, on tu vagis anirem. Estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies. El telèfon no para. Portem 72 hores que el telèfon és una bogeria. Les redes socials no paren.
4: I molt decebut per la poca honestedat.
5: Jo m'he criat aquí dintre. Vull dir, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
6: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic. I quina sort tenir el Maresme.
0: 6 minuts i les 3.
3: Esports.
0: I arribarem amb la crònica esportiva amb el Francesc Ripoll, amb esport en directe, etapa al Tour, l'última alpina, en aquest cas no, l'última no és als Alps, als Pirineus, diríem, i després aquests amistosos de l'Espanyol i el Girona que han disputat avui en aquesta jornada matinal de dissabte. Francesc, bona tarda.
8: Bona tarda, bon resum has fet, Xavi. Anem a explicar-ho tot de forma...
0: Pirineus, això segur, eh?
8: Desgranades en final avui a l'Alp d'Huez, penúltima etapa en general del Tour de França. Avui és la vintena, demà s'acabarà. Ja sabem que si no hi ha una sorpresa enorme, guanyarà Tadej Pogacar i estem pendents de veure qui completa el podi i qui guanya també aquesta etapa d'avui, que és de muntanya, en final a l'Alp d'Huez. Ara estan pujant un port de categoria especial, al Col du Galibier. Ara mateix hi ha fins a 4 ciclistes escapats, Carapaz, Sepp Kuss, que aquests dos ja hi eren ahir, també Hindley i Richitello. Carapaz, ara mateix amb el mallot de muntanya, que ha provat d'atacar en diverses ocasions, vol acabar d'assegurar-se aquest mallot i, per què no, somiar amb guanyar aquesta etapa a l'Alp d'Huez. Ayuso els persegueix de ben a prop, a només 10 segons, i també veiem el grup general on roda Tadej Pogacar i la resta de corredors del pilot, entre ells Evenepoel, Del Toro, Sexas, Lani Martínez, Esquelmuse o Pidcock, a 5 minuts i 20 segons d'aquest grup capdavanter. Tot això quan falten 62 quilòmetres perquè els ciclistes creuin la meta d'aquesta penúltima etapa del Tour de França. En final, com dèiem, l'Alp d'Huez, acabaran coronant el Col de la Serena. Després tenen una petita baixada i tornaran amb una lleugera pujada, el 6,2% a l'Alp d'Huez. Tot això és, com dèiem, la vintena etapa d'aquest Tour de França abans que s'acabi demà als Camps Elisis de París.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I aquest matí l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arrequinats s'han avançat amb un gol en pròpia i poc després Quique García ha igualat el marcador. Sentim Pol Lozano, jugador blanquiblau.
9: Sabíem que era un rival que vindria a competir. Però bueno, jo crec que ens serveix molt perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
8: I Ferran Costa, tècnic arlequinat, content amb el partit del seu equip.
10: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part no ha estat, penso que millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
8: La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'hi estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós contra el Burnley. Els arlequinats jugaran dimecres, que ve un nou amistós contra el Manresa. I el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
11: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat d'una lesió bastant dura i llarga, i bueno, individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
8: Dimecres que ve el gironí juga amb un amistós contra el Castelló a 6:45 de la tarda a la ciutat esportiva del Girona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Tot això avui, ahir el Barça va jugar el seu primer amistós de pretemporada amb victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de primera federació. Hansi Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fori i Bartaggi. A la segona meitat van jugar Ter Stegen i Casador. Els gols els van fer Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra Ebrima i Àlex González pel Barça. Flavio va fer el de l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i jugarà un amistós contra el Birmingham. Dia molt mogut de mercat a la Lliga F. El Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey. La portera de 24 anys arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca per reforçar una porteria en què compartirà protagonisme amb Kata Coll i Gemma Font. El Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F. I l'Ajax blaugrana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olímpic de Lió. Jugarà les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. Dos apunts més de mercat. L'Atlètic de Madrid ha fitxat Kang In Lee del Paris Saint-Germain i el porter català Arnau Tenas jugarà cedit al Mallorca, de segona divisió. L'ex blaugrana és propietat del Villarreal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat la medalla d'or en la modalitat seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayakross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. I en atletisme, el Campionat d'Espanya de Màlaga, ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa.
3: Trescat Info.

Bona tarda, són les 3. Ho acabem de saber. Adif assegura que els treballs de reparació de l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona ja estan acabats. L'empresa, que és la responsable de les vies, posa ara a disposició de Rodalies la infraestructura. Encara no se sap, però, quan podran tornar-hi a circular els trens. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia que pugui ser la setmana que ve. L'incendi de Madrid i d'Àvila obliga a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat on també hi ha les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 hectàrees cremades i més de 80.000 persones evacuades. A França, gairebé 200.000 persones han estat evacuades dels departaments de la Gironda i de les Landes pels focs forestals que afecten el sud-oest del país. Les flames han arribat a uns 30 quilòmetres de Bordeus, tot i que les autoritats

0: elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergències l'han intentat reanimar sense èxit. El nou jutjat de violència contra la infància de Barcelona ja ha assumit 1.700 casos des del gener i 27 sumaris. El deganat de Barcelona diu que aviat necessitarà un reforç per atendre aquestes víctimes vulnerables i demana que es creï una segona plaça de jutge. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat i recomana precaució per la possibilitat de xàfecs aquesta tarda i fins a la matinada, sobretot al nord-est del país. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i la pluja pot anar acompanyada de tempesta i de pedra petita. Pablo Alborán obrirà avui una nova edició del Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses en l'únic concert previst per aquest estiu a Catalunya. El festival es prolongarà en aquest recinte fins al 10 d'agost i de cara als pròxims dies hi ha programat un concert conjunt de l'Ax en Busto i Gossos i també la triple actuació dels Amics de les Arts Blaumut i Ramon Mirabet.
1: Esports. En marxa la 20a etapa del Tour de França, en final de duets, 58,7 km per la meta amb 4 escapats, Pogacar i la resta de ciclistes que opten al podi roden a 4 minuts i 50 segons. Aquest mateix s'han disputat dos partits de pretemporada en presència catalana, l'Espanyol 1 Sabadell 1 i el Girona 0 a l'Alavés 1. I més futbol, el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McKamey, procedent del Dallas Trinity, i el Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid.
0: I pel que fa al temps, força sol, però també nuvolades aquesta tarda, que donaran ruixats i tempestes localment fortes al nord i també en zones de muntanya. Demà es repetiran el sol i les tempestes de tarda i la temperatura serà normal per aquesta època de l'any.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ho hem sabut fa pocs minuts. Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac que afecta les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies. Aquest dissabte la infraestructura ferroviària ha passat doncs a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la represa del servei. Abans de recuperar la circulació comercial, la circulació normal de trens, es faran marxes en blanc, que són proves de circulació per comprovar que tot funciona amb normalitat. Mentrestant, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat avui que la circulació de les tres línies ferroviàries afectades s'hauria de reprendre a partir de la setmana que ve.
3: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les estructures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Segons Adif, les inspeccions fetes des de dimecres indiquen que no s'han detectat nous moviments del terreny ni tampoc afectacions a la plataforma ferroviària ni als edificis de l'entorn.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Parlem ara ja del gran incendi que afecta la comunitat de Madrid. Els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció d'aquest incendi que, com dèiem, crema a Madrid i també a Àvila i que ja combaten com un de sol. De moment hi ha més de 80.000 persones evacuades i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant una situació que continua sent complexa i ha reiterat la necessitat de crear un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Una desena de comunitats autònomes, entre elles Catalunya, estan oferint recursos a Madrid. Anem, doncs, cap a les proximitats del centre de comandament, perquè ja han desallotjat els periodistes que estan cobrint aquest foc. Allà hi tenim l'Alba Gil.
4: La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores molt complicades amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podrien complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
5: Agilidad,

0: por supuesto, coordinación y eficacia, eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
1: Des d'aquí, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta de pacte d'estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un discurs més catastrofista deia això.
2: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología, y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
1: I des de Vietnam, Salvador Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal de bombers especialitzat, entre els quals hi hauria Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
3: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No? Estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
1: El president també ha enviat un missatge de suport i de solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests focs.
4: Més enllà d'aquest incendi, a Madrid i a Àvila, al municipi de la Vall d'Uixó, això és a Castelló, un incendi de vegetació ha arribat a la zona forestal i està cremant amb intensitat. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres. Segons els bombers, l'evolució del foc és, de moment, força negativa. I mentrestant, a França, la situació també és molt complicada. A gairebé 200.000 persones les han evacuat dels departaments de la Gironda i de les Landes. Això és al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones estan refugiades. En el que portem d'any, ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica, segons ha assegurat avui el ministre de l'Interior. Tot plegat ens ho explica des de París la corresponsal Isabel Galí.
5: De les 33.000 hectàrees cremades al sud-est de França, són gairebé 20.000 les que pertanyen al bosc de les Landes. Una vasta extensió de pinastres que es van plantar sobre la sorra de les dunes al segle XIX i que s'estén entre aquest departament i el de la Gironda. Les pluges intenses d'aquest hivern, combinades amb la sequera també intensa d'aquesta primavera, han deixat molta vegetació nova seca, una combinació similar a la dels incendis de Califòrnia. Tot plegat, afegit a la saba especialment inflamable d'aquesta espècie de pinastres, fan de l'extinció una tasca molt complicada. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, que encara està a 30 quilòmetres, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
6: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
7: Sera long et très difficile.
5: 7 nous municipis de les Landes i la Gironda han estat evacuats aquest dissabte. Les evacuacions s'han fet urgents perquè les flames no s'aturen als límits de les cases. Els estiuejants marxen cap a casa i els veïns dels pobles els traslladen cap a Bordeus, on el fum impregna tota la ciutat.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Ho hem destacat també en titulars. Un jove de 21 anys ha mort ofegat aquesta matinada al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i de matinada n'han trobat el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. L'avís que el noi s'havia llançat del pont a l'aigua es va rebre ahir a 3:15 de la nit i cap a les 4 de la matinada n'han localitzat el cadàver. Amb aquesta víctima, això són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui, amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments, la plataforma SOS Socorristes ha fet accions en diverses platges per protestar per la precarietat en el sector i per reclamar una llei urgent de socorrisme. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla de socorristes.
9: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
4: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat obsoleta, entre d'altres coses, pel canvi climàtic, ja que els socorristes acaben la temporada el 31 d'agost i per les altes temperatures hi ha gent banyant-se a les platges fins ben bé al mes d'octubre. I un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada i els Mossos d'Esquadra ja han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball, tal com estableix el protocol en els accidents laborals amb víctimes mortals. I el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i una trentena de sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari sol tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut ja 27 i de casos especialment greus i complicats. Davant d'aquestes xifres, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
10: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, són tot menors los afectados i totes tenen caràcter preferente. Por tanto, entendemos que és un servicio que requiere una especial dedicación y mayores recursos.
4: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona, també tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions als fills o amb pornografia infantil. I més coses, avui s'ha col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. L'acte ha tingut lloc aquest matí a Vilaseca, on s'ubicarà aquest equipament que s'encarregarà, entre altres tasques, de gestionar el trànsit del tram camp, que s'espera que es posi en marxa en la primera fase l'any 2029. Ens ho explica des de Vilaseca, Ariadna Escoda.
11: Les obres, amb un pressupost de 19 milions i mig d'euros i una previsió de durada de 20 mesos, es concentraran en una superfície de més de 6.000 metres quadrats al terme de Vilaseca. Més enllà de gestionar el tràfic del tramcamp, l'equipament tindrà un espai de cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies, si bé en la primera fase en circularan 7. També comptaran amb espai per a un taller de manteniment. La consellera Sílvia Paneque apunta que un cop en marxa, el tramvia apostarà per la cobertura territorial de la zona.
12: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
11: La consellera de Territori també ha assenyalat que pròximament s'aprovarà el tercer projecte constructiu del tramcamp per licitar-ne les obres al setembre. S'espera que el tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
4: Ara és 3:15 de la tarda.
8: El temps.
4: I aquí destaquem que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses entre aquesta tarda i demà. Per avui, la probabilitat més elevada se situa al nord-est del país, sobretot a les comarques de la Garrotxa i la Selva. Els xàfecs també poden caure en punts del litoral central i sud durant la matinada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. A més, la temperatura baixarà avui preferentment a l'interior, i demà ho farà a la costa. Tot plegat ho ampliem amb la previsió del Tomàs Molina.
13: Tarda marcada per la inestabilitat, de fet amb ruixats, amb tronades, que estan guanyant terreny ja per l'Alt Pirineu, per l'Aran, però també per l'àrea del Vallès, Osona, Moianès, tempestes que durant la tarda continuaran creixent i que afectaran bona part de l'interior de les comarques gironines, al nord de les de Barcelona i tot el Pirineu. I fins i tot de cara al vespre en podrien aparèixer també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Localment poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra i poden ser de forta intensitat i, a més, acompanyades de ventades. Precaució, doncs, amb aquesta situació de tempestes que poden ser fortes. També una situació de vents de mestralats, una situació amb aquest vent que pot mantenir doncs, alt aquest perill d'incendi i, per tant, doncs, precaució amb qualsevol cosa que pugui iniciar un foc. Una situació que es manté també de cara a demà. Demà persistirà al matí amb sol. La nit haurà estat d'alguns ruixats que poden afectar sobretot la costa central, algun punt del nord de la Costa Daurada i la costa de Barcelona. Localment també podien descarregar amb forta intensitat. I després demà al matí a primeres hores quedaran aquests intervals en núvols a la façana al litoral, amb sol en conjunt a bona part del país i un sol que s'imposarà, de fet, a les comarques de Ponent al llarg de tot el dia demà. Però les nuvolades a la tarda tornaran a donar algun ruixat, sobretot al Pirineu i a la meitat oriental del Pirineu, amb més força, amb més intensitat, de nou podrien anar acompanyats de calamarsa o de pedra. Avui i demà la temperatura a la baixa, amb un ambient que es normalitza per l'època de l'any. Dilluns serà un dia de sol en conjunt, d'estiu, però amb temperatures típiques d'aquesta època del mes de juliol.
4: També està fent molta calor en altres punts d'Europa. De fet, aquesta setmana que ve, diversos punts del continent enfronten una nova onada de calor. Alemanya, per exemple, està molt preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos, per exemple, les vies del tramvia de Leipzig. Una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transport públics ni tampoc cases estan adaptades per la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Berlín, Jordi Regàs.
14: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
15: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
14: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
16: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
14: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
8: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
4: 10 minuts i seran 3:45 de la tarda. Els hostalers de la Costa Brava mostren sensibilitat pel català, però admeten que tenen dificultats per trobar personal que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix del Consorci per la Normalització Lingüística. Berta Artigas Fontàs.
17: Una campanya que ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels de diferents municipis de costa del Baix Empordà, com l'Estartit o Platja d'Aro. L'objectiu és assessorar els establiments per fomentar l'ús de la llengua i oferir els diferents serveis gratuïts que aquest organisme públic té, com per exemple ajudes per traduir les cartes o microformacions adaptades al negoci. La coordinadora de la iniciativa és Marta Pedrós.
18: Percebem que hi ha una sensibilitat molt gran de part dels propietaris dels locals. El que passa és que, d'altra banda, hi ha una certa la dificultat de trobar personal que pugui fer aquesta atenció al català. En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos.
17: De moment han tancat la primera fase d'aquesta prova pilot. Després de l'estiu tenen previst continuar i estendre la campanya a tots els municipis de les comarques de Girona.
4: A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata en un estudi el Centre Internacional Escarrer per les Minories Ètniques i Nacionals, el CIEMEN, que reclama a les administracions millores en la formació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
19: De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3CAT Info Gemma Pinyol Jiménez, que és coordinadora de l'informe del CIEMEN.
20: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
19: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que fa que molts ciutadans estrangers amb dret a vot quedin fora del procés electoral, com va passar el 2023.
20: Les anteriors eleccions municipals, de les 450.000 comunicacions que es van enviar perquè la gent s'apuntés, no es van arribar a inscriure més de 50.000 persones. Estem parlant més o menys d'un 10%.
19: Per això la coordinadora de l'estudi del CIEMEN reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització per a votants estrangers i la simplificació dels tràmits i la inscripció al cens electoral.
20: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció a l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu, si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
19: Els països amb més ciutadans amb dret a vot a Catalunya són Colòmbia, Itàlia, Romania, el Perú i França, amb xifres que oscil·len entre les 50.000 i les 93.000 persones. A Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: De seguida els esports, però abans us expliquem que el recinte emmurallat de la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà s'omplirà de música en directe des d'avui fins al 10 d'agost amb una nova edició del Festival Sons del Món. Arrencarà aquest vespre amb l'únic concert a Catalunya de Pablo Alborán. Roses, Fèlix Martín.
21: Pablo Alborán inaugurarà a partir de les 10 del vespre el festival i en els pròxims dies hi seran, entre d'altres, Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà i Fangoria. També hi ha ganes de veure el dia 1 d'agost l'únic concert per aquest any de gossos, conjuntament amb els Lacs en Busto, i la triple actuació la nit abans dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, en el que s'ha batejat com el so d'una generació. Ho destaca el director dels Sons del Món, Xavi Pasqual.
22: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que, bueno, d'alguna manera, encara no s'havia pogut veure doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival.
21: Els Sons del Món aposta també per la promoció dels vins de la Via Empordà i, a més dels concerts a la Ciutadella de Roses, el mes d'agost també n'ha programat en cellers de la zona, amb Carlos Núñez, Roger Mas i Manu Guix.
8: Esport.
4: Fins a 2:15 amb l'Alfons Gorina. Bona tarda.
23: Bona tarda i comencem amb esport en directe perquè està en marxa la 20a etapa del Tour de França, 20a i penúltima etapa, novament en final a l'Alpe d'Huez i allà tenim a l'Isaac Vilalta seguint-ho. Isaac, bona tarda.
24: Què tal, Alfons? Bona tarda. Últims 36 quilòmetres d'aquesta etapa. Els ciclistes que ja han coronat el Galibier ara llarg descens per anar a buscar les rampes de la Sarén. Un altre port de categoria especial, el tercer del dia de categoria especial, un port que està a tocar de la meta. No és el final de l'etapa, exactament, perquè cop el coronin tindran un lleuger descens ja dins de l'estació de l'Alpe d'Huez per fer una volta i tornar a acabar just al mateix punt on es va acabar l'etapa d'ahir, però vaja, la Sarén és una de les vessants per les quals es pot accedir a l'Alpe d'Huez. És una de les diferents pujades que té aquest port i, com deia, ja l'última sanció de la jornada, ara mateix amb quatre corredors que són cap cursa, amb Juan Ayuso, setè de la general, Richard Carapaz, vuitè de la general, i que ja s'ha assegurat el mallot de la muntanya, Sepp Kuss i Jay Hindley. Aquests quatre corredors estan rodant en solitari com a cap de cursa, són els que queden de l'escapada de la jornada. entre ells i el grup dels favorits hi ha diferents unitats que han anat quedant enrere al llarg del dia d'avui, i és que a poc més de 4 minuts hi ha el grup dels grans favorits, un grupet molt reduït també, només 8 corredors, amb Tadej Pogacar, Evenepoel, Del Toro, Sexas i Lenny Martínez. Els 5 primers també és Kiel Moser, 6è de la General, i en Prodom i Van Gels. Per tant, aquests ciclistes que intentaran retallar diferències, sobretot perquè davant hi ha Juan Ayuso i pot molestar alguns dels que aspiren a posicions preferents dins del top 10, veurem si Tadej Pogacar avui també busca la victòria d'etapa. El que passa, el que és cert, és que els que estan per davant són molt bons corredors i es podrien jugar avui la victòria d'etapa entre Ayuso, Carapaz, Kuss i Hindley, que són cap de cursa quan queden 34 quilòmetres i només una ascensió al port de la Sarenda de categoria especial.
23: Gràcies, Isaac. Parlant de futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arlequinats s'han avançat amb un gol en pròpia porta i poc després Quique García ha igualat el marcador. Sentim a Pol Lozano, jugador blanquiblau.
0: Sabíem que era un rival que vindria a competir, però bueno, jo crec que ens serveix molt, perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol, i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
23: I Ferran Costa, entrenador arlequinat, estava content amb el partit del seu equip.
1: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part ha estat, penso que millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
23: La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós davant el Burnley. Els arlequinats jugaran dimecres que ve un nou partit amistós davant el Manresa. D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim a Justin, jugador gironí.
2: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment, i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
23: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Isan tampoc ha jugat, amb molèsties a l'adductor. Dimecres que ve els gironins juguen un amistós davant el Castelló a 6:45 de la tarda a la ciutat esportiva del Girona.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Dia molt mogut al mercat de la Lliga F. El Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, una portera de 24 anys que arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga nord-americana, per reforçar una porteria que compartirà protagonisme amb Cata Coll i Gemma Font. El Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
3: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino, me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
23: I la ja exblaurana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olympique de Lió. Jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030.

0: Ara són 3:45 de la tarda i a aquesta hora estem destacant que Adif assegura que els treballs de reparació de l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies a Montcada ja estan acabats. Ara posa a disposició de Rodalies la infraestructura i es podrien començar a fer proves de circulació de trens. Encara no se sap, però, quan podran tornar a circular-hi. La consellera de Territori confia que pugui ser la setmana que ve. També tenim un ull posat a l'incendi de Madrid i d'Àvila, que ha obligat a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat on hi havia les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 hectàrees cremades i més de 80.000 les persones evacuades. A més, també estem molt pendents dels focs que cremen a França. Gairebé 200.000 persones han estat evacuades dels departaments de la Gironda i de les Landes pels incendis forestals que afecten el sud-oest del país. Les flames han arribat a uns 30 quilòmetres de Bordeus, tot i que les autoritats asseguren que no amenacen la ciutat. Des de principis d'any ja han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc. A més, des d'ara i fins a les 4 de la tarda, també us explicarem que a Síria hi ha hagut almenys 35 persones mortes i una trentena de ferits arran de la col·lisió de dos autobusos en una carretera que connecta la ciutat de Deir ez-Zor, a l'est del país, amb la capital, amb Damasc. I també passarem pels Estats Units, on Donald Trump ha dit avui, mig en broma, que té la intenció de presentar-se a un tercer mandat, tot i que la Constitució nord-americana de moment ho prohibeix. I tornant a casa nostra, destacarem que les ràtios a les aules que marca la llei actual a Catalunya són les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana de països de l'OCDE. I pel que fa als esports, què destacarem al fons?
1: Doncs que està en marxa la penúltima etapa del Tour, la 20a, també avui en final al Duer. Ara mateix, 29 quilòmetres pel final, els escapats tenen un avantatge de gairebé 4 minuts sobre el grup principal. Aquest matí s'han disputat dos partits de pretemporada en presència catalana en futbol, l'Espanyol 1, Sabadell 1 i Girona 0, Alavés 1. I el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, procedent del Dallas Trinity.
0: I pel que fa al temps, força sol, però també nuvolades que donaran ruixats i tempestes localment fortes al nord i en zones de muntanya. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat i recomana precaució per la possibilitat de xàfecs, com diem, aquesta tarda i fins a la matinada. Demà es repetiran el sol i les tempestes de tarda i la temperatura serà normal per aquesta època de l'any. Ara passen 3 minuts de 3:45.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac que afecta les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. Aquest dissabte la infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la represa del servei. Abans de recuperar la circulació comercial es faran les marxes en blanc, que són proves de circulació de trens sense passatgers per comprovar que tot funciona amb normalitat. Mentrestant, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat avui que la circulació de les tres línies ferroviàries afectades s'hauria de reprendre a partir de la setmana que ve.
3: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Segons Adif, les inspeccions fetes des de dimecres indiquen que no s'han detectat nous moviments del terreny ni tampoc afectacions a la plataforma ferroviària ni als edificis del seu entorn.
2: 3CAT Info.
4: 3CAT Info.
0: Els bombers miren d'aprofitar la treva... Els bombers miren d'aprofitar, dèiem, la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Madrid i a Àvila i que ja combaten com un de sol. De moment, hi ha més de 80.000 persones evacuades o confinades i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant d'una situació que continua sent, diu, molt complexa, i ha reiterat també la necessitat de crear un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Una desena de comunitats autònomes, entre elles Catalunya, estan oferint recursos a Madrid. Anem cap a les proximitats del centre de comandament perquè ja han desallotjat els periodistes que estan cobrint aquest foc. Allà hi tenim l'Alba Gil.
4: La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores molt complicades, amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podrien complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
5: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia. Eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
4: Des d'aquí, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta de pacte d'estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un discurs més catastrofista deia això.
6: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
4: I des de Vietnam, Salvador Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal de bombers especialitzat, entre els quals hi hauria Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
7: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge a la presidenta de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No? Estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
4: El president també ha enviat un missatge de suport i de solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests focs.
0: Mentrestant, a França la situació també és molt complicada. A gairebé 200.000 persones les han evacuat dels departaments de la Gironda i de les Landes. Això és al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones s'hi han hagut de refugiar per les flames. En el que portem d'any ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica, segons ha assegurat avui el ministre de l'Interior. Corresponsal a França, Isabel Galí.
8: De les 33.000 hectàrees cremades al sud-est de França, són gairebé 20.000 les que pertanyen al bosc de les Landes. Una vasta extensió de pinastres que es van plantar sobre la sorra de les dunes del segle XIX i que s'estén entre aquest departament i el de la Gironda. Les pluges intenses d'aquest hivern, combinades amb la sequera també intensa d'aquesta primavera, han deixat molta vegetació nova seca, una combinació similar a la dels incendis de Califòrnia. Tot plegat, afegit a la saba especialment inflamable d'aquesta espècie de pins, fan de l'extinció una tasca molt complicada. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, que encara està a 30 quilòmetres, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
9: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
8: Set nous municipis de les Landes i la Gironda han estat evacuats aquest dissabte. Les evacuacions s'han fet urgents perquè les flames no s'aturen als límits de les cases. Els estiuejants marxen cap a casa i els veïns dels pobles els traslladen cap a Bordeus, on el fum impregna tota la ciutat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ho hem destacat al sumari. A Síria, almenys 35 persones han mort i una trentena han resultat ferides arran de la col·lisió de dos autobusos en una carretera que connecta la ciutat de Deir ez-Zor, això és a l'est del país, amb la capital, Damasc. Fonts sirianes han informat que en un dels autobusos viatjaven membres de les forces de seguretat i a l'altre vehicle hi anaven passatgers civils. I mentrestant, pel que fa a la guerra de l'Iran, continuen els atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, que amenacen d'escalar encara més la guerra entre els Estats Units i l'Iran, un conflicte que esquitxa ja des de fa mesos tota la regió de l'Orient Mitjà. En les últimes hores, la milícia proiraniana dels hutis ha reivindicat un atac amb míssils contra l'Aràbia Saudita que ha provocat alguns incendis a la província de Jazan, al sud del país. El sistema de defensa aeri, però, ha interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. El govern del Iemen ha acusat els hutis, que controlen, recordem, el sud i l'oest del país, de fer seguidisme a l'Iran. Per la seva banda, l'Aràbia Saudita també ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, controlada pels rebels iemenites. Els seus patrullers continuen sense poder passar per l'estret de Bab al-Mandeb, on a principis de la setmana els hutis del Iemen els van declarar el bloqueig naval. Aquesta matinada els Estats Units no han bombardejat l'Iran, com han fet les últimes dues setmanes durant 13 nits consecutives, però el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, Trump, ha amenaçat d'intensificar els atacs com a resposta als bombardejos contra l'Aràbia Saudita. I mentrestant, pel que fa a la guerra d'Ucraïna, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat la mort de com a mínim 6 persones i una desena de ferits més en diversos atacs russos. En les últimes hores, els bombardejos han afectat edificis residencials i una oficina de correus en ciutats com Sloviansk i Sumy. Per la seva banda, Rússia ha informat de la mort d'almenys 8 persones, entre ells 2 menors, en un atac aeri ucraïnès contra un campament turístic de la regió de Zaporizhia, que està sota control rus. Hi ha almenys 14 persones ferides. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli i una fàbrica amb components militars. Zelensky també diu que han atacat un vaixell de guerra rus i altres embarcacions amb càrregues militars vinculades amb l'Iran, al Mar Casp. També en les últimes hores, Romania ha abatut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. L'operació l'ha fet un caça F-16 en una zona deshabitada a prop de la frontera amb Ucraïna. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia. I mentrestant, els Estats Units en parlaven fa moment, 3 mesos després que un intent d'atemptat interrompés de forma sobtada el sopar de corresponsals de la Casa Blanca. Aquest cop sí, el president nord-americà ha pronunciat un discurs al més pur estil Donald Trump. S'ha ficat amb els periodistes i també amb els seus rivals polítics, però aquesta vegada no l'acompanyaven ni Melania Trump ni tampoc el seu vicepresident J.D. Vance. El secretari d'Estat Marco Rubio tampoc no hi era. Ha estat un discurs llarg d'una hora, amb menys públic i en un altre hotel, per motius de seguretat, tot i que la Constitució nord-americana prohibeix als presidents aspirar a un tercer mandat, Donald Trump ha fet broma amb aquesta opció.
10: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
0: I just després d'aquestes declaracions, Donald Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028, que és la data de les properes eleccions presidencials. I quan falten 2 minuts per 3:15, passem per la Índia, perquè les protestes juvenils en aquest país mostren el descontentament social de la gent jove que conforma l'espina dorsal del país i que ara demana reformes estructurals. En fem una anàlisi amb el context de la història de la Índia amb el Xavier Vilà.
11: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
12: Es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
11: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
12: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
11: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
12: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
11: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
12: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
11: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
2: El temps.
0: Actualitzem la previsió amb el Tomàs Molina.
13: Atenció, aquesta tarda la possibilitat de tempestes fortes que poden anar acompanyades de calamarsa o pedra i també de ventades intenses. Per tant, precaució amb tempestes que ja estan descarregant a hores d'ara en alguns punts, sobretot de l'Alt Pirineu, l'Aran, però també, en particular, en tota la zona del Vallès, el Moianès, el Bages, fins i tot arriben cap a zones de la Selva, podrien arribar també àrees de Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany. Precaució, perquè al llarg de la tarda aquests ruixats, aquestes tronades, podrien afectar l'interior de les comarques gironines, el nord de les de Barcelona, tot el Pirineu i, de cara al vespre, fins i tot l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la nit i la matinada de diumenge, també n'hi haurà que es desplaçaran cap a la zona del litoral de la costa central, al nord de la Costa Daurada i la costa de Barcelona. Podríem veure durant la nit alguna tempesta que també podria ser forta i acompanyada de ventades. Una situació que també vem associada amb una baixada de la temperatura, amb un ambient que, de mica en mica, anirà sent menys extremadament calorós com hem tingut setmanes enrere. Demà, un matí que començarà amb aquests intervals en núvols encara de les tempestes de la nit del litoral, s'imposarà el sol a la major part de Catalunya, tot i que a la tarda un altre cop hi haurà ruixats, tempestes, que seran més propes al Pirineu i, en particular, al Pirineu Oriental o al nord de les comarques de Barcelona, de nou localment podrien ser intenses i acompanyades de calamarsa o de pedra, i temperatura que continuarà amb aquesta tendència a la baixa que normalitza les temperatures per l'època de l'any. Dilluns serà un dia en conjunt assolellat, un dilluns d'estiu, però amb temperatures normals pel mes de juliol.
0: De fet, per aquestes tempestes que ara anunciava el Tomàs Molina, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per aquesta previsió de pluges intenses entre aquesta tarda i demà. Per avui, la probabilitat més elevada, com dèiem, se situa al nord-est del país, sobretot a les comarques de la Garrotxa i de la Selva. Els xàfecs també poden caure en punts de litoral central i sud durant la matinada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de 3/4 de la tarda. Les ràtios a les aules que marca l'actual llei a Catalunya són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana de països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les aules a infantil i a primària poden ser de 25 alumnes i a secundària de 30. És un nombre d'alumnes per aula que només trobem a Xile, al Japó i al Regne Unit, amb 31, 27 i 26 alumnes per classe de mitjana, respectivament. En canvi, a Grècia o a Itàlia, amb una mitjana de 17 i 18 alumnes per aula, és on els grups són més petits. La baixada de ràtios a les aules, de fet, ha estat una de les principals reivindicacions de les protestes dels docents d'aquest curs. Ens ho explica la Sara Canyete.
14: Segons dades de l'OCDE, a Catalunya la mitjana d'alumnes per aula és de 20 a primària, una xifra que s'explica perquè quan dividim el nombre d'aules pels alumnes, les zones rurals i més despoblades compensen les zones metropolitanes, com Barcelona, on es concentra un terç de l'alumnat de tot Catalunya. En tot cas, la disparitat del nombre d'alumnes a les aules dels diferents països s'explica també perquè fins ara la recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
15: No podem establir una relació directa, tant de bo ho poguéssim fer, entre tamany de classe i resultats escolars.
16: perquè aleshores, escolta, seria tan senzill com dir posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
14: Els experts coincideixen que una baixada de ràtio general és una mesura cara i amb un baix impacte, i diuen que on s'ha de posar el focus és en atendre la diversitat i reduir la ràtio, aquí sí, als centres de màxima complexitat o en funció dels alumnes amb necessitats especials que hi ha a cada aula.
16: Quan tenim escoles o tenim aules que tenen alumnes que tenen dificultats en un nombre més gran, han de tenir, lògicament, una atenció docent més elevada. Això significa més hores docents. I això significa, per tant, un tamany de classe més reduït.
14: També aconsellen donar més autonomia a les direccions perquè puguin modificar aquest nombre d'alumnes a classe en diferents moments del dia, com es fa, per exemple, a Finlàndia.
16: En el cas de Finlàndia, normalment aquesta atenció no es dona simultàniament a més de 3 alumnes a la vegada. Això vol dir una distribució del temps entre els docents diferent, on no tots fem les mateixes hores de pissarra i els grups d'alumnes van rotant, sinó que tenim estratègies diferents. Tenim vegades en les quals les classes són nombroses, d'altres vegades que donem classe o atenem els alumnes pràcticament a escala individualitzada.
14: L'acord del departament amb els sindicats preveu una baixada de ràtios progressiva als propers cursos que retallarà aproximadament uns 5 alumnes per grup. Això coincideix amb el projecte de llei sobre ràtios que s'està acabant de tramitar al Congrés dels Diputats i que també preveu que els alumnes amb necessitats especials com l'autisme o la discapacitat intel·lectual comptin per 2 a l'aula, de manera que també retallaria el nombre d'alumnes per grup.
0: Una experiència audiovisual dissenyada per acompanyar pacients pediàtrics durant les proves de ressonància magnètica pot reduir l'estrès dels infants, segons un estudi europeu liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu. Adrià Clotet.
17: La ressonància magnètica pot resultar especialment intimidant pels infants. La mida de l'equip, el soroll i la necessitat de romandre immòbils durant fins 40 minuts poden fer que l'experiència sigui exigent. La recerca, publicada a Pediatric Radiology, es va fer amb 175 nens i nenes de 6 a 12 anys en 6 hospitals europeus. Emili Narejos, director del diagnòstic per la imatge de Sant Joan de Déu, diu que els resultats del programa Ambient Experience són favorables.
18: Mitjançant l'ús de l'eina aquesta que tenim, que es diu Ambient Experience, podem reduir el nivell d'estrès dels nens en aproximadament un 43% i després també podem reduir fins a un 69% les interrupcions que els nens fan durant la prova.
17: Els continguts creats de la mà de Philips i de Walt Disney Company han desenvolupat una experiència audiovisual immersiva que combina imatge, llum i so amb altres continguts específics per aquest tipus de prova. L'estudi destaca que fer l'entorn més comprensible i amable ajuda a millorar l'experiència dels infants en una prova angoixant.
0: Més coses, l'excavació arqueològica del jaciment de Santa Coloma d'Àger d'aquest estiu ha descobert un assentament excepcional per estar ubicat al costat d'un edifici de culte. Aquestes restes permetran conèixer millor com era el dia a dia a la vall d'Àger entre els segles V i VII, des de la Noguera Alba Mor.
19: Els treballs d'enguany han permès excavar per complet 2 fons de cabanes i documentar-ne 2 més amb indicis d'habitat. L'existència d'un assentament creat des de zero com el d'Àger al costat d'una basílica és el que caracteritza la trobada, ho explica la codirectora del jaciment, Àngela González.
20: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. Ens hem d'imaginar un jaciment format per una zona de necròpolis al voltant d'una basílica o un edifici funerari i estava funcionant alhora amb tota una sèrie de cabanes que de moment en tenim 2 que semblen productives i una que possiblement és d'hàbitat. Són assentaments ex novo i que una de les coses que tipològicament els caracteritza és que normalment no està en relació amb cap edifici de culte.
19: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
2: Esports.
0: Fins a les 4 de la tarda amb l'Alfons Gorina. Bona tarda de nou.
1: Bona tarda. Esport en directe. En marxa la 20a etapa del Tour de França, la penúltima, novament amb arribada a Alpe d'Huez. I allà tenim l'Isaac Vilalta seguint el final de l'etapa. Isaac, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, ja en plena ascensió a la Sarén. L'últim port de categoria especial de la jornada, un cop es coroni, un lleuger descent ràpid i unes últimes rampes aquí, 2-3 quilòmetres, ja dins de l'estació de l'Alp d'Oest. És a dir, que quan es coroni la Sarén, pràcticament ja tindran l'etapa feta. I ara mateix, cap de cursa en solitari, Sepp Kuss, que ha deixat una miqueta enrere, ha obert una miqueta de forat respecte a Richard Carapaz i Jay Hindley, companys de fuga. Més enrere ha quedat Juan Ayuso, que està perdent ja 45 segons respecte a Sepp Kuss, i per trobar el grup de Tadej Pogacar hem de mirar encara una miqueta més enrere, 2 minuts i 22 segons. El grup de Pogacar, avui l'eslové, treballant pel seu company d'equip, per Isaac Del Toro, per assegurar la tercera posició a la general, per assegurar també el mallot blanc de millor jove, però la lluita entre Del Toro i Sexas, que és plenament oberta, perquè el francès, juntament amb els seus companys a l'equip de Calón, estan tensant la corda per canviar el ritme, per intentar posar en problemes el ciclista mexicà. Per tant, resumint, ara mateix, cap de cursa en solitari, Sepp Kuss, darrere, quan, bé, és en solitari per moments, perquè Carapaz i Hindley van fer la goma i es tornen a juntar ara mateix, tots tres estan rodant junts al capdavant, quan queden només 19 quilòmetres per al final. El grup amb Pogacar i la resta d'homes importants de la general a 2 minuts i 19 segons. Els ciclistes pujant la Sarén d'aquí ja, tram final fins a l'Alp d'Huez.
1: Gràcies, Isaac.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I en futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en el partit amistós jugat avui. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arlequinats s'han avançat amb un gol en pròpia porta i poc després Quique García ha igualat el marcador. Sentim a Pol Lozano, jugador de l'Espanyol.
21: Sabíem que era un rival que vindria a competir. Però bueno, jo crec que ens serveix molt perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol, i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
1: I Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha quedat satisfet del rendiment del seu equip.
22: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part no ha estat el millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vull dir que anem afegint capes del nostre model, que ens anem completant.
1: La setmana que ve l'Espanyol viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Allà disputarà un amistós davant el Burnley. El Sabadell jugarà dimecres que ve un nou partit amistós davant el Manresa. D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim a Justin, jugador del Girona.
23: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment, i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
1: Dimecres que ve, els gironins juguen un amistós davant el Castelló a 6:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Dia mogut al mercat de la Lliga F. El Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey. La portera de 24 anys arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga nord-americana per reforçar una porteria en què compartirà protagonisme amb Cata Coll i Gemma Font. El Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
24: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino, me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
1: I la ja exblaurana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olympique de Lió. Jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. Pere Romeu ha lamentat aquesta baixa a una entrevista a Mundo Deportivo.
25: És una baja sensible, com també lo són les altres. És una futbolista que aquí la hemos cuidado muchísimo a nivel físico, a nivel futbolístico. Ella aquí se la he visto siempre súper, súper feliz en el día a día, súper involucrada. A nivel de gestión, para mí también súper agradecido con ella, porque es una tía que siempre una muy buena energía y una muy buena actitud.
1: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, ha fet oficial el fitxatge de Kang Lee, mitja punta sud-coreà que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. I el porter català Arnau Tenas jugarà cedit al Mallorca de la segona divisió. L'ex-blaurana és propietat del Villarreal.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: dèiem tot just en començar amb el programa, la jove de Sitges que va haver de defensar a capa i espasa aquest treballadíssim 4 de 8 el passat dissabte al Cap de la Vila, amb a més del 3 de 7 aixecat per sota i un 7 de 7 per completar, doncs, aquesta boníssima gran actuació en el memorial Pepe Rodríguez. Punt i a part mereix, òbviament, també la gran actuació dels Verds de Vilafranca, els castellers de Vilafranca, que ens van deixar aquesta actuació amb el 3 de 9 en folre, amb aquest 5 de 9 en folre, la Torre de 9 en folre i manilles i un històric pilar de 8 en folre i manilles, el primer que es va veure a la plaça del Cap de la Vila a Sitges. En parlem amb un dels caps de colla de la jove de Sitges, amb en Marc Ill. Marc, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Enhorabona, un cop més, i si se'm permet el símil esportiu, vaja, crec que la jove de Sitges continua encara en dinàmica guanyadora.
1: Sí, vull dir, estem molt contents de l'actuació d'aquest cap de setmana. No era fàcil encara aquest any, no era fàcil encara tots els canvis que havíem d'afrontar per diferents motius a inici de temporada, però tot i així ara arribem al mes de juliol, que és on

0: 6-7 nous castellers, no? Que s'incorporaven al 4-8.
1: Sí, sí, sí, per diferents motius, algunes lesions, i bueno, hi ha algunes coses a part. Mm. I, òbviament, a nivell de canalla, doncs, el típic, no?, que la canalla té aquesta mania de créixer.
0: I clar, clar, clar.
1: S'ha d'anar renovant contínuament. Ens afrontava un repte important, no?, que és, al final, amb un castell límit, un castell que per una colla al nostre nivell és molt difícil, com s'ha demostrat en tots els anys d'història de la colla, i que, bé, que havíem de renovar a l'hora de no perdre aquesta il·lusió i perdre l'embranzida que va suposar tots els castells de 8 de l'any passat. I bé, no puc dir que ha estat fàcil, ha hagut d'haver-hi molta, molta feina de moltíssima gent, però he arribat al punt que realment volíem.
0: Veu arrencar, Marc, amb el 4-8, precisament un 4-8, com deia ara fa uns moments, que veu defensar capa i espasa, molt treballat, amb moltes dificultats, però al final veu poder descarregar. Com vas viure tu personalment aquest 4?
1: Bé, és un castell que... O sigui, es pot llegir, no?, des de diferents vessants, jo crec. Està clar que no ens agrada haver de treballar tant els castells, no? Ens agrada més quan som més tranquils, sí. i pots gaudir més de les sensacions. Però bé, se'ns va complicar, va haver-hi una de les regles que se'ns va anar una mica, de mides no va acabar, sobretot per dalt, no va acabar de quedar bé com ens agrada, també algun tema d'alçades que, bueno, que haurem de corregir, però tot i tots aquests entrebancs, el castell va mantenir la calma, tots els castellers sabien el que havien de fer en cada moment i el castell es va poder descarregar. Això després, durant l'actuació, parlant amb gent de Vilafranca, que també n'han vist molts de castells, no? Ells mateixos em deien, diu, ostres, com es nota que aquest castell el teniu consolidat, com es nota que és un castell que el teniu molt treballat, perquè, tot i que s'ha complicat molt, igualment l'heu acabat descarregant. Un castell que està tendre, un castell que no està tan treballat com els portem nosaltres, evidentment s'ha complicat i se'n va a terra.
0: És el tercer 4-8, Marc, de la temporada. Veníeu sí. dels dos que ja l'haureu descarregat, tant a Tarragona com al Serrallo. Per tant, com et deia abans, no? Anava a dir l'equip, no. La jove segueix instal·lat en aquesta bona dinàmica, aquest plus de confiança que ara mateix té la colla, oi?
1: Home, i tant.
0: I que això permet, perdona, salvar situacions com la de dissabte, entre altres coses.
1: Exacte. Sí, és això el que també em referia abans. Podríem tenir la perspectiva que en tota la història de la colla mai havíem descarregat 3 castells de 8 en una sola temporada, a excepció de l'any passat.
0: Sí.
1: Dit això, doncs, home, estem al mes de juliol i ja ho hem fet. Per tant, ficar en perspectiva és una cosa excepcional també el que estem fent aquest any. Sumar també coses que tampoc estàvem acostumats a fer fins ara, que és portar castells de 8, no? 4s de 8 a fora de Sitges o molt a Ribes, no? Que també ho considerem a casa nostra. Uh-huh. Aquest any ja ho vam fer la setmana passada al Serrallo, ho vam fer també a favor d'un mes a mateix Tarragona. I bé, i per exemple és el primer cop, no? L'altre dia en Santi Terraza m'ho deia, no? És el primer cop que descarreguem castell de 8, el 4-8 en 2 setmanes consecutives. No tant a nivell tècnic l'esforç que això suposa, sinó sobretot a nivell social, de 2 setmanes consecutives arrossegar prou gent per poder fer 4-8.
0: Aneu engreixant, per tant, aquest bon currículum de la colla en aquests últims mesos, en aquests últims anys, diguem-ho així. I parlem, sí. Marc, també d'un altre castell que presenta una gran dificultat també, com és el 3-7 a Sacar per Sota, també defensat sí. i treballat. Va ser molt dur, també.
1: Sí. Aquest, a nivell general, van anar millor, no? O sí. anar més a la línia que ens esperàvem. Al final és un castell que ja sabem que quan s'aixeca, sobretot el punt delicat, són les últimes aixecades, no? Quan has de ficar els segons a sobre dels baixos i després quan has d'aixecar els baixos. I sabíem que un cop controles això, després no deixa de ser un 3-7, no? Però bueno, és un castell que portem treballant tot l'any, també perquè havíem hagut de fer alguns canvis també respecte a que l'any passat vam fer la diada. Però bueno, l'any passat, el vam descarregar l'any passat a la diada un cop, però no el fèiem des de feia un munt d'anys, si no recordo malament, des del 2000...

0: 2012, si no recordo malament.
1: Sí.
0: Per tant, també demostra aquesta, dificultat que també té, aquest castell.
1: Ara que em dius això, Marc, l'altre dia, el dissabte, algú em deia, el mateix cap de la vila, ostres, l'aixecar per sota, són castells que darrerament no es veuen massa. Per què la colla opta per parlar aquest 3 de 7, aixecar per sota?
0: Bé, això va ser també... De fet, si durant tant de temps no l'havíem fet, és per tot el que suposa. No? Al final és un castell que el que suposa són moltes hores d'assaig per un castell concret. Sí. No? Perquè, per exemple, tu quan treballes l'estructura del 4, et pot servir pel 4 de 8, però també et pot servir pel 4 de 7, et pot servir per un 4 de 7 amb agulla, et pot servir fins i tot pel 7. Vull dir, aquesta estructura serveix també per moltes coses. Al final treballar un castell aixecat no et servirà per això, però el 3 de 7 aixecat per sota. I que tampoc pot anar més enllà, vull dir, aixecar-lo de 8 i és una animalada. Només a l'abast de colles molt puntuals. Però tot i així porta moltes hores d'assaig. L'any passat ja vam aprofitar tota la feina feta amb el 3 de 8 i com que ja sí que teníem una estructura de 3 molt maca, doncs vam anar provant d'aixecar-lo, va anar sortint bé i bé, i al final el vam portar a plaça. Tal cop ja has fet la feina, és més fàcil ficar-t'hi, i sobretot perquè és un castell que el que és el nucli de la pinya se'l sent molt seu.
1: Ja.
0: Al final allà fas molt esforç, i és un castell que també hem vist que és molt seu. De fet, a tall d'anècdota, no? Jo tinc la sensació de que tant l'actuació del Serrallo com a l'actuació d'aquí, del memorial del dissabte passat, el que és el nucli de la gent o el nucli de la pinya va celebrar gairebé més l'aixecat que no pas el 4 de 8.
1: Uh-huh.
0: Perquè dins de que tots són castells molt, molt importants i amb prou complicació, és un castell on la pinya és molt, molt, molt protagonista. Llavors aquesta gent que de normal potser no és tan protagonista, en aquest castell ho és. No? I llavors, bé, crec que dona aquest, també aquest component social que és important i que ens agrada treballar-ho.
1: Sens dubte. Marc, menció a part, mereix Vilafranca la seva actuació de dissabte aquí al Cap de la Vila, impressionant. Que bonic és poder compartir, i m'agafo aquest component més, no sé si dir-li més emotiu, més emocional, no? Que bonic, i quina confiança també pot generar, no? Compartir plaça amb els verds.
0: Sí, home, sempre que es comparteix plaça amb aquestes colles d'aquest nivell és un goig, no? I és maco, de fer. I a més, sobretot, que sigui a casa teva i veure que Sitges, a part de que la gent pugui estar orgullosa de la seva colla, que espero que ho estiguin molt, també pugui estar orgullosos de la plaça de Sitges i de que les colles convidades venen a fer. L'actuació, sí, ara no m'equivoco, però crec que és la millor actuació que he fet mai a Sitges, perquè vam fer dissabte Vilafranca.
1: Sí, sí.
0: Té castells com el 5 de 9, una torre de 9, el Pilar de 8, aquest 3 de 9 que ja enfoquen cap al 3 de 10. Demostra la confiança que també tenen les colles, especialment Vilafranca, no? Per també un tema de proximitat i de tradició castellera, amb Sitges, i que situa el Cap de la Vila com una de les places grans
1: sí.
0: a nivell català, la plaça de Camp Extra.
1: És que ens ho mirem de fora i no hi entenem massa. Quina manera de fer castells, Quina manera, quina solvència, quina seguretat, quin tot, no?
0: Sí, de fet, van ser uns castells molt, molt macos, molt ben fets. De veritat, en directe no els vaig poder veure perquè m'hi vaig ficar a la pinya de Vilafranca per poder donar un cop de mà, així com també ells ens van ajudar nosaltres. Però, bueno, però des de baix, clar, també notes el castell, no? I crec que no es va patir en cap moment. Després he pogut veure algun vídeo, alguna coseta, i és que, bueno, per ser el primer 5 de 9 de la temporada, no? Especialment, molt solvent i molt maco. Ells mateixos estaven molt orgullosos de lo bé que els havia sortit dels castells avui.
1: La jove que tanca aquest primer tram de temporada, Marc, venen ara dies de descans, que també va bé.
0: Sí.
1: Per afrontar ja la segona part de la temporada, en quins reptes et pregunto?
0: Bé, ara la segona part de la temporada és una segona part més curta, però que serà molt, molt, molt, molt, molt intensa. Per això ens interessava també fer unes vacances que la gent pugui relaxar també esquenes, relaxar braços, relaxar forces. Perquè ara el que ve és una segona part molt intensa, molt intensa. Perquè hi tornem i ens ve directament Festa Major. No te n'adones, surts de Festa Major i arriba a Santa Tecla. Arriba el concurs de Castells, la setmana després de Santa Tecla, i la Diada de la Colla. Vull dir, ara ja tot és actuacions de molt de nivell. Llavors, els objectius a nivell de Castells, evidentment, primer de tot, ha de ser consolidar aquest 4 de 8. Jo insisteixo molt, molt, molt en que aquest 4 de 8 ha de ser el Castell Bandera de la Colla. I a totes aquestes actuacions que he dit, evidentment, hauria d'anar i s'hauria de descarregar sense problemes i donar molta, molta, molta confiança. A partir d'aquí, home, jo crec que el principal és aconseguir treure el, recuperar, no?, el 3 de 8 que hem descarregat l'any passat i que tenim ganes de tornar a fer. Evidentment, els mateixos canvis, no?, que hem hagut de fer amb el 4 també s'han hagut de fer amb el 3, un castell més delicat. Únicament l'hem portat a plaça l'any passat, perquè era més un castell molt més difícil, però que el treball assaig al Palau està en bon camí. Li anem ficant aixecador al castell net, no?, l'estructura sense la pinya. Sobre la pinya es fa el castell sencer fins a dosos amb certa tranquil·litat al Palau del Rei Moro. I falta acabar de polir alguns detalls per a veure si pot de plaça i decidir sobretot quin dia a nivell estratègic el podem portar.
1: Per tant, hi afegim aquest 3 de 8 com a un dels castells a poder assolir de cara a aquesta segona, d'aquest segon tram de temporada. Parlaves del concurs, Marc. Com l'afronta la jove de Sitges aquest concurs de castells? Especialment, més enllà del que són les actuacions de Festa Major a Santa Tecla.
0: Sí, jo sempre dic que és un dia molt especial. Mm. És una actuació molt mediàtica d'entrada. Al final, mira, excepte l'altre dia el Pepe Rodríguez, perquè també hi havia Vilafranca i tot això, però és una actuació que tenim tots els focus ficats i que realment la gent està molt pendent. I sobretot a nivell social, és una actuació que sempre ens resulta molt. Vull dir, al final, perquè ens entenguem, no?, vendre el producte a concurs és molt més atractiu que no pas vendre, pues, com la setmana passada, anar al Serrallo a fer un 4 de 8, que evidentment
1: està clar.
0: És molt xulo i els que ho vivim des de dins és,
1: sí, sí,
0: és
1: sí.
0: Preciós, però la gent que pots mobilitzar amb la marca concurs, perquè el màrqueting ja te'l fan sol, és molt més gran. Llavors, per mi, sobretot el concurs a nivell social és una oportunitat d'or que tenim cada dos anys la colla per augmentar la nostra base social, per ensenyar a gent que està de fora, no?, que és això dels castells, i de poder mostrar-nos. A més, arribem en el millor moment de la nostra història. Vull dir, obertament crec que ningú dubta que el concurs s'anirà a fer castells de 8. El concurs vam carregar un 4 de 8 el 2016, tot i així no n'hem descarregat cap de castell de 8, i crec que l'objectiu ha de ser anar amb més d'un castell de 8.
1: Venen dies de... Sí, sí. Digues.
0: La millor actuació que haguem fet mai al concurs.
1: Sens dubte. Volia dir, venen ara dies de desconnectar o intentar desconnectar, però per als caps de colla la feina suposo que continua, no? No sé si dir que és una feina més de despatx, de dir, bueno, de programar una miqueta els propers assajos, de com programem aquesta segona part de la temporada, oi?
0: Sí, exacte, és una mica ara l'avaluació, no?, de com ha anat tota aquesta primera part, sobretot les últimes setmanes. Veure també aquestes cosetes, no?, per exemple, del 4 de 8, que potser no vam, algunes cosetes a corregir, i sobretot de com afrontar aquests mesos que ens queden, per això que dèiem, no?, per aquesta intensitat que tenim d'actuacions, no tenim temps a badar. Vull dir, hem d'anar directe i no tenim temps a equivocar-nos ni res semblant. Per tant, hem de programar-ho molt bé, tota la feina que hem de fer, per poder tenir els millors resultats possibles.
1: Marc, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Enhorabona per aquesta gran actuació de dissabte. I vaja, tota la sort i tots els encerts de cara a aquesta segona i complicada, com deies tu, segona part de la temporada. Que vagi molt bé.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: dos quarts i cinc minuts d'onze del matí. Deixem els castells. Arrenca demà passat, dia 22, al Prado, al Saló Teatre, una nova edició d'un dels clàssics de l'estiu, com és aquest Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges. Què té d'especial, òbviament, aquesta edició? Doncs que és la número 50 i, òbviament, és... Vaja, entenc que no és fàcil arribar fins aquí i ara ens ho comentarà en Francesc González i entenc també que un dels objectius per als que competeixen en aquesta 50a edició serà el poder destronar el vigent campió, el guanyador de l'any passat, l'escaquista armeni Manuel Petrosyan. Tenim al telèfon en Francesc González. Francesc, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora. Què tal?
0: Què tal? Com estàs, Francesc?
1: Bueno, a chicharraíto, com diuen, no? La tele, a chicharraíto. Con el color terrorífica.
0: Molt bé, molt bé. Vaja, no hi ha Open sense calor, eh? Com aquell qui diu. Sempre us enganxa en una època en plena canícula, eh?
1: És un clàssic, no hi ha res a fer.
0: Bé, Francesc, si m'ho permets, el que et deia fa uns moments, no? Són 50 edicions, el camí és llarg, és costerut, vull dir, arribar fins aquí no ha estat senzill.
1: No és gens fàcil.
0: Quin ha estat el gran secret, no?, de l'Open, de mantenir-se tants anys, sent un primer espasa, no?, a nivell d'aquests tornejos, d'aquests Opens.
1: Bueno, això va començar fa, com dius, 50 anys, organitzat per la Federació Catalana. Llavors solament érem 6 tornejos, però així com altres, pues, s'han anat retirant i pues, nosaltres hem seguit amb il·lusió cada any. Tenim a la penya darrere, tenim el Prado darrere i tot això pues, ens ha donat ales per poder tirar endavant, no? I sempre tenim club darrere amb la qual la gent col·labora, pues doncs dona ales per poder seguir treballant, no?
0: Parles de il·lusió, com es manté la il·lusió durant tants i tants anys?
1: amb altibaixos, sempre passen.
0: Sí, clar, i amb les seves crisis, clar.
1: Sempre passen coses, però vull dir, en principi tenim la il·lusió de poder contactar amb gent de tot el món. I això pues, ens dona il·lusió i ganes de poder tirar endavant. És tot un camí, hem d'anar a l'hora de l'any, hem d'anar creuant comunicacions i negociant inscripcions i bueno, és un dia a dia, no? Vull dir, això si no t'agrada no ho fas perquè com dius molt bé, cansa, no? Vull dir, un moment, és tot l'any i això és un no parar. O sigui, ara ve el rush final, que és el muntatge i el seguiment del dia a dia, però vull dir que darrere hi ha un any de telèfons, de mails, de negociacions, d'altibaixos, i vull dir, de problemes, d'alegries, de vegades de decepcions, però tot això forma part de la idiosincràsia d'un torneig de gran envergadura com és aquest, no? Vull dir, altres no han pogut aguantar-ho i s'han anat retirant, però nosaltres de moment pues, seguim amb molta il·lusió.
0: Et preguntava per la il·lusió, però vaja, aquí té molt a veure, Francesc, el bon nivell, no?, que sempre ha mantingut l'Open, amb grans escaquistes.
1: Sí, home, clar, vull dir és que la gràcia està en aconseguir d'una manera assumible, doncs, vull dir, protegir figures d'arreu del món. No és fàcil, nosaltres tenim els pressupost que tenim els mitjans que tenim i tenim que negociar i tenim també el problema de que aquests jugadors bons demanen condicions i a l'estiu, doncs, vull dir fer que torni a Sitges és complicat perquè ens donin, perquè els hotels o ens ajudarien, a mi m'ho havien dit, vull dir, temps, anys enrere, que si aquest torneig, en vez de fer-se a la canícula de l'estiu, que és la temporada alta, que és quan hi ha tots els turistes, això es fes al novembre o finals d'octubre, doncs no tindrien cap problema per deixar-nos allotjaments i subvencionar-nos, i això ens portaria gent més fàcilment, gent de nivell, no?
0: Ja.
1: Però clar, el problema és que ara a l'estiu és molt complicat i de feina tenim per poder aconseguir. I clar, has de fer encaje de bolillos, no?
0: Crec que algun cop t'ho he arribat a preguntar, ara que comentes això, Francesc, que algun cop s'heu plantejat un canvi de dates o no?
1: És que no podem, perquè bueno, no, sí que sempre es pot, però vull dir, no ens interessa perquè estem dins del circuit.
0: Val.
1: Que organitza la Federació Catalana d'Escacs.
0: Correcte.
1: I clar, llavors això tenim uns premis i tenim una sèrie d'avantatges que vull dir que sortir-nos d'aquest circuit no ens interessa, no ens compensa, vaja.
0: Estava ara repassant... Sí, sí, digues, digues.
1: No, no, dic, no que, que això ens permet accedir a ajuts i subvencions
0: sí, sí.
1: Que per nostre aire sol no, no podíem tenir, no.
0: Estava ara, volia dir, repassant els últims guanyadors. Ostres, és molt curiós. No repeteixen.
1: No, bueno, perquè vull dir, perquè a vegades, saps què passa? Aquests jugadors cada vegada hi ha més tornejos al món i es fan més competicions i és difícil fidelitzar els campions un any per l'altre.
0: Val, val.
1: Perquè tenen alternatives i és complicat.
0: Aquesta seria, en part, l'explicació.
1: Bueno, aquesta seria la explicació fàcil del perquè, del perquè normalment no repetim.
0: És a dir, un escaquista armeni com Manuel Petrosian, el guanyador del 2025, el català Robert Alomà, sí. El 24, el cubà Dylan Verdalles, el 23, el 22, l'anglès Brandon Clark, el 19, i aquest parèntesi, òbviament, de la pandèmia, el rus Sergei Volkov, en fi, que perquè se n'adoni, no?
1: Sí, sí, aquest Volkov sí que va repetir algunes edicions, però normalment aquesta gent és molt per tot el món, cada vegada hi ha més tornejos, cada vegada els ofereixen més condicions, cada vegada és més difícil utilitzar-los ells. A principi d'any comencen a programar-se la seva temporada i el primer que els crida, el primer que els dona pues, unes condicions que a ells els agraden, pues, es comprometen i vull dir, i no se senten a vegades fidelitzats amb el torneig de l'any anterior, m'entens? Uh-huh. És una mica això que història, no?
0: 50 edicions, aquest 50è Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges. No sé si en aquest sentit, Francesc, li heu volgut afegir alguna cosa o li heu volgut donar un aire diferent, o no?
1: Bueno, sempre hi ha detallets, però vull dir, no, en principi no hem fet res especial fora. Regalarem uns polos,
0: sí.
1: de record a cada jugador, però vull dir, no és, a part d'aquest detall, per el 50è, no és ni més ni menys especial respecte a l'anterior, sinó és el fet de fer arribat a una fita importantíssima, no? Però vull dir, no hem fet una cosa super especial per dir estem al 50 trip de regalar aquests polos.
0: Molt bé.
1: Què farem?
0: Arrenca el dimecres del 22 al 30, el sí. Saló Teatre de l'entitat del Prado es convertirà, vaja, no diré en una olla a pressió, però vaja, amb la seu de les partides, totes les partides, per aquells que les vulgueu doncs, gaudir, a 4:45 de la tarda, tret, això sí, de l'última jornada, no? Que serà una hora més aviat.
1: I una hora abans.
0: D'acord.
1: I una hora abans.
0: Hi ha tres grups.
1: Llavors hi ha gent, jugadors que tenen que tornar als seus països d'origen, i vull dir, sempre, si comença una hora abans, acabes una hora abans, i aquesta gent per combinar-se ells després i tornar, doncs els hi va millor, no? Vull dir.
0: Et pregunto una miqueta com estructureu el torneig, et deia, no? Hi ha tres grups.
1: Sí, hi ha tres grups. Tradicionalment sempre havia hagut el grup A i el grup B.
0: D'acord.
1: Però vull dir, això ha anat cada vegada, ha anat fidelitzant més jugadors, no, sinó fidelitzant en quant a antiguitat, sinó en quant a participació de noves incorporacions, no? Llavors això ens ha fet veure que hauríem de fer un tercer grup, que ja ho tenen els grans tornejos Opens, ho tenen, on te pugui posar els jugadors, cadascú amb jugadors del seu nivell, perquè pugui ser més competitiu i sigui més il·lusionant pels jugadors, no? Per exemple, clar, aquí el típic jugador que va guanyar el torneig, que hi ha un elenco, els més importants, altres van a pujar a Elo i altres ho van a passar bé. Llavors, si aconsegueixes agrupar els jugadors per interessos seus, doncs vull dir, home, sempre és més divertit per ells, i per això que des de fa ja un temps tenim un grup C, que aquest grup C ens ho havien reivindicat temps enrere, i això permet una mica cadascú jugar amb un grup de jugadors més o menys similar al nivell que tenen ells, no? I això, doncs, vull dir, fa que la il·lusió de cada grup sigui la que tingui preestablerta, però vull dir, us pugui una mica participar amb més interès.
0: És allò que diem, no? Anar afinant, no? Passen els anys, passen les edicions, però i si poden anar afegint elements, com ara expliques perfectament...
1: Sí, això nosaltres quan fem el torneig acabem fent una enquesta,
0: sí.
1: una enquesta i allà doncs, hi ha una sèrie de preguntes que la majoria de jugadors doncs, hi ha un altre índex de resposta i en allà ells pues, diuen la seva, no? I d'aquesta enquesta, d'aquestes conclusions, d'aquestes opinions seves, pues, anem polint i anem afinant, perquè l'any següent, doncs, vull dir, coses que potser aquest any no ha sigut aquella edició que estem fent, no és la més meravellosa en aquests aspectes, doncs la polim per l'any següent. No?
0: Sempre hi ha cosetes, Francesc? Sempre hi ha cosetes, hi ha sempre, detalls, sempre hi ha serrells, hi ha petites històries...
1: Sempre, que... serrells, sí, sí. Sempre hi ha serrells que es poden millorar. Sí, sí.
0: I Francesc, aquest any que podem dir que el Saló Teatre, vaja, tornarà a lluir allò com cal, no? Perquè, si no recordo malament, l'any passat, amb motiu de les obres...
1: L'any passat va ser un problema, perquè sí, sí. Vam tenir que dividir-nos entre el Prado i el costat de l'Ajuntament.
0: Vull dir, el Mercat Vell, sí, ho recordo, això. sí senyor, el Mercat Vell.
1: I això era el Mercat Vell, i això era un problema de logística,
0: sí.
1: i de notificacions i de infraestructura que vam tenir, que ho vam patir una mica bastant, no? Uh-huh. Llavors, perquè a més els jugadors més forts estaven al Mercat Vell, llavors clar, això era complicat, no? Però bueno, aquest any afortunadament el Prado llueix, vull dir, s'han fet una sèrie de millores i llueix d'allò més, i vull dir, hem recuperat i inclús hem ampliat, hem assolit altres espais que altres anys, perquè aquest any tenim el màxim d'inscrits, vull dir, un rècord històric de 280 jugadors, més o menys, vull dir,
0: sí.
1: Sempre hi ha un o altre que s'esborra i s'apunta a última hora, però estem sobre els 280, que vull dir que, clar, per les... Aquí el Prado s'havia fet molts anys, vull dir, solament el primer, el que era el teatre. Després vam aconseguir els palcos, després vam aconseguir les sales de la meva planta, vull dir, la sala Jofre Vilà, i vull dir, i tot això hem anat rescatant espais per poder donar cabuda a aquests jugadors. I aquest any hem aconseguit que tots estiguin al Prado, i això és un gran avantatge, no? Vull dir.
0: Estem parlant de 10.000 euros aproximadament en premis, i Francesc, si et pregunto per als favorits o pels favorits, què em pots dir en aquest sentit?
1: Bueno, normalment els escacs no són, jo sempre t'ho he dit molt algunes vegades, crec que ho han comentat, allà no hi ha àrbitro, no hi ha, bueno, un àrbitro, però un àrbitro tècnico, no un àrbitro que decida, no? Llavors no hi ha el campo embarrado, no hi ha, no m'entens? Vull dir, allà és el caparró de cada un, no? Llavors, l'ELO, que tu saps perfectament, és el nivell de que mereix la capacitat de cada jugador, acostuma a posar cadascú al seu lloc. Dit això, aquest any, doncs, quan un jugador és un gran mestre, doncs, en principi és un clar favorit, si no guanyar-lo en solitari, si està pels llocs capdavanters, no? Aquest any tenim, ens ha caigut del cel, un jugador d'última hora que no hi comptàvem, però que es va acabar, que es va oferir, i escolta, a cavallo regalado, que és el Brandon Jacobson d'Estats Units, que té 2.601, i quan un jugador arriba a 2.601, se li té que pressuposar que ja és un candidat ferm a guanyar.
0: Sí, senyor.
1: El que passa que darrere seu té el Fedorchuk, que és un ucranès molt bo, que té bueno, pues, 8 punts 10 o menys, que pràcticament no està als 2.600, però 2.593 és si fa no fa com ell. No?
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha
0: sí,
1: un tercer jugador, Motilev, que és un romanès també, que és molt bo, que té 2.543. Jo diria que entre aquests tres són, en principi, els favorits. Però sempre surt algun índio despistat per allà, o algun jugador que
0: aquell any,
1: m'entens? Que no hi comptaves, i vull dir, i també com hi ha nou gemes, nou grans mestres, un d'ells dona, doncs vull dir, bueno, doncs vull dir, això en principi se li pressuposa que si no sé si guanyaran o no, però que donaran molta guerra, no? Uh-huh. Vull dir, tenim 12 mestres internacionals que qualsevol dia et pot agafar un d'aquests i donar-te un susto, i vull dir que ara, clar, si anem a la lògica, vull dir, entre aquests tres que t'he esmentat abans, hauria d'estar, en teoria, el
0: guanyador favorit. Molt bé. Inclòs en el circuit català d'Oberts Internacionals, Gran Premi Generalitat de Catalunya, arriba aquesta 50a edició de l'Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges a partir d'aquest dimecres, dia 22, fins al dia 30, al Saló Teatre del Casino Prado. Dels detalls, n'acabem de parlar fa uns moments amb el nostre escaquista de capçalera, com és en Francesc González. Francesc, moltíssimes gràcies de nou per atendre'ns.
1: Gràcies a vosaltres. Si em deixes acabar només un petit matís.
0: Oh, i tant.
1: Aquest any la penya estarà àmpliament representada amb 19 jugadors, que vull dir que, bueno, que també és una fita important, i vull dir, i com deia el Toni Ferret fa uns dies, que és el director actual del torneig, pues vull dir, sempre és il·lusionant perquè els jugadors nostres poder-se medir a casa seva amb jugadors d'aquest nivell, no? Vull dir, per això tenir 19 jugadors pues, és una fita important.
0: Doncs perfecte, és un bon apunt per acabar. Francesc, moltíssimes gràcies i que tingueu un bon Open.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres per donar-nos veu i gràcies per trucar-nos.
0: Gràcies, adéu-siau.
1: Adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Les 17 minuts, durant la propera estona parlarem llarg i profund de la Festa Major de Sitges, però abans volem parlar d'una iniciativa que hem vist aparèixer aquest any a través de les xarxes socials, engegada per la Fundació Ave Maria, i que es diu el barret de la Festa Major de Sitges 2026. Es tracta d'un barret de palla amb una cinta de la Festa Major de l'Ave Maria, i es tracta, doncs, òbviament, d'una iniciativa solidària que destinarà els beneficis a favor d'aquesta fundació sitja tan, tan estimada i que han posat, doncs, d'alguna manera el seu granet de sorra també en la imatge de la festa. Parlem amb el director de l'Ave Maria, Jordi Cerezuela. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, bon dia. Moltes gràcies.
0: Una iniciativa entorn a la festa per recaptar diners, i clar, és veritat que això de crear un barret únic i intentar que hi hagi com un model de barret de palla, diguéssim, no sé si s'havia fet, hem vist barrets d'aquests de tela sovint, però d'aquests de palla, tot i que són molt freqüents, com n'és tot això, Jordi?
1: Bé, doncs bé, primer, gràcies pel vostre interès, i segon, doncs, explicar-vos una miqueta com sorgeix la iniciativa. La gran majoria de persones que ens escolten saben que a l'Ave Maria tenim moltes iniciatives per intentar recaptar fons per mantindre el nostre model residencial i assistencial, que és força valorat per tothom, però que té un cost alt i que tenim que intentar aconseguir recursos a part del finançament que rebem de la Generalitat. Uh-huh. Dit això, nosaltres participem de la Festa Major, i la Festa Major, les agrupes sempre compten amb nosaltres. L'any passat va ser la primera vegada, sí, que vam sortir en públic. Aquest any ho tornarem a fer i sempre intentem gaudir al màxim de la Festa Major. Els correfocs per nosaltres, pels nostres usuaris, pels nostres nois i noies, són complexes, però els agrada de veure, i ho fem amb filmacions, i a partir d'aquí va sortir la idea de dir, escolta, tothom té que portar barret per protegir el cap, i vam dir, escolta, i per què no fem el barret de la Festa Major de Sitges, i que sigui un element comú i de reconeixement i d'orgull per tothom. Llavors vam dissenyar aquesta cinta amb els elements de la festa major, el drac, que estigui la punta, que posi Festa Major 2026 de Sitges, no posa res de l'Ave Maria. El que compra el barret ja sap que una part del benefici d'aquest barret, o el benefici d'aquest barret, va per l'Ave Maria i per les activitats que nosaltres fem, i ens vam lligar, com es diu, la manta al cap. Vam començar a preguntar comerços de Sitges, i Sitges Comerç ens està ajudant molt, uh-huh, perquè moltes botigues estan ja als nostres barrets. El Gremi de Restauració també ens està ajudant, i tenim el barret, doncs, en 26 punts ara mateix de distribució a Sitges, i continuem venent barrets.
0: 26 punts, entenc que són 26 botigues, bàsicament.
1: Exacte, sí, uh-huh, sí, 26 botigues de Sitges que estan comercialitzant el nostre barret. Tenen un petit expositor i tenen, doncs, una mica d'explicació amb un cartell que explica això, i bueno, té un preu que crec que és econòmic, 10 euros.
0: 10 euros, 10 euros, eh? 10 euros, sí, que sí, costa el barret, els beneficis, com dèiem, destinat al 100% a l'Ave Maria, ja saben, aquesta fundació, sí, que ja saben per qui treballa i per què. I deia ara, quantes unitats heu fet de barrets?
1: Pues hem fet 1.500 barrets.
0: D'acord.
1: 1.500
0: D'acord.
1: Barrets.
0: I entenc que ja en porteu venuts uns quants, però sobretot a mesura que s'apropi la data, que és quan la gent, no, comença, sí, a pensar una mica en l'outfit, festa, sí, majorenc, sí, entenc que és que quan això, m'imagino que incrementarà, no? I amb l'objectiu, entenc, de vendre'ls tots,
1: Exacte, confiem que sigui així. La intenció és fer, com diuen ara amb els concerts, ara que tenim, sí, Terramar a prop, els concerts de Terramar, que fem un sold out de barrets, que els venem tots, i que diguem que l'any que ve en tornarem a fer, però que aquest any ja els hem venut tots. Serà una bona senyal per Sitges, i crec que serà una bona senyal també per l'Ave Maria. El que farem amb els diners que recaudem d'aquesta iniciativa seran per fer activitats, perquè els nostres nois i noies puguin fer més activitats i bueno, vincular-les, pues, a Festa Major o a totes les infinites activitats que fem a Sitges.
0: Vale, activitats pels residents, que per cert, parlava ara i és veritat que l'any passat per primera vegada els residents de l'Ave Maria van participar activament de la Festa Major, doncs fent una representació del Vall de Gitanes. Aquest any ha comentat el director que ho tornareu a fer, és a dir, entenc que no sé si repetireu mateixa fórmula, de nou les gitanes, no. Si esteu ja assajant, com anirà això?
1: Vinga, et desvelo fins on puc, que no sigui que després em renyin, però ja tenim a les agrupes amb nosaltres, ja estem treballant, ja estem assajant, no repetim gitanes i tornarem a sortir, va, i ho guardem aquí.
0: D'acord, però serà en tot cas una representació d'un ball de la festa, eh?
1: Ah, sí.
0: D'acord, un ball de la festa, per tant, residents de la Maria de cada nou tornaran a protagonitzar un dels balls de la festa en un dia determinat. L'any passat es va fer el que la comissió li diu la plaça, que és, diguem, al mirador davant del Miramar, diguem, aquí a placeta davant del Miramar. Per tant, esteu assajant ja?
1: Sí, estem assajant, les noies, principalment noies de la grupa que venen, un dia a la setmana o dos, estan venint a l'Ave Maria i estan assajant amb els nois i noies que
0: hi participen. Com afecta això en la vida dels residents? És a dir, el fet de que vingui doncs, gent de fora, això els ensenyi un ball de la festa, que ells coneixen prou bé, que saben després que participarà, tenint en compte que ja heu viscut la primera experiència, no?
1: Sí. Pues, Carola, per ells i per elles, si per nosaltres qualsevol cosa que surt de la nostra normalitat sempre ens fa un neguit positiu o negatiu, no? El fet de, ai, que tinc que fer alguna cosa diferent i tal, pues ells ho viuen amb molta expectativa, els agrada molt que tindre contacte amb noves persones i com tenen el record, i a molts d'ells els hi expliquem el que va ser l'any passat i tal, pues estan molt desitjosos, molt, molt, molt nerviosos, amb moltes ganes de fer-ho bé i esperant, pues, com aquí que diu, que arribi el dia, no? Que tot això, aquesta feinada que estan fent, pues, poder-la posar i compartir-la amb tothom. Al final és normalitzar la diferència, normalitzar la diversitat i participar a la festa com qualsevol altra.
0: Seguint el fil del que comenta d'aquesta normalització de la diversitat, ara de seguida tindrem oportunitat de parlar amb membres de la comissió, tot just després que hagin fet un comunicat anunciant d'alguna manera algunes de les novetats de la Festa Major d'enguany, que passen precisament, com a mínim aquestes primeres, per l'accessibilitat i la inclusivitat, i amb novetats que van més enllà d'aquell tram en calma que ja es va, d'alguna manera, provar l'any passat. Hi haurà noves iniciatives com un espai reservat per usuaris en cadira de rodes, no només per l'entrada de grallers, sinó també per altres qüestions de la festa o per altres moments de la festa, com també el tema de les motxilles vibratòries per persones sordes. No sé si l'Ave Maria ha estat en contacte amb la comissió per parlar d'aquests aspectes i d'alguna manera com ho rep també l'Ave Maria, no? que la comissió d'alguna manera posi també al centre i en les prioritats, doncs, el fet d'aconseguir una festa més accessible.
1: Pues jo crec que per un costat, com entenc que no pot ser d'una altra forma, per un altre costat, agrair a la comissió, a totes les agrupacions que tinguin aquesta sensibilitat, que tenim que dir, no tothom té amb altres poblacions, no es compta amb persones amb discapacitat o amb diversitat funcional. Les persones de Sitges comptem amb tothom i això fa pues, que els nostres residents, 70 veïns de Sitges que tenen diversitat funcional, puguin gaudir de la festa com un sitgetà o com una sitgetana més.
0: De fet, és que una de les propostes justament és que puguin gaudir de la processó tant de Sant Bartomeu com de Santa Tecla com de les cíviques de totes quatre processons, que tinguin un espai adaptat. En aquest any sobretot ho han centrat en persones amb dificultats de mobilitat que van en cadira de rodes, la intenció és afegir-ho més, i no sé si des de la primària considereu que us hi podreu afegir aquesta iniciativa, no? I per tant que aquests residents que potser no han pogut veure mai la processó, diguem, en directe puguin fer-ho, si més no tots, alguns ho puguin fer per primera vegada aquest any.
1: un dels hàndicaps que tenim són els nostres horaris, que en aquest aspecte sí que som limitats.
0: Clar.
1: Però sí, no ho descartem, no ho descartem. A més, els que ens coneixen una miqueta, a l'Ave Maria, i permeten que ho digui en castellà, no es va a la marxa. Ens apuntem a tot, intentem que qualsevol novetat que sigui a benefici dels nostres nois i noies la incorporem, i sí. Sí, et dic que sí, que segurament en gaudirem i participarem de les processons.
0: Doncs una festa major més inclusiva, ara en parlarem d'això i d'altres qüestions de la festa, però en tot cas, amb el que s'han de quedar ara és que aquest any l'Ave Maria doncs, ha engegat aquesta iniciativa de crear el barret de la festa major, un barret de palla tan freqüent a la festa, que han creat 1.500 unitats, s'han repartit en 25 botigues de Sitges, que el poden comprar vostès a 10 euros i que els beneficis van íntegrament destinats a la Fundació Ave Maria i sobretot destinats a augmentar i a poder proposar noves activitats pels residents. Per tant, una obra solidària, un acte solidari, també que d'alguna manera ens vestirà o ens ajudarà a vestir-nos i a cobrir-nos del sol i de les espurnes per Festa Major. Jordi Cerezuela, moltes gràcies per atendre'ns avui i ja seguirem parlant, segur que tenim més oportunitats.
1: Segur que sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò de la iniciativa i donar-nos aquest espai de veu per poder-ho fer més públic encara. Moltíssimes gràcies, Carola.
0: Igualment, gràcies, bon estiu.
1: Un gran dia.
0: Adéu-siau,
1: bon estiu. Adéu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Les 10 i 33, ja ho dèiem, avui parlarem amb calma, amb certa calma, de festa major. Ja sabem que queden dies, però clar, els nervis ja estan. Avui hem parlat d'aquesta iniciativa de l'Ave Maria amb el barret de la festa major. Hem parlat aquest matí també d'aquesta semifinal en la que està ja la iniciativa de la Graia amb això dels cartells dels darrers 32 anys. Al final, iniciatives a festa major surten a tot arreu, però saben que de l'organització de la festa, principalment qui se n'ocupa és la comissió de festa major, la comissió de Sant Bartomeu i Santa Tecla, encapçalada per Xavi Salmerón. Què tal, Xavi Salmerón? Bon dia.
1: Bon dia, Carola.
0: Que avui ha decidit venir molt acompanyat perquè ell insisteix a dir i a demostrar, i entenc que perquè així és, que es tracta d'una feina coral, la de la comissió, no? Que no és una festa, tot i que hi ha un president, no? I una primera imatge, una primera cara, no? Al teu costat hi ha molta gent i avui has decidit venir doncs acompanyats d'algunes de les persones, que no totes, perquè no cabríem a l'estudi, ja els hi dic ara, no cabríem a l'estudi, així que passo a presentar i després obrirem conversa de festa major, que en tenim unes quantes. Hi ha la Marta Juez i la Clàudia Sauret. Què tal? Bon dia, noies.
2: Hola.
0: Elles bon venen dia. Com a responsables del procés creatiu, de la imatge, del programa, del marxandatge, tot això d'alguna manera és el que us ocupeu principalment, tot sí. I que entenc que després les feines són compartides, més enllà d'aquesta qüestió. Hi ha vingut també la Vinyet Casoliver, i encarregada, responsable del voluntariat.
3: Bon dia. Bon
0: que
3: dia.
0: Important el voluntariat,
3: Molt important.
0: És, diria que clau.
3: Pues sí, la veritat és que sí, tens tota la raó.
0: Parlarem després profundament també del voluntariat. Hi ha vingut també l'Adrià Ruiz. Què tal, l'Adrià?
4: Bon dia,
0: encarregat de tot el tema de gestions de cercaviles, que tampoc no és una feina fàcil, Adrià?
4: No,
0: no sé si t'ha caigut un marrón.
4: Bueno, hi ha moltes coses que sí que se saben i coses que, bueno, has d'anar...
0: En parlarem, però vull començar perquè, clar, van enviar nota de premsa amb una de les novetats de la festa. Tenim aquí el president i, clar, no puc deixar de preguntar-li per aquest pas endavant per fer que aquesta festa sigui més accessible, més inclusiva. L'any passat ja es va instal·lar allò dels trams en calma, no? Que entenc que van funcionar bé, i aquest any hi ha anat un pas més enllà.
1: Sí, correcte. Una mica nosaltres, quan ens vam presentar o quan ens van nomenar per premunicipal com a nova comissió 2025-2026, ens vam marcar alguns objectius que teníem, que més enllà d'organitzar les cercaviles, els actes, dinamitzar-los, etc., doncs les volíem fer doncs més inclusives i més sostenibles. La part de sostenibilitat, així com autocrítica, potser no hem pogut avançar gaire, però sí que en el tema de la inclusivitat ho teníem molt, molt, molt present, perquè consideràvem i defensàvem que la festa major ha de ser de tothom. I a partir d'aquí això significa que persones amb risc d'exclusió social o persones que tenen alguna dificultat física, doncs que puguin també participar-hi. El tram en calma és cert que ja es va fer a l'últim any de la Marta Castarà, de presidenta. Aleshores, l'any passat el que vam fer va ser potenciar-lo, millorar-lo, fer un exercici de pedagogia amb els propis balls, amb la ciutadania també, millorar els elements també visuals que es poden trobar ja també les persones usuàries d'aquest tram en calma, i en aquest segon any ja hem volgut anar una mica més enllà. Sé que encara queden molts passos per fer, perquè evidentment hem fet com la primera part, no? perquè m'entengueu, i sobretot també considerat-ho com a prova pilot, perquè evidentment també ens podem equivocar en alguns aspectes, no? I en aquests passos doncs teníem molt clar que havíem d'ampliar el que és la interpretació d'alguns actes amb el llenguatge català de signes, perquè fins ara només estava limitat al pregó i poca cosa més, i de fet ens ha fet plantejar-nos coses que potser no sé si altres comissions ho havien plantejat, com anunciem això al pregó però després no sabem exactament si venen usuaris al pregó hasta davant, perquè l'any passat ens vam trobar nosaltres que a nivell protocolari ens posen com a les primeres files davant de l'escenari, però l'intèrpret està, diguéssim, explicant, no?, a les primeres files, i per tant si hi ha un usuari, doncs això que potser pot semblar una tonteria, ens vam donar compte l'any passat, i aleshores doncs, aquest any hem fet un formulari per saber quins usuaris necessiten, i aleshores ja els habilitarem als espais corresponents
0: perquè tinguin visió directa,
1: no? Evidentment que després es retransmeteix per la televisió i queda enregistrat, no? Però hem volgut ampliar més això, més enllà del pregó, molts actes que anunciar...
0: Com ara quin?
1: Bàsicament molts actes que anunciarem el 30 de juliol, la presentació de Festa Major, que tindrà lloc la plaça, que aquest any tornem a fer la plaça i a la Torreta, doncs hi ha molts espectacles familiars, espectacles culturals, que tindran, tot i que siguin musicals, tindran interpretació en llenguatge de signes. I a nivell tradicional, doncs aquí hem volgut fer l'aposta pel que són els versos. Uh-huh. Val? Els versos tant de Sant Bartomeu com de Santa Tecla. Vull dir, el 23 d'agost al migdia a l'Hort de Can Fals hi haurà aquesta interpretació, tant dels versos com dels, vull dir, dels balls parlats, com, sí, del, com dels versos dels exacte, com dels Ball de Diables i del Drac. I després per Santa Tecla, el diumenge abans de Santa Tecla.
0: L'exhibició, no?
1: Correcte, l'exhibició. Ja, ja, també, doncs, hi ha un infant que té aquesta necessitat, la pugui gaudir, no? Però també vinculat a, la, a persones sordes, no? Crec que és una gran... Bueno, ja dic, és una prova pilot que veurem a veure com funciona. Són aquestes motxilles vibratòries, no? Que les persones que no poden escoltar el que és l'entrada de Graies, però sí que la veuen, no? I veuen com potser la gent s'emociona o la gent està atenta mirant aquesta entrada de Graies, doncs podrà sentir-la en el seu cos, perquè el que fa és transforma, diguéssim, l'àudio, la música, en vibracions, no? I això ja s'ha fet proves amb altres festes majors o a la Patum de Berga, i aquí doncs, aquest any farem aquesta prova, de moment amb l'entrada de Graies, però això pot anar evolucionant i pot tenir cabuda en altres actes, no?
0: Per tant, torna el tram en calma al carrer Sant Gaudenci per les processons de festa major, Santa Tecla. Exacte, i de Santa Tecla. Entenc que la rebuda, és a dir, entenc que l'any passat va ser aquesta prova pilot, s'havia d'explicar les colles, entenc que ha anat bé, és a dir, ha calgut molta pedagogia i cal molta pedagogia encara per a l'hora d'explicar a les colles que participen i després també, òbviament, al públic general, de... Fa falta, hem de fer un tram en calma, aquí heu de baixar la música, els trons han de deixar de petar, és a dir, ha de ser així perquè hi ha una part de la societat que requereix, doncs, que té dret per descomptat a gaudir de la festa i que requereix d'un espai habilitat per ells. No sé si encara fa falta molta pedagogia.
1: Molta, moltíssima, moltíssima, moltíssima. De fet, hi ha dos factors. Jo crec que aquí els balls això ja ho han assumit perfectament i ells mateixos ho celebren i crec que estan contents, la majoria de balls, vull dir. Però... encara hi ha aquella sensació, no?, de, hòstia, per què feu això, no és necessari, per quatre infants que venen o quatre persones, doncs sí, perquè només que vingui un infant ja val molt la pena. L'any passat, sobretot qui porta les xarxes socials,
0: sí,
1: vam rebre missatges molt positius de famílies que deien que no havien vist mai tan a prop el gegant ballant. I això emociona només veure en aquest aspecte, no? Per tant, aquelles persones que consideren que deixar durant un tram, perquè tampoc no transformem la festa major, senzillament s'adapta en un tram molt concret, que són 100 metres, a baixar, diguéssim, els decibels, a canviar, diguéssim, una mica el com han de ser els balls, etc, etc. Per tant, crec que això és senzill, vull dir que no hauria de generar rebuts. I per altra banda, hi ha una part de, sobretot, la ciutadania que viu en aquests carrers, no? Que jo penso aquí que, i ho dic honestament, que a vegades hi ha un tarannà o un comportament bastant egoista en aquest aspecte, en rebutjar de que la cercavila o el tram en calma es col·loqui en el seu tram de carrer, no? I ho dic egoista perquè al final la processó, per exemple, de Sant Bartomeu i Santa Tecla, quants anys fa que passa, diguéssim, pel carrer Sant Bartomeu, Sant Gaudenci i Sant Francesc, no? Moltíssim. Però és que a Marc ja són uns privilegiats perquè passa la cercavila per allà. No tothom pot dir que habitualment passa la cercavila de processó per sota de casa, no? Aleshores, són uns privilegiats i, a més, hi ha més actes de la festa major, més cercaviles, com la matinal, per exemple, que també passa per aquests trams. Per tant, i cal dir que no són tots els veïnatges, Vull dir, aquí és alguns veïns que aquella sensació de... És que jo tota la vida...
0: M'ha tocat a mi, no? Per què m'ha tocat a mi?
1: Perquè m'ha tocat a mi. Doncs si tocarà algú... I nosaltres ja vam tenir clar que com a comissió havíem de tenir un parell d'anys, un lloc fixe, perquè així les famílies tenien identificat aquest espai fixe per poder-hi anar, però segurament la propera comissió potser pot anar variant i pot anar alternant els espais habilitats.
0: Uh-huh. Per tant, no necessàriament s'hauria de repetir a aquest carrer, o sí, perquè potser algú, no, estudia que és el carrer idoni per realitzar el tram en calma com s'ha decidit aquesta vegada.
2: Vam fer un exercici de recerca, de parlar amb usuaris i entitats que treballen amb usuaris potencials del tram en calma. O sigui, no vam decidir aquest tram
0: perquè sí,
2: perquè sí, sinó que vam estar, ho vam debatir, vam parlar, vam investigar i per això vam anar a petar allà al final.
0: Entenc de totes maneres que davant de la queixa d'algun veí, que també sabem que no són tots, que la majoria de gent, diguem, és solidària amb aquestes situacions i fins i tot dic les accepta positivament, però davant de la queixa d'un veí perquè caram, jo no puc veure la festa major que a mi m'agrada, o a mi no podran tirar els petards perquè és el meu carrer, casa meva.
2: Però sí que tiren petards, eh?
0: Sí, sí, però que no sonen, no? No sonen, diguem, de la mateixa manera. Davant d'aquesta queixa veïnal, entenc que un únic missatge, no?, d'una família, i que no és un, que sabem que no és un els que heu rebut, que són molts, però un únic missatge d'una família que et digui ja gràcies, perquè el meu fill que té autisme no ha pogut veure mai la festa major en primera fila, no, de sobte la pot gaudir, jo entenc que clar, ja t'és igual que hi hagi 10 missatges de veïns queixant-se, perquè tens un que et dona les gràcies.
1: De fet, és que ja dic, això és el que compensa, perquè en aquell moment pot ser agressiu, perquè et trobes una situació incòmoda per part dels membres de la comissió, que potser estan allà presents en el tram en calma, però després veus aquesta reacció, la felicitat de, ja dic, dels usuaris que hi formen part d'aquest tram, i això compensa tot. Compensa
2: i no parlem
1: tot.
2: Només d'infants, també parlem de persones adultes que es van apropar mentre estàvem al tram en calma i ens deien, és que és el primer cop que em sento còmoda i puc estar aquí al mig, no ho havia pogut fer i clar, dius uau, jo no era ni conscient de que hi havia una necessitat tan gran i quan estàs allà al mig dius ostres, que bé.
0: Ara el que l'exercici també de la ciutadania aquí és no pervertir això i aquell tram està pensat per la gent amb aquelles necessitats.
1: Correcte.
0: No decidir que, mira, allà el veuré molt tranquil·la i molt calmada i aquí, a mi que no m'agrada el foc, aquí no em cremo.
2: Sí, això fem pedagogia també amb això.
0: No està pensat per això. Si no t'agrada el foc però no tens cap mena de problema de sensibilitat, doncs t'apartes, punto. És a dir, te'n vas a un altre carrer i tires enrere. No, vas al tram en calma, que el tram en calma és per una altra gent, no? És a dir, que aquí... Caram, de la pedagogia, deu ser el més difícil de fer, també perquè és veritat que, clar, és una festa amb una història, amb una trajectòria, amb una manera de fer, no?, i canviar dinàmiques deu ser el més difícil. Has parlat de les motxilles vibratòries, això com s'haurà de fer? Perquè estem parlant, clar, que això va destinat únicament exclusivament a gent amb problemes auditius, no?
1: Correcte.
0: Entenc que hauran de fer una petició, com hauran
1: de fer? En aquest cas no farà falta, hi haurà motxilles...
0: D'acord, estaran ja disponibles,
1: Estaran disponibles, hi haurà un stand, diguéssim, a la plaça d'Ajuntament, en què les persones que necessitin podran anar-hi, i hi haurà un equip, una empresa en aquest sentit, que és els que s'encarreguen de fer tot això, que els explicaran com funciona i faran aquesta col·locació. En aquest cas concret, ja dic, no farà falta reserva prèvia ni res.
0: I entenc que el mateix, per persones amb problemes d'audició.
1: Correcte,
0: no volem viure experiències que no ens toquen.
1: Exacte.
0: Que ja sabem una mica de vegades com som tots. I pel que sí caldrà d'alguna manera petició prèvia és per aquest espai reservat per persones amb cadira de rodes, no?
1: Correcte, que això també és una novetat d'aquest any que hem habilitat dins de les processons, perquè són tant les processons cíviques com les processons dels sants, tant per Sant Bartomeu com Santa Tecla, doncs més o menys dos espais per cada processó. I aquí sí que requereix una mica per la gestió, per tenir clar una mica... També entenem que aquests usuaris de cadira de rodes també, per exemple, poden gaudir del foc, no? I potser hi ha persones que no s'importa cremar. És una mica també logística, doncs fem aquests formularis, aleshores si ens diuen que no s'importa cremar, doncs potser els col·locarem a primera fila, perquè m'entenguis, i si no, doncs els ficarem una mica més enrere, no? Però sí que això és una gran novetat també i crec que serà important, perquè tot i que es pot considerar que la festa major els de Cercavila són de llarg recorregut, etc., i que poden anar en qualsevol punt, no és cert del tot, perquè en una festa tan massificada com la nostra, poder-se moure amb cadira de rodes o amb motoreta elèctrica en alguns moments és molt, molt, molt difícil, sobretot per la seguretat d'aquestes persones. Aleshores, aquests punts estan pensats molt en cas de que siguin llocs amplis, que si han de marxar, que puguin marxar sense cap tipus de dificultat, etcètera, etcètera, no? Per tant, això també és una prova pilot, veurem com va i segurament això podem ampliar-ho amb persones amb altres dificultats de mobilitat.
0: De mobilitat, no? De moment, per persones úniques exclusivament que es mouen o s'han de desplaçar amb cadira de roda o amb motoretes d'aquestes, han d'omplir un formulari d'inscripció a la web de sitgesfestamajor.cat, allà els hi faran preguntes doncs, si els agrada el foc o no, per veure on els ubiquen, i hi hauran diferents punts, professor cívica de Sant Bartomeu, carrer Aragó amb el corralor de Can Pau Xic i carrer Francesc Gomà amb el carrer Jesús, professor cívica de Santa Tecla, carrer Rafael Llopart amb Joan Maragall i processons de Sant Bartomeu i Santa Tecla al carrer Francesc Gomà, carrer Jesús i passeig de la Ribera al costat de la Cobla. Les persones podran fins i tot anar amb fins a 3 acompanyats, sí. No? Perquè clar, tampoc no es tracta que com que vas aquí a Rodes la veus sola, la festa, no? És a dir, s'entén que és una cosa compartida. Per tant, iniciatives, diguem, vinculades totes a l'accessibilitat i a la inclusió, eh?
1: Sí que és important que els acompanyants no tindran cadira, val? Vull dir, que no pensin que és una grada, no. Hi haurà un espai reservat perquè puguin estar còmodes les cadires de rodes i les motoretes, però diguéssim que els acompanyants és per estar allà presents.
0: Instaurar tot això, què ho ha suposat a la comissió? Fins a quin punt això és una feinada que no ens imaginem?
1: Bueno, no sé si algú
0: i la logística, Adrià!
4: No, bueno, aquí, com que anem així per cadascú té la seva feina, entre cometes, mm-hmm. I després ho posem tot en comú, però sí que és veritat que la idea jo crec que va ser del Xavi, no? Suposo.
1: Bueno, i de la Mar, que va, al final... Però... Aquí també, per contextualitzar una mica el que estava dient l'Adrià, sí. Nosaltres, ja dic, com a comissió, des del primer moment som 15 persones, ens organitzem per grups de treball i cada grup de treball té una funció en concreta que després ens posem en comú a les reunions de comissió que fem un cop al mes o dos cops al mes, com ara, més o menys quan s'apropa la festa... I cada grup de treball avança i evoluciona i pren decisions en relació a aquests objectius que ens vam marcar tots al principi, no?
4: Exacte. I que cada aquest... grup no té uh-huh. poder de decisió, diguéssim, sinó que ho comentem i a partir d'aquí, doncs, ostres, doncs jo ho veig així, jo ho veig així, llavors es pren la millor decisió, està tot consensuat, diguéssim.
1: Exacte, hi ha un grup de treball que estava pensat molt en la part de dinamització de col·lectius, que estava pensat i és una mica qui ha portat l'iniciativa, però perquè veieu, o sigui, aquest grup de treball li va demanar cercaviles, el grup de treball de cercaviles, de dir, hem pensat això, busquem aquests espais habilitats per això, i aleshores des de cercaviles...
4: Doncs bueno, és una feina en equip, llavors s'ha d'anar desenvolupant, llavors uns fan una cosa, l'altra, i al final doncs, surt el que...
0: Per tant, dinamització de grups, cercaviles, quins més grups de treball hi ha?
1: Uf, hi ha bastants, aquí fem a memòria perquè jo faig de coordinador del plegat, però a vegades em costa.
5: El grup de programa,
0: sí.
5: El grup d'activitats,
0: sí.
5: El grup de mecenatge,
2: patrocinis,
5: sí, mecenatge entre sí. El que és la búsqueda de patrocinis sí. I el marxandatge.
2: Uh-huh. Imatge i disseny.
1: Comunicació xarxes.
2: Sí. Paradeta i voluntariat.
0: I entenc que tu formeu part de diferents grups.
4: Sí.
0: No?
4: Exacte. Tu pots estar qualsevol, no qualsevol, sinó on et sents més còmode o més útil, també.
0: Llavors, ho trieu vosaltres o qui...
4: No, jo crec que... No. Perquè més o menys el Xavi en vista ja va dir, ostres, doncs tu pots ser útil aquí.
0: D'acord.
4: Allà, llavors ja vas creant l'equip
0: on... És a dir, quan vas crear la comissió sí, ja anaves pensant... No, sí, ja anaves sí, pensant una mica,
1: Pues sí, això sí.
5: Està tot pensat,
0: sí. Adrià, i a tu per què et posen o per què et poses tu a gestió de cercaviles?
4: No, bueno, gestió de cercaviles. És, suposo, per un tema d'experiència també, mm-hmm. perquè saps com van... Bueno, saps com són, però ja dic, no tens a veure del que tu creus que anirà al cercavila a com és realment, perquè et trobes amb moltes coses que no has de
0: i com és? Com és que no ho veiem els que no hi participen? Com és? A dir, els que no veuen els que hi participen. I no sé si això és el que més costa
4: costa
0: de fer
4: molt,
0: entendre, no?
4: Molt.
0: Els que participen i que hi ha molts, moltíssims. Perdó, sobretot senyors. Que no han vist mai la festa des de fora. Mm-hmm. Com els expliques?
4: Bé, és que, clar, i això m'ha passat a mi mateix, o sigui, jo porto des dels 12 anys tocant la graia i clar, i amb la que em vaig posar a la comissió, que vaig començar amb l'Agustí, vaig seguir amb la Marta, sí. I amb el Xavi, em va canviar totalment el concepte de la festa major.
0: I què vas descobrir?
4: Vaig descobrir doncs, que no només és sortir a tocar, passar-s'ho bé, hi ha altres coses que tenen sentit, i llavors això, clar, això és molt gratificant també, i el poder-ho...

0: amb l'espai adequat.
1: Carol, has dit una cosa bastant clau, el tema de les aigües, perquè l'Adrià és qui ho ha patit més, el tema de les aigües, perquè això potser la gent no ho sap, però la comissió s'encarrega de buscar els llocs on estaran les aigües, qui les reparteix, etc. Les reparteix i això té dificultats.
2: Pensa que aquesta feina de les aigües comença ja setmanes abans. Tu has de fer un planning de... Primer de tot, quedar amb les cases i les famílies que estan disposades a cedir el seu espai per tenir les aigües. Després conflictes amb els veïns, ostres, que aquest no em deixa perquè clar, són,
0: perquè sigui, sí.
2: Llavors tu quedes amb la gent i llavors, clar, has de fer la comanda, has de carregar el cotxe, furgoneta o el que tinguis en aquell moment, i llavors has de repartir el dia abans totes les aigües, el dia abans i llavors clar, busca els voluntaris perquè reparteixin, i no acaba aquí això, sinó que després vés a buscar les aigües que t'han sobrat per tornar-les a guardar.
0: Sí, i així sempre hi ha qui es queixa de no hi havia prou aigua, no hi havia aigua, no? Ja m'imagino.
2: I potser per això aquest any s'ha decidit de fer una cosa diferent, o sigui, s'ha contratat una empresa que es dediqui a fer aquesta feina.
0: La de repartir aigües?
2: La de repartir aigües.
0: És a dir, no seran els voluntaris?
2: No, ni comissió tampoc. O sigui, jo crec que hem donat un passet endavant i ja dic, serà una empresa que s'encarregarà de fer el repartiment de les aigües.
0: També de portar-les a puesto, és a dir, tot, és a dir, de les aigües, vosaltres simplement entenc que dieu a on hi ha una empresa...
2: Assessorament, assessorament.
0: Hi ha empreses que es dediquen a això?
1: Hi ha de tot.
0: És a dir, hi ha empreses que es dediquen a repartir aigües?
1: Hi ha de tot. Això ve de la necessitat, si pareu pensar en grans esdeveniments com maratons i tot això, que hi ha de punts d'avitellament...
0: Sí, ja ho sé bé, ja ho sé bé.
1: Doncs una mica va per aquí, al final considerem que la cercavila es pot arribar a ser una marató.
0: Home, hi ha hagut alguna? Hi ha hagut alguna que gairebé...
1: Però això ve de... O sigui, una mica també el plantejament aquest de que la comissió fa molta feina preparatòria, prèvia, etc. I a sobre arribaven els dies i acabava... O sigui, no podia ser que arribés el 23 d'agost i ja estiguéssim rebentats i esgotats de tot el que suposa l'organització de la festa, no? I un dels objectius també que ens vam marcar com a comissió, i que aquí la regidoria estava convençuda, és que s'havien de professionalitzar certes tasques que fins ara feia la comissió. I una d'aquestes que hem detectat nosaltres, i per això també és important la part de mecenatge, perquè al final, si tenim aquesta empresa, no és perquè, vull dir, el pressupost de la festa major és el que és, i està enfocat sobretot a la part més tradicional. Gràcies a les empreses que han col·laborat, doncs, podem permetre'ns pagar, diguéssim, aquesta empresa que ens faci aquest repartiment d'aigües en el moment.
0: I alliberar els membres de la comissió, que hem de dir una vegada més que és gent que ho fa per amor a l'art. Punto. Ja està. Per amor a la festa i perquè tots, la resta, tots, ells també, però sobretot la resta, perquè ells menys, diguéssim, la puguin gaudir. Per tant, clar, tampoc es tracta d'explotar-los, no? I que es passin tota la festa posant aigües, posant cadires, traient cadires, fent de segurates, fent no sé què, clar, que això, diguem que acaba una mica.
1: Multitasking,
0: que continuarà sent-ho igual, perquè al final la gestió, no?, ha de ser-hi, però entenc que diguem que l'exercici, no?, o l'execució de determinades tasques, no?, si es poden derivar, es deriven. Per tant, aquest any... S'hauran de demanar les aigües amb vosaltres, senyors, senyores, nois, noies, no sabem.
1: Aviam com va, també, vull dir que és la prova, perquè ja dic, potser una cosa són les
0: però
1: maratons
0: vaja,
1: i una
0: al
1: cosa
0: final,
1: les
0: la tasca és la que és, no?
1: Sí,
0: que és donar aigües i després retirar els envasos, el que quedi.
1: Correcte.
0: Que quedi,
2: és complex, perquè clar, pensa que ho faran una hora abans de començar a ser gravia, llavors... Clar, és una miqueta a veure com va tot, no? O sigui, els hem de mirar a veure... Ostres, pues,
0: I també que gent que no coneix... Això
2: exacte,
0: també,
2: clar.
0: No sé si és un punt a favor, no?
1: Clar, per això dic, aquest any veurem com va tot plegat i després ja veurem, ja fem una valoració...
2: Sí, festa major ja està cobert, diguéssim, o planejat, i Santa Tecla, doncs, intentarem millorar el que s'ha fet.
0: Clar, però no sé si pels balladors i allò, el fet de que no puguin dir, Adri, una aigua, caram, no sé què, no, que sigui algú... que no coneixen, igual,
2: bueno, però
0: es tira
2: no estava,
0: una mica enrere.
2: D'aigua, comissió,
0: els voluntaris. Ja, però és que els voluntaris...
3: Depèn dels punts.
0: Al final la comissió és a tot arreu, no? Però si no, els voluntaris també ho deurien dir, això, no? Típic que t'arriba el veí, el pare, el germà, l'amic, el no sé què.
4: Dóna'm
0: aigua,
4: no
0: sé què.
4: Agafa un glopet i que no es pot dir que no.
0: Efectivament.
4: A més, amb aquesta calor, menys. O sigui que impossible.
0: Els voluntaris, dèiem abans, Vinyet, essencials en la festa. S'han fet essencials.
4: Sí.
0: Quants voluntaris teniu ara hores d'ara apuntats?
4: Mira, estem molt contents, perquè quasi en tenim 50. Quasi, eh?
5: i algú s'apuntarà, suposo que després d'aquesta entrevista.

0: festa, esperem que algú més s'animi, no? I llavors demà tenim una reunió ja per començar a conèixer-nos els nous, perquè tenim gent nova que s'ha involucrat, i comencem, cadascú ha repartit, ha decidit quina tasca prefereix, i llavors ens hem d'organitzar amb tot l'equip a veure com ho fem, ja està.
1: I què és el que, quan parles amb els voluntaris, sobretot amb aquests nous que arriben, no? Perquè sí, ja sabem que hi ha alguns, no? Com és el cas de la Vinyet, que és voluntària a tot, no, a tot. A Sitges, gairebé, a tot.
0: Bueno, home, a mi a tot el que m'agrada, a tot el que m'agrada. Però bueno, digues.
1: Bé, què fa la gent apuntar-se de voluntària? O què creus que és el que els crida l'atenció?
0: Home, jo penso, la gent veterana, tenim gent molt veterana, que també són com jo, que hi ha uns quants que són
1: fixes,
0: sempre
1: no?
0: Fixes, sobretot a Festa Major, tenim uns personatges que jo es diria quasi imprescindibles, no?, per coordinar. Jo penso que la il·lusió de la festa, no?, que els agrada la Festa Major, viure-la des de dins, no?, conèixer també la comissió, a veure com es belluga, una mica de tot, jo penso, Però hi ha moltes, jo veig que la gent està molt, que els agrada molt i tenen moltes ganes de fer coses, no?
1: Hi ha un perfil de voluntari? O és variat?
0: Jo això no t'ho podria dir, és variat, Nosaltres, bueno, demà al vespre t'ho podré dir millor, no?, per veure si ja sé més o menys qui s'ha apuntat, no?, perquè són a vegades gent que ens hem vist amb altres coses i llavors jo també els he animat, va, vine a la Festa Major. És molt variat, també ja, aquest any tenim gent molt jove, a partir de 16 anys ja poden ser voluntaris, per tant també ens va molt bé per les coses més infantils o menys, o sigui que molt, el perfil és alt.
1: I quin és l'acte el que tots hi volen fer de voluntaris i quin és el que no vol ningú?
0: A veure, jo penso que volen el pregó i el Castellafoc en calma, ja m'ho direu si m'equivoco, i ningú, no ho sé, no.
1: Home, potser no hi ha ningú, però no. Aquell que costa, que dius aquí.
0: Les cercaviles, però ara com que ja tenim això de les aigües solucionades, doncs potser el poder posar-los en un altre lloc, ja ho decidirem, doncs, els hi va millor, saps?
1: Per què, quin és el missatge que li dones com a responsable de voluntaris? És a dir, quin és el missatge al voluntari o a la voluntària?
0: Pues que gaudeixin, que s'ho passin bé, ja està. Perquè és el millor, és que si t'ho passes bé, tens ganes de tornar l'any que ve, no? O de seguir fent voluntariat, que és en el fons el que et deia abans, jo sóc voluntària de coses que m'ho passo molt bé i que m'agraden, si no, doncs ja no t'hi fas.
1: La feina és ajudar.
0: És ajudar i és molt maca la relació amb tots els voluntaris i amb nosaltres, no?, que ens coneixen, perquè tothom, llavors, és això.
1: Gent de Sitges?
0: Sí, però jo crec que sí, pràcticament gent de Sitges. També hem tingut algun nou vingut, i també hem fet una crida a l'escola d'adults i també potser vindrà algú que ja és segur que no és d'aquí, que repeteix aquest any, que va vindre l'any passat, que és de Nova Zelanda, que em fa molta il·lusió que vingui, i altra gent també...
1: Home, com a mètode integrador...
0: És fantàstic, per això vam fer-ho aquesta crida a l'escola d'adults, no?, perquè intentar integrar aquesta gent, a veure si s'animaven.
1: Clar, perquè seria possible, Xavier, una Festa Major i la gestió d'aquesta festa sense la figura del voluntariat?
2: No, és impossible. És impossible perquè, per començar, els propis membres de la comissió...
1: Anava a dir, sou voluntaris ja també vosaltres.
2: Sí,
0: clar, és que tot...
3: No arribes.
2: I nosaltres som una comissió que ja som 15, altres comissions havien sigut menys, al final cada comissió s'organitza com pot, però si volem fer-ho bé, que tot surti fluid, etc, és que ens fa falta aquestes mans. I sobretot també hi ha... Nosaltres el voluntariat el considerem com una pota més de la comissió, no? L'any passat, per exemple, recordo quan va acabar Santa Tecla, que els vam reunir i vam fer un acte i vam fer un debat obert, volíem saber què opinaven de la festa, com havien anat, o, més enllà dels seus actes com a voluntari, no? I allà doncs, ens van traslladar moltes coses, no? Del que no els havia agradat, del que vam fer com a comissió, el que sí, etc.
1: Us ho van dir? Van ser crítics?
2: Sí, moltíssim. Vam dinamitzar-lo, vam apuntar coses dolentes, bones, coses positives, d'allà ha sortit molts aprenentatges i crec que això és sentir-los i que són bàsics essencials, vull dir... que sense ells que no podríem tirar endavant
1: aquesta dependència de les festes i de festes tan nostres, com és la Festa Major, com és Santa Tecla, d'aquest tarant altruista i voluntari, fins a quin punt és bo? Obert-me-lo.
2: Aquí segurament potser hi hauria discrepàncies dins de la comissió, potser. Jo crec que partim d'una base, penso que, i de fet també perquè vaig estar fa un parell de setmanes participant en una taula rodona
1: a Vilafranca
2: amb altres festes majors, i es van sorprendre una mica de tot el que fèiem com a Comissió Municipal de Festa Major Sitges, i no la Comissió de Festa Major sinó també Carnaval i Corpus, vull dir, això.
1: Però es van sorprendre d'aquesta figura, sí, d'aquest tarannà altruista, diguéssim?
2: Sí. Tots són altruistes, però al final nosaltres, abans ho comentàvem també, fem molt de tècnics, molt de tècnics, o sigui, no decidim una programació, per exemple, i ja està, i ho traslladem, diguéssim, a la regidoria perquè s'encarregui de la producció, de parlar de les proves de so, etc. Mil històries d'aquestes, Hi ha moltíssimes coses que nosaltres sí que assumim, i altres municipis doncs tenen uns departaments preparats per poder assumir les activitats tradicionals dels seus municipis. Però crec que
1: aquí no el tenim.
2: Aquí no el tenim, no? I prou que fan, perquè també ja des de la regidoria també fan una feina molt invisible que molta gent no és conscient, en tramitació de, sobretot de burocràcia vinculada a la festa. Vull dir, és que perquè hi ha una cercavila de foc s'han de fer molts tràmits amb la Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil es presenta el dia de la festa major, vol revisar els quilos de pòlvora, vol veure mil coses. Fico aquest exemple perquè entengueu,
1: sí, sí,
2: la magnitud de tot plegat, hi ha un pau associat, tot això ho han de fer el departament, això sí que nosaltres no podem arribar.
1: El departament a Sitges, per la gent s'ubiqui una mica, són dues persones.
2: Sí, aleshores...
1: Clar, és a dir, perquè clar, la gent no ho ubiqui, que és probable que no sé què deu passar a Vilafranca, no, o aquests altres municipis, si el departament són 15.
2: A Vilafranca hi ha una tècnica només per festa major, dins del departament de cultura, vull dir, una vegada que treballa tot l'any només per la festa major.
1: Aquí aquests dos són per totes les festes, que no són poques, de Sitges.
2: I ja sabem com vivim les festes, vull dir que són intenses, per tant, no és que ni alguna sigui més gran que l'altra, perquè al final Carnaval, Festa Major Sitges, Corpus, ara els últims anys també ha millorat molt.
1: Per tant, això ho ha de compensar, o en el vostre cas, decidiu compensar-ho, la comissió.
2: Clar, la comissió. Aleshores, jo crec que hi ha aquesta part que és xula, altruista, que al final també és molt maco, que per, pues, per nomenament del ple municipal l'haguem de fer... doncs organitzar una festa tot plegat, però és una mica que deia, hem de buscar aquest equilibri, i potser necessitem que no tot depengui de la comissió, sinó que hi hagi un punt intermig i que professionalitzem certes coses, i això també requereix pressupost, i això també hem de ser conscients, vull dir, si no hi ha equip a la regidoria i nosaltres no podem assumir-ho tot i hem d'externalitzar certes coses, doncs potser cal pressupost, ja sigui per mecenatge privat o pel pressupost municipal.
1: I un exemple petit és el de les aigües, no? És a dir, d'alguna manera és una feina que desgasta, òbviament, a tots els membres de la comissió, que no caldria doncs buscar doncs alguns diners, no? Provenents d'un extern privat, no? Que posi dinerets i que
2: correcte,
1: això es professionalitzi.
2: Ara l'Ajuntament ha licitat el tema de les cadires, per exemple, també. I això ja és un gran avanç.
1: Aquesta era l'altra, sempre era un comentari que feia amb la ràdio. Serà la feina de la comissió posar i treure les cadires al pregó tots els anys?
2: I que consti que ficar, no, tampoc no passa res.
1: No ficar, passa res, però, home, per descomptat.
2: Però el fet això d'intentar no cremar-nos abans, no? Hi havia una cosa, perdó, una cosa molt concreta que altres comissions feien i que quan vam començar nosaltres jo vaig dir que això no podíem fer-ho nosaltres de cap de les maneres, que és haver d'estar una persona de la comissió fins a les 5 del matí a les revetlles vetllant perquè tot funcionés bé, quan aquestes necessitem tota la comissió, després de la matinada, l'ofici, els processons, etc.
1: Fent de què? No? Com de segurata? No sé, fent de què?
2: De coordinador, variant...
3: De com de responsable, perquè si passa alguna cosa i no hi ha ningú de la comissió responsable...
1: Que algú pogués comunicar ràpidament.
3: Clar, i moltes vegades de trobar president o presidenta, pues, que tenia que estar allà fins a les 5 del matí i que hagi empalmat la matinal.
2: Clar,
3: i això pues,
2: i
3: no era...
2: I això... fa que ens... ja dic, no passa res, podem fer-ho, però això ens cansa i
1: sí, que no es tracta
2: molt
1: de no treure's els anells, o sigui, no es tracta que es caiguin els anells, no passa res, entenc que ningú de la comissió ni aquesta ni de cap altra
2: correcte
1: li passa res per posar cadires i treure cadires,
4: que ho fem igualment,
1: però sinó que es tracta doncs d'alguna manera de definir tasques i decidir que aquest és el gran què, no? Que les comissions diguem que no tenen unes tasques definides. Tu quan t'apuntes a la comissió, no, Marta, quan el Xavi et va dir, mira, la comissió no et va dir, mira, tu faràs això, això i això, ja està. No, et va dir això.
4: No.
1: I entenc que t'has trobat fent coses que mai a la vida hagués imaginat que li tocava fer la comissió.
5: Sí, a mi m'ha passat una mica com l'Adri, amb la diferència de que jo no l'he viscut mai des de dins, perquè jo vinc de fora.
1: Sí.
5: tot i que tinc família d'aquí, i encara tenia més desconeixement. Llavors, bueno, per mi ha sigut una experiència a la part igual de maca que desgastant. Jo crec que el problema de desgastar és que quan passen els dos primers anys, que igual podria haver-hi ganes de seguir continuant perquè comences projectes que igual els deixes sense poder rematar-los, estem molt cansats perquè és un sacrifici de temps personal molt gran, i sobretot per les persones que tenim família. Jo crec que no vull desmereixer el treball que fan els que no tenen, però la conciliació potser és una mica més complicada, sobretot quan hi ha nens petits, adolescents, no, Adri? Però bueno, sí que és veritat que és molt gratificant i és molt maco. O sigui, a mi m'ha sorprès molt la quantitat de feina que es fa dins d'una comissió, però com diu la Vinyet, alhora és super gratificant perquè és conèixer la festa. Jo em considero molt privilegiada de conèixer la festa d'una manera que poca gent té l'oportunitat de conèixer, i inclús que fem aquesta crítica està bé per donar a conèixer. Clar. També les coses que cal millorar, que sempre n'hi ha de coses
1: que de
5: a millorar.
1: Fet, la fórmula, la bona fórmula o la fórmula clau d'alguna manera de com hauria de ser una comissió, entenc que no s'ha trobat, no? I que estem com en recerca constant, no? Doncs, perquè si existís la fórmula, no? Doncs entenc que algú l'aplicaria i ximpun. Però és com que no s'acaba de trobar aquesta fórmula clau, no? I passa molt, doncs, això per propostes de cada una de les comissions que van arribant i que entenc que és un suma i sigue, no?
4: I que va evolucionant la festa. Que
1: també.
4: Les necessitats de fa 30 anys
1: no són les d'ara
4: i no. Clar. Seran les d'aquí 30. Clar. Llavors jo crec que hi ha molta part també d'entendre què és el que demana la part tradicional de la festa, la part moderna de la festa.
1: Que difícil aquest equilibri, és difícil,
4: i després la implicació, no, de l'Ajuntament fins a quin punt, i la implicació popular o de la ciutadania per l'altre punt. És com un croquis allà molt bèstia.
1: I que difícil aquest equilibri, perquè trobar això, aquest equilibri entre la tradició, no?, amb l'evolució pròpia de la festa, no?, les crítiques d'uns, les coses bones dels altres, no?, l'administració amb la cosa altruista, trobar aquí l'equilibri, és, no sé si de fet és el més difícil, trobar com aquest equilibri, és a dir, que al final un entén que arriba amb ganes, amb projectes, però el que deia una mica la Marta, no? El pas dels anys també, i veure això, lo difícil, el com està estructurat, el fet que el suport institucional és el que és, i no és culpa d'ells, és culpa del sistema, no?
2: Correcte. Que... Sí, jo crec que constantment nosaltres fem malabars constants de tot plegat, i de fet aquest any que estem reivindicant molt les costures va una mica per aquí, no? Entendre de que al final la suma de moltes costures permet que aquest engranatge pugui tirar endavant com sigui, amb poc recursos econòmics, o amb més o amb menys,
4: amb moltes hores,
2: amb voluntats, sense voluntaris, sense, no sé, vull tot plegar, no? I crec que això també ens servia, i aquest nostre segon any hem volgut remarcar molt això, perquè és una tasca col·lectiva i que s'ha de defensar, perquè el dia que no ho tinguem, doncs potser això
4: estàvem
2: sí que no
4: podem
2: passar.
4: Reunió, la penúltima, i una persona de comissió començava tot no es pot, i era com una mica una estira i arronsa de el que ens encantaria o el que Xavier li encantaria,
1: el desig, no?
4: Sí, i la realitat que ens trobem al carrer, no? I una mica tot no es pot, i ens agafaven atacs de riure.
1: Frena molt la realitat. Sí.
4: Bueno,
2: jo sempre ho estiro al límit, jo sóc dels que apreto i
4: l'utopia max,
2: jo intento ja, vinga, intentem això, i evidentment després
4: està... I s'enganxa, està bé que ho faci.
2: Sí. I després,
1: potser per això és el president.
4: Sí. Sense cap mena de dubte.
2: No, però la realitat és això, una mica, que quan ho parlem en comissió, doncs després veiem que hi ha coses que són inviables o que no es poden fer, i ja està, ho assumim, ho assumeixo, i endavant.
1: T'han quedat moltes, no entraré en quines, però entenc que encara queden anys per continuar, i la festa encara no ha arribat, però, i veurem també la presentació del programa, si hi haurà més novetats o no, que no sé si teniu previst, però no sé si tens coses que dius això, aquest any no, però ho farem.
2: No, bueno, és que nosaltres com aquest any acaba... Crec que...
1: Acaba segur.
2: I el que deia potser al principi, que quan ens vam presentar també volíem fer coses vinculades a la sostenibilitat de la festa, sí. I aquí ho intentem, però ens hem quedat una mica curts. Això és una cosa que potser serà que ens hagués agradat haver aspirat a més.
4: Tot no es pot. No ho hem pogut abarcar.
1: Tot no es pot. Qui li va dir aquesta frase? No, tot no es pot?
2: No pot dir perquè ara la frase faig estrella. Ara...
1: Faig les preguntes clau, eh? Perquè clar, com que també ens coneixem tots, no? Escolta, anem a això de les costures, va, que el president m'ho ha deixat anar molt bé, no? Aquest any, les costures de la festa. Una mica el leitmotiv, no? Amb, aquesta, amb aquest cartell tèxtil, no? Proposat per la Càtia Planes, que després òbviament ha tingut el seu trasllat a Io Digital. És el segon any, però és el segon any que d'alguna manera això no havia passat mai fins que va arribar aquesta comissió. La temàtica del cartell i de la imatge la proposa la comissió. Després és l'artista, la persona triada, diguéssim, sí, que desenvolupa, no? Però vosaltres plantegeu un leitmotiv d'entrada,
5: sí,
1: no?
5: Sí, o sigui, nosaltres ens vam focalitzar en voler donar visibilitat doncs, a col·lectius o oficis que són imprescindibles, uh-huh, perquè la festa major tira endavant però que no són la cara visible d'aquesta festa major. Llavors va sortir la idea de parlar de les costures de la festa com el que és imprescindible per sostenir una prenda però que no es veu. I arrel d'aquí, com que la metàfora era aquestes costures de la festa, va sorgir la idea de que pogués ser una peça tèxtil l'obra que formaria part de la imatge gràfica i del cartell. Llavors vam pensar en diferents persones i finalment la Càtia va ser l'opció que va triar la comissió. I en aquest sentit, bueno, hem treballat molt, hi ha hagut un equip de treball que hem treballat amb la Càtia directament, que hem sigut diverses persones de la comissió, entre les quals la Clàudia i jo. I jo des d'aquí, a mi m'agradaria fer-li un agraïment a la Càtia per la seva predisposició sempre a escoltar, perquè no sempre la primera proposta ha sigut com el primer el que ha tirat endavant, i ha sigut una relació molt maca d'escoltar-nos i arribar a un consens.
4: Una conversa.
5: Sí, sí, i al final...
1: Una conversa entre creatives, perquè una cosa té la Càtia, és que és creativa, sí, en tot els, o sigui, per tots els poros de la seva pell li surt creativitat, però aquí la Marta i la Clàudia no es queden curtes, per tant, déu-n'hi-do, aquí deurien sortir idees que us haurien de frenar, eh?
5: Però la idea principal és de la Càtia, és de la Càtia, sí, no li vull robar, però sí que ha sigut tot el rato un diàleg i una conversa per arribar al punt final, i ho dic en el sentit que ha sigut supermaco treballar amb ella, perquè ha estat molt disposada a escoltar, molt receptiva, i bueno, i després traslladar la seva obra en una imatge gràfica del cartell i en una imatge que s'ha de traslladar a tot un marxandatge, que és una de les apostes que fa aquesta comissió, precisament per poder recaptar diners per tirar endavant activitats que no formen part del que és les tradicionals, ha sigut una tasca molt complicada, que bàsicament ha sigut gràcies a Ou Estudi, a la Clàudia, que han sigut els que han... Bueno, però a les manos ejecutores, que han tirat endavant un cartell i després han sabut traslladar-ho en una imatge d'un marxandatge que, si tot va bé, ja veureu el dia 30.
2: Ara, sí. En un programa que també...
5: Hi ha un programa, sí, evidentment. Sí, que ells, o ho estudi, ha sigut els que han dissenyat el programa amb una sèrie de guidelines, no, d'idees i de guies que teníem des de l'equip de programa, de com volíem traslladar les costures de la festa en aquest programa.
1: Aquesta idea de les costures de la festa la lleva una mica amb el tema de la inclusivitat i de l'accessibilitat, eh? D'alguna manera, i no sé si ho heu pensat des d'aquesta vessant, però de sobte és com destacar minories, no? No sé, sí, o com visibilitzar, no?
5: Sí.
1: Grups i col·lectius que han estat invisibilitzats sempre, històricament, i que bàsicament són persones discapacitades, i perdó, però aquí inclourem molt les dones, perquè tota aquesta feina de les costures i tota aquesta feina artesanal, i vosaltres us heu trobat, jo he tingut l'oportunitat d'entrevistar més d'unes d'elles, són tot dones. Són tot dones. Claus en la festa, no, Clàudia?
4: És que si no sortiria ningú vestit.
1: És que això, ho he pensat tantes vegades amb la... Ara em sortirà el nom. Una de les dones que cusca borda els escuts de com a mínim de les bastoneres noies. Això, o sigui, bordar això és una feina que només saben fer, jo diria, que dos senyores a Sitges, perquè a més has de tenir la màquina tot plegat. Jo sempre que anava a aquella senyora li deia, però és que el dia que vostè no hi sigui, vostè li ha ensenyat a algú? Li deia, però vostè, no sé, té una neta, una filla, algú qui ho farà? Diu, no, clar,
4: Ens hem adonat que hi ha una mica de relleu. Hi ha una mica de relleu.
1: Has de veure, es va veure el pregó perquè van aparèixer, no? Entre totes aquestes protagonistes van aparèixer generacions joves. A la dia de
4: presentació de la imatge, sí, hi ha una mica de relleu. I això
1: però no sé si anava una mica...
6: És esperança,
1: la voluntat de les costures justament era aquesta, la de visibilitzar minories, no? I visibilitzar col·lectius invisibilitzats.
5: Sí, i no només minories a nivell de col·lectius, també inclús... a nivell de persones que fan
4: tasques més específiques.
5: Sí, doncs les persones que pentinen els gegants, les floristes, les també. Senyores que fan els dinars a casa seva cada 23 i 24.
1: No per un ni per dos. No.
5: Senyores i senyors, eh?
1: Sí. Més senyores que senyors, sí, perdó, és igual, ja ho diré jo. Més senyores que senyors.
5: Sí.
1: Però perquè els senyors també estan ballant. Fent...
5: Inclús doncs, la brigada mateix o els sanitaris o... De fet, en el programa hem volgut intentar fer un recull, és impossible encabir a tothom, però fer un recull i ho hem fet partint d'una idea que és totes les lletres de l'abecedari. Llavors aquest programa de les costures de la festa, de la A a la Z, conté tota una sèrie de col·lectius, d'oficis, de persones individuals, doncs això que dèiem, que són imprescindibles per tirar una festa major endavant, tot i que sempre estan a l'ombra.
1: I que mai han sigut protagonistes, no? I de sobte, com a mínim, a les cosidores aquest any...
4: Però són imprescindibles.
1: Efectivament, sí. Però aquest any, per exemple, les cosidores va ser molt bonic el dia de la presentació del cartell, aquell protagonisme que mantenim la foto. Sí.
4: Va
1: no?
4: ser
1: I
4: molt divertit, va ser
5: sí.
4: divertit.
5: Sí.
1: Clar, i molta gent no li posarà cara amb aquestes senyores, però és que són les que fan la majoria o molts dels vestits de cada
4: després. I que n'hi ha més,
1: I que n'hi ha més, ja ho va dir la Càtia, no? I de sobte sentir-se protagonistes, no sé com ha estat també la rebuda d'aquests
4: estan emocionades.
1: Clar.
4: Sí, veurem també quan veieu el programa, no? Aviam què us sembla. És una mica que en un dels vídeos que hem preparat, que ja vam publicar, no? Que és una mica, no? Agafes la samarreta, la gires i a les costures, no? Pues, tu veus la foto a la sortida d'ofici de tots els balls plantats davant de l'Ajuntament i la segona passada dels gegants i així. Vale, però perquè això estigui passant, què ha d'haver passat abans, no? Perquè això pugui estar passant ara al carrer, no? Els pals, les gralles, els sacaires, els bastons...
1: I tants oficis que hi ha darrere, que també, alhora, són oficis, en molts casos, que estan desapareixent. És que s'ajunta aquí com...
4: És un homenatge a l'artesania, a tot el... Ara, no?, en l'època de la intel·ligència artificial, no?, una mica a tot el que necessites mans per fer-ho tangible.
1: I que cada vegada, com dèiem, són oficis que estan desapareixent, en tenim menys, no? I jo això ho he pensat moltes vegades, és que igual arribarà la gent que aniran amb enganxines, amb adhesius als escuts de les camises, per si no tenim qui els bord, qui
4: esperem,
1: no?
4: Que no.
1: Esperem que no,
2: però amb això, més que hi ha moltíssims casos, vull dir, seguint el fil dels bastons, per exemple, qui fan els bastons. O sigui, és que ja per començar l'ofici de fuster...
1: També està desapareixent, no? Sí, és que estan desapareixent tots.
2: Les pròpies colles els tenen dificultats per trobar el fuster que faci els bastons amb el material de fusta corresponent perquè no es trenqui, etc, etc. I amb això, amb tot, vull dir, si anem avançant, doncs...
4: Les cosidores ens parlaven de les vetes que utilitzen, que ara ja no me'n recordo el nom.
5: La superfina.
4: Això, que no la troben amb el color exacte, que, bueno, i es passa del contacte, no?, aquests dies amb elles, i ens deien, no, doncs jo això ho he trobat a no sé on, doncs
1: digue-m'ho, no?
4: Sí, però jo és que ni havia pensat que, clar, ha de ser una veta d'una manera de cotó d'una cosa i que ja les fàbriques deixen de produir-ho també, perquè cada cop hi ha menys just.
5: O amb la sarga, per exemple, no tonteria, no?, però amb la sarga que porten bàsicament els focs, ens explicaven que ara hi ha molta gent que fabrica sarga amb materials sintètics, que clar, són inflamables, i llavors que els hi costa molt, i llavors molts balls estan passant a una mena de loneta que es diu Tibidabo, em sembla que van dir,
4: crec que van dir alguna cosa així.
5: Llavors és com que s'està perdent inclús la tradició dels tratges, perquè ja no hi ha ni fabricants, hi ha fàbriques que es dedicaven a fer aquests teixits que estan plegant. Llavors, bueno, creiem que era molt important reivindicar una mica tot això.
1: Sí, i per alguna manera també posar en valor i poder preservar en la mesura que es pugui, no? Tota aquesta part artesanal de la festa, que és tan important, que és la que la fa també tan nostra, no? Perquè si no, igual seria una cosa com més globalitzada, i la nostra és la nostra. Tot això, a més, i tot aquest disseny de cartell doblegat, tindrà un marxandatge, no? Que ha estat una altra aposta forta d'aquesta comissió, perquè dona diners això del marxandatge?
5: Sí. Això, i vull aprofitar també per donar les gràcies a tots aquests patrocinadors que tenim, que abans deies, no, per cobrir les aigües hi ha un patrocinador, és la suma de molts patrocinadors.
4: Sí.
5: I agrair a tota aquesta gent que de manera totalment altruista i generosa dona diners o producte perquè
4: tot pugui anar sortint.
5: Perquè tot pugui anar sortint. I doncs, per exemple,
1: això ha estat porta freda?
5: Això és a porta freda,
1: de membres de la comissió?
5: De membres de la comissió, aquí presentes.
1: Sí. I tira de contactes, no? Espera, que jo conec aquest, jo conec aquella.
5: Correcte, i anar a fer molt, pues això, sí, com si a Bon llama a su puerta, pues la comissió llama a su puerta.
2: I el que sempre hem dit, que sap greu també, perquè al final, com sempre ens movem pels mateixos cercles, no? A vegades ens sap molt de greu sempre acabant en els mateixos establiments, botigues, comerços, que ja col·laboren amb moltíssimes coses, i nosaltres demanar-los i també col·laborin amb nosaltres.
1: És que
2: no?
1: Tot és com un peix que es mossega la cua, perquè clar, també els comerços de tota la vida, les botigues de Sitges, la gent d'aquí també estan desapareixent, i clar, entenc que si aneu a franquícies no deuen saber ni què és la festa major. Aleshores,
4: Hi ha franquícies que
5: ens han sorprès, no?
4: Sí? Positivament.
1: Ah, bé, està bé això.
4: I n'hi ha d'altres que és
1: com si parlessin
4: en
1: xino mandarín.
2: Sí. Les franquícies al final són grans establiments de supermercat.
4: No, però també alguns més.
1: Però us heu atrevit, fins i tot, és a dir, us heu atrevit a anar a això, a grans marques.
4: Ui, nosaltres per contacte hem mogut cel i terra. I encara estem tancant coses que ens queden penjades i que estem aprofitant, aviam si podem.
2: Però per això també és important la crida que vam fer, no? Per intentar com obrir-nos del cercle més habitual, no? Intentar, aviam si algú que deu la nota a premsa o veu la publicació a xarxes està interessat i es posa en contacte amb nosaltres.
5: Hem tingut sort que hi ha hagut gent que sí que s'ha posat en contacte i ens ha fet donacions generoses, sense ser gent que està directament vinculada amb el poble i la festa. Però costa molt que gent que potser no és d'aquí de tota la vida, no té aquesta sensibilitat o aquest carinyo...
1: I què els expliqueu a aquesta gent?
5: Bueno, doncs els expliquem que la festa major és superimportant en aquest poble, si no ho coneixen, i per què són tan importants aquestes col·laboracions, doncs són importants per tirar endavant un munt d'iniciatives, doncs, des de cobrir necessitats bàsiques com això de l'aigua a poder, per exemple, tirar endavant la idea de la plaça, que tothom la va valorar molt bé i ha tingut molt bona acollida, però per tirar endavant això ha fet falta no només molta feina, sinó un suport econòmic important, perquè hi ha molta infraestructura i hi ha...
1: Ara anem a la plaça, però ja serà per acabar, però de marxandatge, alguna novetat?
4: Sí.
0: No ho dubtis, això.
5: Sí.
1: Perquè, clar, és que el tema dels outfits al Festa Major...
4: Ui, ja vam començar.
1: Jo vaig veure on néixer això. Jo vaig veure néixer, a més diré amb qui. Va ser la colla de Setè Crit, que van començar fent samarretes. Sí, és que me'n recordo perfectament. Sí. Van fer un any samarretes i de sobte tot el jovent que estàvem al voltant aquí, l'any següent van dir, anem a imitar-ho perquè això és xulíssim. I d'allò ens hem convertit en una espècie de malalts d'outfits. Aquí una mare d'adolescent, hi ha més aquí, de pares adolescents. No, sí, això és la falera que no s'acaba, perquè l'outfit ara té de tot, no és samarreta, barret, el mocador, el clauer, la ronyonera, el bolso, les arracades, vestiran les cases. Per tant, heu inclòs novetats, en el marxandatge?
5: Sí.
1: Estic suant ja!
5: Pues tenim un vano que t'anirà molt bé.
0: Molt bona.
4: I és molt cuqui.
1: No ho dubto, per tant, perquè això dona dinerets. A més, en Xavi s'ha rodejat de gent tan creativa aquí com la Marta i la Clàudia, que d'idees no els hi falten, no? I ens vestiran, no? Anirem vestits de festa major
5: de cap a
1: peus. De dalt a baix, no?
4: Sí.
1: Sabates no hi van entrar, no?
2: No m'ha arribat encara.
4: No hem tingut temps.
5: O no hem tingut prou patrocini.
1: No va dir gràcies. Gràcies, perquè escolta'm, ja no sé on arribem. Va, acabem amb la plaça. Això va funcionar molt bé l'any passat. La plaça, ells li van posar aquest nom de la plaça, que és un nom fantàstic, que li escau molt bé, més a més, però és la torreta de tota la vida, eh? Perquè és, no, és perquè, la... Sí, és la plaça, és la plaça. Però és... perquè és de tota la vida, no? La plaça on és això?
2: La plaça té lloc a la torreta, correcte. Però és que potser un any l'Ajuntament no ens deixa la torreta.
1: La plaça
2: haurà de ser un altre lloc.
1: Clar, per això... Ostres, però no sé si un altre lloc serà tan meravellós.
2: Aquí ens vam cobrir les...
1: És molt privilegiat,
2: eh? Ens vam cobrir les esquenes, per això vam dir un nom que englobi. I a part la plaça, al final, no és només la torreta.
1: No, és el concepte, no?
2: És el concepte que engloba el fet de retrobar-nos a la plaça, al poble, a celebrar la vida, que és la festa major en aquest cas, a retrobar-nos i...
4: És un punt de trobada.
2: Sí, i a Mossi...
1: De fet, això va ser l'any passat, eh? Es va convertir clarament en un punt de trobada. La gent quedava a la plaça. On estaràs? A la plaça. Estarem allà. I allà anaves com retrobant i a partir d'allà després ja decidies on anaves.
2: Doncs aquest any el que hem pogut fer... Clar, l'any passat també era com la primera prova, la primera edició, d'alguna manera havíem de convèncer també a molta gent de que era una iniciativa que era xula, que creiem que també... que també formava part no només com un espai de retrobament, sinó també de dinamitzar la festa major, en aquest cas de Sant Bartomeu, els dies previs, no? De que no es limiti únicament a fer l'activitat tradicional i algun concert esporàdic fora, diguéssim, de l'entorn del centre, i intentar concentrar ja tota aquesta oferta lúdica d'activitats per infants, per famílies, per persones adultes en general, etc, etc, no? I aquest any jo penso que hem pogut fer la plaça que haguéssim volgut l'any passat, en el sentit de, com l'any passat va ser el primer any, no vam poder-ho fer tot com haguéssim volgut, aquest any hem fet, jo crec que la programació quan es presenti el dia 30 de juliol, crec que estem 100% convençudes de que és la plaça que ens imaginàvem des del minut 1.
1: Hem de visualitzar una plaça de poble? Sí. Allò de les banderet, l'any passat ja hi eren, eh?
2: Sí.
1: És aquesta.
2: Sí, però aquest any ja ho...
1: Més, aquesta més. Què hi haurà? Va, avança'ns algú, home, abans del dia 30, no podem avançar res, va, fes un... Dona una pista, una pista.
2: Jo crec que cobrim més dies i més hores, això
4: sí,
2: està clar.
4: Sí,
2: això es pot dir. I jo crec que hi haurà un acte que ja es pot dir, perquè crec que serà... I això és un exclusiu avançament, eh?
1: Gràcies.
2: Però com a concepte de plaça, doncs potser ens faltava trobar aquest acte popular com un sopar, no? I crec que això serà molt xulo, perquè igual que...
1: Escolta'm, això dels sopars a places... que és el clàssic a Sitges, el de festes de Poble Sec, no?
2: Correcte,
1: Plaça
2: pues...
1: Catalunya, que aquest any Cases Noves d'alguna manera ha agafat la mateixa idea, ja hi havia el sopar per a decidir, no sé què, ho traslladem a Festa Major, eh?
2: Correcte, de fet ens hem inspirat a les festes dels barris i la Festa Major de Sitges també havia de tenir un sopar
1: aquí tens
2: popular.
1: Al costat una que també està muntant un per Sant Joan en un carrer.
5: Sí.
1: Que és aquest
5: tercer any,
1: eh? Sí.
2: Però també has fet el concepte aquest, sí. No? De recuperar els carrers i les places, sobretot quan són festes populars, no? I crec que, ja dic, al final la Festa Major de Sitges tenia molts actes cercaviles, algun concert, però anem a retrobar-nos, no? I jo crec que aquest avançament de que hi haurà aquest sopar popular amb espectacle, jo crec que serà xulo.
4: Sí.
1: Gràcies per l'exclusiva. Sopar popular amb espectacle, no sabem el dia.
4: Ja ens, ja,
1: ja ens ho diran al programa, ja no apreto més. A la plaça, recuperant, com dèiem, els carrers per la gent de Sitges. Ara no obriré aquest meló perquè hem d'acabar, però clar, aquesta és l'altra, eh? I ara us ho deixo aquí. L'altre dia, la tertúlia jove que tenim aquí, van posar en manifest la por que tenen, són tots joves, entre 15 i 30 anys, la por que tenen a que la Festa Major s'acabi convertint en un escenari de bufons pels estrangers que viuen al centre de Sitges.
4: També ho hem parlat.
1: També, ja m'ho imagino, sí. Però em va cridar l'atenció que gent tan jove, no?, manifestessin això, doncs entenc que entre altres coses, iniciatives com aquesta de la plaça, justament, el que miren és de pal·liar aquesta tendència, no?, de que al centre de la vila, la part més històrica, doncs cada vegada hi hagi més sitgetans que hi viuen, per els motius que tots coneixem, no?, i recuperar-la ni que sigui pels dies de festa major.
2: Si vam triar la torreta, bàsicament, perquè és un espai molt pensada, o que la gaudeixen bàsicament els visitants i turistes que ens venen a veure... Sí. I crec que és que potser des de que va marxar al mercat hippie
1: home,
2: fa uns
1: perdona,
2: anys...
1: Home, és que jo era una nova de jove. A l'estiu, passàvem l'estiu entre la platja i la torreta, ara
2: pues,
1: ja no.
2: Pues és un espai que no l'hem gaudit, els ciutadans i ciutadanes. I també, al final, també tot passa per la fregata, no? Pràcticament, i dius, ostres, pues aquí que està el centre, doncs anem a recuperar aquest espai.
4: I que la intenció tampoc és que es faci molt gran, és realment per...
1: té la mida justa, poble. No?
2: Sí, sí, sí.
4: No volem, o sigui, no és un espai en aquest cas per els turistes, és un espai pels que volem sí. viure i gaudir del
1: efectivament,
4: poble.
1: I que aquests espais privilegiats que tenim a Sitges, com és òbviament l'espai de la Torreta, no? Que és aquest amb vistes al mar, no necessàriament tots els espais privilegiats han de ser pels de fora que venen aquí a visitar-nos, no? També els hem de poder gaudir i tenim dret a gaudir-los els de Sitges per les nostres festes, eh? Entenc que per aquí va la qüestió. Xavi, Marta, Vinyet, Adrià, Clàudia, moltíssimes gràcies per la conversa, un plaer.
5: Gràcies a tu.
1: Hem tret alguna coseta, alguna exclusiva de la Festa Major d'enguany. En qualsevol cas, el dijous vinent, dia 30, a quarts de 9,
2: a la Torreta,
1: a la plaça.
2: Aquí sí que no, aquí li diem Torreta.
1: Aquí li diem Torreta, eh?
2: La plaça, és
1: la plaça serà per Festa Major. A la Torreta, la presentació ja oficial de tots els actes del programa i de tots els actes de la Festa Major, amb totes aquestes novetats que han anat anunciant. Moltes gràcies, un plaer i bona feina.
2: Gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu.
6: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Les 11 i 40 i en el que queda de programa parlarem amb una sitgetana, artista, és moltes coses, però entre altres és artista, i que presenta exposició ara a l'hotel Més Sitges, allà al Terramar, al Melià, que hi ha Sitges, allà al Melià dalt del Terramar. Una exposició que es va obrir a finals de maig i que serà i que està oberta i exposarà els quadres fins al 31 d'agost d'aquest 2026. L'exposició es diu Canvas Light, una exposició de pintura, pintura abstracta, i l'artista i amiga també, és la Marta Muñoz. Què tal, Marta?
1: Hola, bon dia.
0: Primera exposició en solitari?
1: Sí, la primera.
0: Fa il·lusió, això?
1: Moltíssima. Sí, sí, sí. Ara ja estic més acostumada, però em feia estar impressió.
0: Per què?
1: Home, perquè exposes com el que tu et brota, el que tu et surt, i és una manifestació del que tens a dintre, no? I és com toca una mica la vulnerabilitat, no? Encara que ja tinc una edat que no...
0: És una mica despullar-se davant de...
1: I tant, sí, sí. El que passa que, bueno, sort que tinc una edat ja no m'afecta tant. Als 25 anys hauria sigut impossible. Però bé, i a més són com els teus fillets, no? I... Però bueno, molt contenta, molt agraïda amb l'hotel Mé, que m'han posat totes les facilitats després de passar per un procés de selecció que va ser llarg. I, bueno,
0: perquè això funciona així, eh? Tu vas a l'hotel, proposes i entenc que passes com un filtre, no?
1: Sí, sí, sí, passes un filtre amb el departament de màrqueting i t'ho van mirant, i si els hi quadra amb l'estil que ells volen que hi hagi a l'hotel, pues, bueno, t'escullen i a partir d'aquí t'ofereixen tot. La inauguració va ser esplèndida, van ser molt generosos, són molt, molt agradables.
0: De fet, els quadres de la Marta jo crec que encaixarien en qualsevol estança, eh? Després entrarem a parlar, perquè hi ha molt de color, però tot i haver molt de color, són quadres com que s'adapten bé als espais, tinc aquesta impressió. Però abans d'entrar en l'obra en si, que exposes aquí amb aquesta Expo Canvas Light i amb aquest tipus de pintura que estàs fent ara, Marta, tu ets artista, entenc que des de quan tu, i no sé si tu t'autonomenes artista o et costa això encara.
1: Bueno, ha sigut un procés també, perquè primer deia que pintava, tot sí, i que pinto des de que tinc 8 anys i tinc 56, i després vas adquirint com el títol, no? Perquè al final és un títol i al final, bueno, t'has d'atrevir a dir soc pintora. Identificar-te amb això no ha sigut fàcil, però sí, sí, ara ho tinc molt encaixat.
0: Molt instal·lat, eh? Sí. Ara ja sí, perquè la Marta ja és economista de formació, s'hi ha dedicat durant molts anys, a més ella és terapeuta, no? Treballa, que no sé fins a quin punt aquesta teràpia que tu fas, que és teràpia auditiva, no? I neurosensorial, que és amb allò que t'hi dediques, si també té connexió amb aquesta part artística.
1: Sí, sí, completament, de fet... jo estic al servei de les persones des de ja fa molts anys, des de petita volia ser, i a través de la meva obra també, perquè per començar començo amb música també, no? I la música per mi és molt important, és molt inspiradora, sempre hi ha música quan pinto, igual que sempre hi ha música quan treballo amb les persones, no? La meva professió, que és una teràpia auditiva que treballa l'escolta, és una música diferent perquè no és lúdica, és una música terapèutica molt especial que s'escolta amb uns aparatos especials, però treballo amb la música. No tinc ni idea de música, tot dir-ho perquè soc molt negada per la música, però curiosament treballo amb la música. I els quadres comencen amb música també, hi ha una vibració, i de fet jo treballo amb els quadres plans a sobre d'una taula molt gran i tinc un micro, un altaveu que vibra, i clar, com treballo amb pintura molt líquida, acrílic molt líquid, i jo veig com la música afecta aquest líquid i vibra, no? I m'agrada això, que la música al final està plasmada també dintre del quadre.
0: De fet, jo t'he sentit a dir, pintar és una manera d'escoltar.
1: Sí, sí, d'escoltar-nos, perquè és important la creativitat. És algo que hauríem d'explorar totes les persones, no? En totes les seves vies, des d'escriure, cantar, i cantar com sigui, dona igual, posa't el volum alt i no t'escoltis, però cantar, treure, no? Treure. I d'aquesta manera, pues sí, t'escoltes les emocions i més enllà, no? Perquè és, la creativitat connecta amb qui ets de debò, perquè ens identifiquem molt amb etiquetes, no? Soc pues, economista. Bueno, a part d'economista ets molt més coses, no? Al final has d'arribar al jo soy, que dic jo, no? I quan toques això, la teva identitat més profunda, per mi una via importantíssima és la creativitat. Jo crec que t'ho permet bastant.
0: Uh-huh. Aquest qui ets tu apareix en aquests quadres i no sé si d'alguna manera és el que tu busques, no? que en aquests quadres surti el teu jo d'aquell moment, entenc, més profund, no? I, sí. És a dir, si és com una recerca això també, no?
1: Sí, bueno, de fet la meva intenció absoluta és desaparèixer a nivell cognitiu del moment aquell. Jo poso una intenció, sí que penso en els colors, però després, com és abstracte, que m'ha costat molts anys arribar a l'abstracte, perquè fa molta por descontrolar, no, crec que sí, cosa meva només, a partir de que comences a aconseguir, doncs és un camí superbèstia, perquè és infinit, o sigui, no t'ho acabes, perquè és que cap quadre és igual, i si ets l'observador d'allò que estàs fent i deixes que passin coses, jo de vegades em trobo mirant-me les mans, no? I jo no estic participant, o sigui, el meu cos sí, però jo no. I quan te n'adones d'això, doncs és molt maco, no? I després, quan acabo els quadres, els observo des de la part cognitiva i sí que me n'adono coses, no? De dir, ostres, mira això, tal... I pots arribar a al·lucinar amb el que fas, no? Com a observadora, però ja és un altre punt, no?
0: Deies, m'ha costat molt arribar a l'abstracte. Tu abans feies més pintura figurativa, entenc,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I què va passar? És a dir, en quin moment un fa el clic?
1: Bueno, jo volia, perquè jo tinc tendència a controlar-ho tot i a tenir-ho tot molt ben organitzat, etc. I no em veia capaç. I vaig fer, quan em vaig quedar embarassada, vaig fer un màster d'arteteràpia a Barcelona, sí, per començar aquest camí, no? I tot i així no vaig aconseguir-ho, o sigui, m'ho vaig passar molt bé, però no em deixava anar. Llavors vaig pensar, bueno, quin és el primer pas? Vaig passar d'oli, de pintar amb oli, a pintar amb aquarel·la, que l'aquarel·la és molt curiosa perquè l'aquarel·la no pots tapar res, tot el que poses es queda, com és transparent. Llavors va ser un primer pas, per deixar anar la mà, no? Perquè, bueno, la mà és com més suelta, però tot i així tu escollies un arbre, una flor, el que sigui, i hi havia molta ment, no? I no tenia prou. Llavors vaig tenir un accident fa 4 anys i em vaig trencar la cama per, bueno, els lligaments, per tots els lligaments, i em va obligar a parar de tot. I aquí vaig tenir una crisi molt gran d'identitat, no? D'aquestes etiquetes que ens posem. Qui sóc? La Marta ciclista? Pues no, ja no. La Marta alpinista? Pues tampoc. La Marta corredora? Tampoc. Tot va desaparèixer, no? Llavors va aparèixer la que sí que podia ser encara, que era la Marta pintora, i vaig tirar d'aquí. I llavors vaig dir un dia, pues jo crec que ara m'atreviria a fer, no sé per què, és que no sé en quin moment va ser, però em vaig atrevir. I vaig disfrutar tant del primer quadre.
0: Li recordes aquell primer quadre?
1: Sí. Era un quadre que volia pintar com l'univers. Va ser com el naixement d'una estrella. Saps? Com aquestes explosions.
0: Sí.
1: De...
0: Bé, els teus quadres són bastant això, eh?
1: Sí,
0: són
1: sí,
0: bastant
1: sí.
0: Això, com naixements d'una estrella. I a partir d'aquí has anat desenvolupant aquesta tècnica fins al punt ara de fer aquesta exposició i tenir èxit, és a dir, tenir prou èxit. Estan el que estàs rebent, no? Entenc, de la gent d'aquests quadres. No sé si mai ho haguessis imaginat, aquella idea que et llançaves a pintar el primer quadre abstracte.
1: Pues no m'ho imaginava, volia, perquè no vull acumular, no vull tenir quadres. De fet, abans de començar l'abstracte vaig fer una reunió familiar i vaig regalar tots els quadres als meus tiets, als meus cosins, als meus pares, als meus germans, a tothom, perquè ja no volia, volia deixar anar perquè entrés una altra cosa, no? I ara, pues, el que m'agrada moltíssim és el retorn, el que em diu la gent. La gent està com sorpresa. No sé si és perquè no s'imaginaven que jo tingués aquesta àrea, no? O què, però no em diuen si és maco, si no és maco, sinó sorpresa, no? I que els impacta.
0: És que les teves coses tenen una cosa molt particular i és que tenen la capacitat de que cadascú pugui trobar i veure allò que vulgui o que desitgi o que senti, no? És a dir, clar, el ser un quadre abstracte tu no els estàs dient el que hi ha.
1: No.
0: Tu els ensenyes una imatge o fas o barreges uns colors o fas unes formes i a partir d'aquí cadascú veu el que vol o el que sent, no?
1: Sí. De fet, m'interessa molt escoltar, que jo treballo l'escolta, a l'altra faceta, i m'encanta escoltar la gent, els hi pregunto, què veus? Què sents?
0: I entenc que et sorprens, no? És a dir, amb les
1: moltíssim.
0: Respostes.
1: Hi ha gent que veu unes coses que... que hi ha ments molt rares i molt originals, de veritat. Però m'agrada molt. M'agrada molt en totes les seves facetes. Bueno, i em fan veure coses que de mi, no? Perquè potser no m'he donat compte i hi ha un que em sorprèn moltíssim, que des de que ho pregunto de fa uns dies cap aquí tothom veu falos amunt. O sigui, és brutal. I jo no els havia vist. I ara els veig, només faig que veure'ls.
0: No hem de deixar d'anar a veure l'exposició. Passaran una bona estona i, a més, el que dic, trobaran un munt d'imatges i referències amb els quadres que, a més, la Marta crea tots a partir sempre d'una carta, no? Com va això?
1: Sí, perquè volia posar la menys intens, o sigui, la menys ment possible, no? Uh-huh. I llavors em va acudir, jo sempre tinc cartes aquestes de tot tipus, no? Des d'àngels fins tal, i hi ha unes que m'agraden molt, que són com missatges molt, molt forts, molt, molt elevats, no? I impressionen bastant. Llavors escullo una carta i aquella carta m'inspira, el missatge d'aquella carta m'inspira. I llavors, a partir d'aquí, primer encenc una espelma, després poso...
0: Hi ha tot un ritual,
1: Després poso música, que és un random, perquè jo no tinc ni idea de música, però allà vaig posant totes les que m'agraden i llavors sempre és com, la que toca. I aquella cançó també m'inspira. Després la carta. Me la llegeixo i aquella carta ja m'inspira uns colors. Després em poso tots els colors allà que m'ha inspirat. I aquí és la ment que hi poso. I després començo a pintar. Ho barrejo amb aigua...
0: I és un acte com mecànic, instintiu?
1: Sí, ho poso en gots... Ho barrejo amb uns mèdiums, que li diem, l'acrílic es pot barrejar amb aigua o amb mèdium, que el mèdium és com un suero, diguéssim, uh-huh. És com més dens. I aquí pot córrer més la pintura o menys, no? I començo a llançar la pintura i a barrejar-la i a mirar què passa quan es barreja. I últimament faig dos capes. Primer faig una capa que quan s'asseca queda com mate i després faig una capa que li poso un mèdium molt brillant i que queda molt brillant després, perquè m'interessava que l'efecte líquid es veiés molt. Uh-huh. Llavors la segona capa és com molt líquida i és molt diferent de l'altra, no? Una mat, una líquida que se separen molt.
0: I tot això és prova-error? És a dir, l'evolució és un prova-error?
1: Jo no tiro cap quadro. A mi m'estan bé tots. Sí, no... Com no busco un resultat.
0: No, però ara parlaves això del líquid aquest que és tipus suero, que és més dens, no? No sé si arribes aquí també per un tema de prova-error. Busco un efecte de més brillantor, provem amb aquest material, no?
1: Sí, això sí. He anat això evolucionant, sí. Incorporant materials, i vaig veient el que m'agrada més o menys. Però, això, tot el que pinto es converteix en quadre. No tiro res, perquè no busco perfecció ja. El que hi ha és el que marco.
0: I en tot això, aquesta exposició es diu Canvas Light perquè, a més, aquests quadres, la Marta ha fet com, i ha afegit alguna cosa més, no? Un plus més, no en tots, però en molts d'ells, que és aquesta part de la llum.
1: Sí.
0: I incorpores llum i, per tant, un mateix quadre t'ensenya visions completament diferenciades, no? En funció de si hi ha llum o no, no? Això, com arribes aquí?
1: Perquè un dia em vaig il·luminar.
0: Mai millor dit.
1: Sí. I vaig pensar, jo vull que els meus quadres siguin com més útils, no? Ara amb la moda aquesta, no? De que les coses s'utilitzin, que tinguin un altre ús, no? A mi sempre m'ha encantat fer làmperes des de petita, tinc alguna feta. I, se'm va acudir, si en comptes d'una tela blanca li poso una tela sense lo blanc del... del lienzo, sí. I li poso com una imprimació transparent i després li poso llum a darrere, a veure què passa, no? I és el que faig. Jo les teles les tracto amb una imprimació transparent, que ve a ser imagineu-vos, un vernís, no?
0: Sí.
1: No és vernís, però... Llavors, quan pinto, la pintura no se'n va darrere, perquè clar, si pintes una tela normal,
0: traspassa.
1: La pintura traspassa i es lia allà una, que pot ser maco, però no és el que vull jo. I llavors, m'ha costat 2 anys trobar les llums que m'agraden, perquè amb els leds es transparentava molt, bueno, total, que ara tinc unes llums molt maques, que ocupa tot el quadre, i llavors, clar, quan s'il·lumina, traspassa tota la pintura i és que es converteix en una altra cosa, no? I llavors m'imagino, pues, i després escric en el lienzo quan he acabat paraules amb mig amagades, amb llapis, d'aquella carta que m'ha inspirat, perquè jo vull posar la intenció que m'ha inspirat dintre del quadre. I ho sàpigues o no ho sàpigues, aquella intenció i aquella energia hi és, i si te l'emportes a casa teva, doncs ocuparà. I llavors, al traspassar-li la llum, jo m'imagino, en la meva fantasia, que aquella energia surt impactant les persones. O sigui que, tornant a aquella pregunta teva, que si ajudo i tal, doncs jo crec que sí, que a nivell inconscient també és terapèutic tenir un objecte a casa teva amb una energia molt elevada, no? I que quan la miris te'n recordis i t'ajudi com a dir, sí, allò, tal.
0: No, i a més ara amb el tema de les llums el que genera és la possibilitat de crear ambients completament diferents, és a dir, amb llum o sense llum, l'ambient o el que crea aquell quadre no té res a veure, no?
1: Clar.
0: En funció de si l'encens o no l'encens. I deia al principi que són quadres que s'adapten bé als espais i no sé si estàs d'acord, és a dir, hi ha tipologies de quadres que dius, aquest quadre m'encanta però jo no me'l posaria mai a casa meva, no? No sé si és quelcom que amb els teus quadres tinc la sensació que no passa. Més enllà de la tria de colors, que a un li pot agradar més el que és més blau o el més verd o el més rosa o el més fosc, més igual, com que s'adapten bé als espais.
1: Sí, això diuen. Tinc interessada una interiorista molt, molt maca que de fet demà i demà passat ve aquí Sitges a decorar una casa i li porto quadres perquè és el que diu ella, que són molt versàtils, no? Més enllà de les mesures que poden quadrar o no, els meus quadres, el més gran doncs, són 100 centímetres per 100, però també tinc uns més llargs, que són 140. Si t'hi caben, saps? Poden bueno, això, amoldar-se una mica. I són colors càlids, en general. Bueno, això és el que diuen, però bueno, tot al final per gustos colors.
0: I tant, i si el que volen fer és comprovar-ho, doncs res més que apropar-se a l'hotel Més Sitges, a la sala vintage i al costat de l'escala principal trobaran tots els quadres de la Marta Muñoz, allà també hi ha el seu contacte, el seu perfil d'Instagram, perquè hi contactin si tenen interès en comprar, perquè ja ho saben, que aquí portem moltes vegades pintors, artistes, i està molt bé anar-los a veure, però el que volen és vendre'ls, per si... Vull dir que està bé l'art, El que volen és vendre l'art. No? Que sempre ho diem, això, que està molt bé, però el que es tracta també és d'invertir d'alguna manera en art. Marta, un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.
0: No és la primera entrevista, però és la primera entrevista que et fa una amiga.
1: Això sí.
0: Gràcies, un plaer.
1: Moltes gràcies.
0: Nosaltres posem aquí el punt i final. Tornarem demà, com sempre, a les 9, que acabin de passar un bon dia. Adéu-siau.

0: a dues, i aquí una servidora que, tot i que no sé jove, però diré la meva també. Bruna Camps, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Núria Sales, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: I avui es plantejava parlar de diferents qüestions, i a partir d'aquí ja la tertúlia que vagi per on vagi. I els hi plantejava per diversos estudis. D'entrada, també perquè vam deixar pendents la setmana passada parlar d'espais de lleure i d'oci per joves. I avui justament tenim aquí la representant, la més gran i la més jove, o la més petita, d'aquesta tertúlia, i em sembla justament interessant, perquè la setmana passada, no, ja sortia tema de l'oci, de lleure, i jo els hi preguntava que què fan quan tenen temps d'oci i temps de lleure, i la Bruna em deia, anem al Mont-roig, no?
1: Sí.
0: És a dir, l'opció de lleure que teniu a Sitges ara és aquesta, o entenc que la platja, no? I,
1: sí,
0: poca
1: sí.
0: I anar a fer toms pel poble, no? Això es continua fent?
1: Sí, encara.
0: Encara es fa, no? La meva època és el que fèiem. Anàvem a fer toms pel poble i ens recorríem al poble sencer, des de les cases noves fins al port, i tornàvem. Això es continua fent, eh?
1: Sí, sí, encara, encara.
0: Aquesta és l'opció de lleure, aquesta, i seure en una cafeteria.
1: Sí, o cafeteria, o banc, o un parc, on sigui, on puguem. Però sí, bàsicament és que la idea és estar amb els amics, també. Llavors, que el lloc importa? Pues a veure, sí, també, perquè al final, pues, sempre del mateix de la rutina, pues, t'acabes cansant, però intentem anar...
0: Enyoreu? És a dir, us agradaria, per exemple, que el municipi oferís espais públics pensats per vosaltres, perquè us hi poguéssiu quedar? Doncs espais, sí, diguem, confortables, pensats per joves?
1: Sí, sí, sí. Sí, bueno, ens agradaria bastant, jo crec. Però, per exemple, un lloc on simplement puguem estar sentats,
0: sí,
1: i parlar, no dic res tampoc així...
0: No cal que
1: molt
0: pensin
1: planejats, gaire. Clar, vull dir.
0: No cal que pensin activitats, no? Les
1: clar,
0: activitats
1: clar.
0: Ja les decidireu vosaltres, però sí un espai, que us, per exemple, i un espai, entenc, aixoplugat. No?
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: cobert,
1: sí.
0: No? Perquè, jo què sé, us pugueu cobrir del sol, per exemple,
1: clar,
0: o de la pluja, si plou, no?
1: Sí, bueno, a veure, que fora tampoc està tan malament, però... Sí, a
0: veure,
1: estaria
0: bé. Per exemple,
1: bé.
0: Et poso un exemple. Si el patronat, se'ls ha patronat, el carrer Parellades, que ara l'acaben de rehabilitar, i que serà una futura llibreria, si en comptes de ser una llibreria haguéssim destinat aquest espai com un lloc per joves, per estar-hi, que l'haguessin adequat, doncs també, amb una barra, no dic que no, amb una barra per prendre alguna cosa, amb cadires, amb taules, on potser hi haguessin jocs de taula, o jocs, no ho sé, digitals, o altres coses, opcions de posar música, una pantalla... Us semblaria bé un espai així?
1: Sí, a mi m'hagués molat molt. Però bueno, que també m'agrada molt la lectura. Però tampoc... A veure, jo veig que també pot ser una cosa compatible. Es pot posar un lloc com si fos una cafeteria o alguna cosa així, en la que els joves, pues, s'hi trobin al seu lloc, i que a la vegada també es fomenti la lectura, o que hi hagi llibres o el que sigui. No cal que sigui només com, jo què sé, jocs o videojocs o tal. Vull dir... També va a gusto, suposo, però...
0: Tenim igual una cosa molt estereotipada, i a partir de certa generació pensem en joves i pensem en jocs, videojocs,
1: clar,
0: no?
1: Clar, sí.
0: Perdó, he pecat
1: no
0: aquí de generació X, eh? No, no, però està bé, justament per això pregunto. Igual estaria bé, i no sé si això també ho enyoreu, els de la vostra generació, 15 anys, té la Bruna, que us preguntessin, no?
1: Sí, bueno, de tant en quant, no, però sí.
0: De dir, volem crear un espai per joves, què hi posem, o com l'adaptem, o què fem? I no sé si, potser d'altres municipis, d'altres espais, la setmana passada parlàveu d'això del truc a Ribes, no? Si, per exemple, ja coneixes altres espais, en altres territoris, en altres municipis, que hagis vist alguna cosa que dius, ostres, això seria molt xulo tenir-ho a Sitges.
1: Uau, doncs ara mateix no,
0: no
1: s'ha de
0: fer
1: res. No, ara mateix no, però sí, després.
0: Núria, els joves a 30 anys què fan?
1: Els joves
0: quan tenen,
1: home,
0: amb 30 anys ja treballen, òbviament, la gran
1: sí.
0: majoria, però teniu, també gaudiu de l'oci, del lleure, perquè normalment és una edat en la que de vegades, o la majoria de les vegades, encara no heu entrat amb responsabilitats famílies potents. Llavors, què feu?
2: Nosaltres, bueno, bàsicament, quedem per prendre alguna cosa. O sigui,
0: una mica el mateix, eh?
2: Una mica el mateix, però no anem al Mont-roig. No, o sigui, la meva activitat preferida del divendres, per exemple, és anar a la finestra del cable a fer una cervesa. O sigui, fem aquest tipus de coses. Però sí que és veritat que també, clar, quan tenia 15 anys feia altres coses, però ara també pues, hi ha gent que té carnet a conduir, pots escapar un finde, pots fer... O sigui, tens com molta més llibertat. També, pues, clar...
0: Sortir de Sitges és una opció? És a dir, agrada sortir de Sitges?
2: Sí.
0: I no sé si es fa perquè agrada, o es fa també perquè Sitges, diguem, que la cosa queda curta.
2: Bueno, o sigui, jo per exemple, amb el tema oci nocturn i tal, mai he sigut de sortir molt fora de Sitges, sí que he sortit, òbviament, però ara sí que hi ha com una tendència cap als joves que se'n van més...

0: com, no sé, pues de Mataró, de Mataró, festa, sí. Sí.
1: Grans discoteques, sí. Bàsicament.
0: Jo tinc un cosí de 19 anys que se'n va a Mataró de festa, jo no ho entenc, perquè jo penso amb lo fàcil que és sortir per aquí i quan estàs cansat te'n vas a casa i, no sé, et limita molt, saps, estar fora. Però no, nosaltres si marxem és per descansar o per anar de viatge, o no tant com per sortir, sinó per fer un plan diferent. També ens agrada molt, pues, jo que sé, anar al riu, anar a la muntanya.
1: Però ara parlaves, per exemple, de l'oci nocturn. En teniu prou amb l'oci nocturn que hi ha Sitges ara?
0: No. Bueno, jo...
1: O sigui, perquè igual aquest cosí, no?, que dius a 19 anys que se'n va a Mataró, sí, marxa perquè li agrada Mataró o marxa perquè el que hi ha a Mataró no ho té a Sitges?
0: No ho sé, o sigui, realment... Mira, jo l'Atlàntida no l'he viscut, ¿vale? L'Atlàntida va tancar quan jo tenia 15 anys.
1: Ara diré una cosa, el que s'han perdut.
0: Ja, volia anar al closing i la meva mare no em va deixar amb el meu DNI falsificat.
1: I li recordaràs tota la vida.
0: L'últim dia de l'Atlàntida em va dir no, tu no vas allà. Jo, que tinc el DNI falsificat i tot, que no. Jo, bueno, pues, no em va deixar. Però sí que és veritat que he viscut, pues, més l'època que hi havia, pues, el Ruta Obert, sí, el Riquis, el Patxà, el Suït Patxà, i hi havia molta més varietat. I la 2 de maig jo no l'he viscut com l'ha viscut la gent que diu no, és que no l'heu viscut, però sí que he viscut com l'últim sospir de la 2 de maig, tipus Constantino Obert. O sí. Sigui, però és una pena, perquè sí, perquè, o sigui, jo passejo pel poble i no...
1: Per tant, entens que hi hagin joves més joves que tu, entenc que se'ls hi faci cura això i potser doncs això, amb 20 anys tens més necessitat de viure certes experiències per primera vegada i que vagin a fora a buscar-les. I vas, sí, bàsicament parlem de discoteques, perquè van a Mataró a una gran discoteca, sí, bàsicament van a això.
0: Aviam, jo és el que et dic, jo mai he viscut una gran discoteca aquí a Sitges, perquè jo crec que la gran discoteca era l'Atlàntida, i tant el Patxà com el Suït Patxà són més petitets.
1: Sí.
0: Però ho puc entendre, o sigui, al final surts aquí i hi ha dies que no hi ha ningú pel carrer, o sigui, ningú, entén-me,
1: sí, sí.
0: No hi ha com la voràgina de gent.
1: Això no passava, és a dir, clar, és que estem parlant de, venim d'una època, de quan jo era jove, que ja fa uns quants anys, no riguis, Albert, fa anys, però tampoc tants. Però estem parlant d'això, de que un dimarts, un dimecres com avui, de juliol, al carrer Primer de Maig, o el 2 de maig, com se li diu popularment, o el carrer del Pecat, com diu altres generacions, o sigui, no s'hi podia caminar. No s'hi podia caminar. Clar, això ara no es veu. No es veu ni tan sols un dissabte, ni tan sols un dissabte 15 d'agost. Clar, per això canvia moltíssim ara, no? Bruna, tu hi penses en això de l'oci nocturn? Clar, tu estàs entrant, ara entraràs, sí, en etapa de discoteques, ho parleu amb les amigues?
2: Sí, sí, perquè moltes amigues meves ja tenen el 16, perquè, bueno, pues, a l'edat, el 2010, i pues, sí que ho parlem, aunque tampoc estem molt disgustats perquè... em sembla, no sé si és correcte, però em sembla que l'únic farà més 16, mm-hmm, els divendres, no sé quan. Mm-hmm. Llavors és com que a poc a poc s'està començant a com implementar més això, que també ja ho dèiem que ens faltava.
0: I, home, divendres passat era més 16 el Mambo, eh?
2: Sí, també. Però perquè sí, ja ho estan fent des de fa ja un temps, sí, llavors, sí, més 16.
1: Ara el Mambo, d'alguna manera, que és el que havia estat al Ruta, no? Sí. Al carrer Bonaire, està recuperant aquestes festes, sí, al més 16, històricament, fa molts anys. Això no ho vaig viure ni jo.
0: Si
1: imagines, tampoc, el jove. El Patxà ho havia fet, això.
0: Pues jo no ho vaig viure, no, això del més 16.
1: No, perquè és que això es va fer... després l'època meva i també teva, Núria, lamento dir-te que en això estem més a prop, en la que ens falsificàvem els carnets. Ara directament fan festes més 16, però antigament això s'havia fet al Patxà, s'havia fet fa molts anys, i hi havia festes per joves. Per tant, us agrada això, eh?
2: Sí,
1: és a dir,
2: sí, sí,
1: que hi hagi empresaris, perquè en aquest cas són iniciatives privades,
2: clar,
1: eh?
2: Sí,
1: que,
2: sí,
1: òbviament, perquè veuen un nínxol de mercat, és a dir, veuen aquí un munt de joves que no fan altra cosa que anar a fer cafès i fer voltes pel poble, i diuen, ostres, igual si els hi muntem una festeta, que entenc que és un horari més de diurn, més de tarda?
0: No.
1: Ah, és horari nocturn
2: és
1: igual?
2: És com si fos de... Sí.
0: L'únic que quan entres, si ets major d'edat, no, et fiquen una pulsera, i si no ets major d'edat no te la posen perquè, clar, no et poden vendre alcohol.
1: No. D'acord.
0: I a la discoteca tapen l'alcohol, o sigui...
1: D'acord.
0: Amb una cortineta,
1: d'acord,
0: perquè no es vegi l'alcohol, i llavors és com una discoteca que, clar, si tu tens la pulsera, doncs et vendran alcohol, i si no, doncs...
1: Ah, però es poden barrejar, els grans i els petits.
0: Sí, sí, jo vaig anar.
1: Tu vas anar, sí. I què tal? I tornaràs?
0: Els hi doblava l'edat, eh?
1: Clar,
0: no, però vam anar... Clar,
1: a mi això em passa sovint ara també, Núria. De vegades vaig a les discoteques on va la Núria i clar, em trobo amb això, en què soc 20 anys més gran que tots.
0: O sigui, vam anar, però vam anar a prendre una copa amb els amics i ens vam ficar com bastant apartats.
1: Vull dir els que... hi vau deixar
0: sí,
1: l'espai,
0: no?
1: Sí, no
0: ens vam barrejar amb els nens, la conya. Però feia gràcia, o sigui, a mi em va fer gràcia perquè vaig pensar, bueno, mira, jo és que, clar, quan tenia pues, l'edat de la Bruna, potser pues, això em colava el ruta, em passava en el cello i em colava i... No sé, era una altra època, també.
1: Us heu plantejat mai de fer això, no cal que... Sí, sí, eh?
2: Clar.
1: I encara corren lo dels carnets falsos? Encara es fa això?
2: A veure, jo físic no he vist mai ningú.
1: No l'has vist mai.
2: Pel mòbil, sí, sí, no? Però, clar, pel mòbil no te'n deixen passar, òbviament, ja. Perquè és molt fàcil editar-ho més avui en dia. Però...
1: Clar.
2: Però sí, sí, sí que ho he vist algun cop.
0: Però jo me'l falsificava jo a casa, eh?
1: No, no, perdona, amb el colo al bòtel, el bòtel, sabeu què és el bòtel?
0: Sí.
1: Tu no saps què és el bòtel?
0: No, jo no l'he viscut, però...
1: Però t'ho van explicar a la Núria, perquè clar, aquest mundillo li agrada. El bòtel és el local que hi ha sota del NEM, del restaurant, davant del Guitar. Mm-hmm. Allò va ser un local històric, on hi havia un porter històric, que era en Colo. En Colo, el pare de la Sara Colomino. El seu pare era. Era un porter històric que tenia una veu així rasgada i quan entraves a la porta anaves i et deia el carnet. I moltes anàvem amb carnets falsificats i l'home, nosaltres ens pensàvem que li colàvem i l'home ens coneixia perfectament a totes.
0: Hombre.
1: Sabia perfectament l'edat que teníem i el dia que ell considerava ens deixava entrar i el dia que no, no ens deixava entrar i tal qual, fèiem mitja cua i passàvem. Però és veritat que estic parlant d'una època en la que hi havia molta oferta. És a dir, si no hi havia això, doncs t'anaves a un altre lloc, no? I no sé si... Jo recordo, penso que va ser un article teu, Núria, o algun post, alguna cosa vas dir, que vas dir que els joves d'avui en dia no sortien a la nit.
0: Sí, vaig fer un article d'això.
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: I encara ho penses?
0: Sí. O sigui, l'altre dia vaig veure una notícia, vull dir, ara la font del gat, ara sí. Mateix, perquè no me'n recordo, però vaig veure una notícia que posava que el consum d'alcohol en joves havia disminuït un percentatge brutal. És que vaig llegint, vaig quedar, dic, bueno, no vull saber-ho. Però sí, sí, els joves no surten.
1: Però això està bé, no?, que el consum d'alcohol baixi.
0: Sí, no, no, sí, no et dic que no, vull dir, òbviament...
1: Passa que es lliga al que se surt menys.
0: És que no surten la gent jove, o sigui, jo comparo amb quan sortia amb les meves amigues, que arribava a l'estiu i sortia de dimecres a diumenge, hi havia la Fuck and Destroy, el Suite, després els dijous anàvem al Riquis, que hi havia la festa de Memundo Bizarro, no sé què, el divendres tornàvem al Suite, que hi havia, és que, vull dir, hi havia 50.000 festes, i inclús el diumenge encara rascaves fins a les 3 del matí. I vull dir, és una època que tu pues, no tens moltes responsabilitats, pues, que treballes amb la típica feina d'estiu, que si vas sense dormir pues, no passa res. No sé, però ara, o sigui, el que tenim més o menys estudiat és que els joves surten en moments puntuals i en aquells moments puntuals surten molt forts. Tipo, festa major, a saco, carnaval, a saco, Nadal, a saco. Però després, els findes normals i tal... no surten.
1: I tu creus que és perquè no volen, no els agrada per aquesta tendència o perquè no hi ha oferta?
0: Jo crec que és perquè les xarxes socials han fet una feina de... Uh-huh. Com es diu ara? Com que estigui molt de moda que ara tothom sigui molt healthy, que facin molt d'esport i clar, si tu has de fer esport i te n'has d'anar a les 7 del matí amb bici, no pots estar al Guitar fins a les 3 perquè llavors, si no, et mors, saps? Llavors jo crec que hi ha com molt aquesta tendència de... Uh-huh. Pues està molt fit, està molt bé, menjar molt sa, i l'alcohol i la festa és com tot el contrari.
1: Uh-huh.
0: Jo crec que és per això.
1: Bruna, encara no has entrat fora en aquesta època, però com ho veus? És a dir, tens ganes de sortir? O t'imagines un estiu d'aquí 2 anys sortint de dimecres a diumenge, tots els dies?
2: Buah, a veure, jo la veritat no sé si podria de dimecres a diumenge, però sí, jo sí. És que a mi de per si ja m'agrada la festa.
1: A tu t'agrada la festa,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, un poc que de provar així, saps? M'agrada.
1: T'agrada, eh? I el bailoteo, i sí, fer uns balls, sí. I estar amb les amigues, amb els amics, no? I passar una estona, no?
2: Sí, sí, sí. Per tant, jo sí
1: que
2: ho veig.
1: Tot i que la Bruna és també molt esportista, eh?
2: Ja,
1: bueno. Però creus que és compatible tot,
2: sí,
1: no?
2: Sí, clar, clar. A veure, clar, tot en certa medida. Vull dir, si estàs cada dia sortint de festa per nit, és el que diu la Núria, no pots... Pues després l'endemà pues, sortir a córrer o fer esport o tal, perquè vulguis o no, l'energia no està, saps? Perquè si te l'has gastat per la nit i no dorms després...
1: La qüestió és que en matèria d'oci nocturn res fa pensar que recuperem gaire cosa, perquè la tendència, diguéssim, és que obrir espais destinats a l'oci nocturn cada vegada és més difícil perquè la convivència amb el descans veïnal, etc, etc, és molt complicada i per tant on s'obren aquests espais són en polígons i en espais diguem que queden allunyats d'habitatge i d'això a Sitges no, doncs no en tenim, no? En tenim pocs, fora que algun dia algú decideixi obrir una discoteca a Proelles, que no sé si mai
0: pues que jo crec que inclús passar. Així, però si l'obren a Masalva, jo crec que inclús així i els veïns es queixen, o sigui, vull dir, a Masalva, que hi ha la Sitgetana, sí. També els hi fiquen un topall d'hora i de decibels i tal, perquè hi ha veïns que a Masalva es queixen.
1: De la Sitgetana hi ha queixes?
0: Va haver queixes en el seu moment quan feien festes privades uh-huh. I tal, llavors, vull dir, és que clar, és
1: molt
0: difícil.
1: Però ja no hi viu ningú, no?
0: Però es veu que les ones arriben a no sé quina part de la muntanya, que hi ha no sé qui, i llavors hi ha gent que li molesta com aquest soroll, o sigui, aquí Sitges és molt difícil. Està molt limitat.
1: Ara parlaves de les xarxes socials i d'alguna manera com creus que han afectat, no? En aquesta manera de sortir i, en el, i, a, i una mica en el jovent, no? I en les tendències del jovent a l'hora d'anar, d'optar per espais d'oci o espais de lleure. Han canviat també la manera de relacionar-se dels joves avui en dia, no? I no sé si, clar, aquí hi ha una diferència també d'alguna manera de 15 anys entre la Núria i la Bruna. Clar, la Bruna, tu ja ets digital, nadiva digital, tu ets del 2010.
2: Sí.
1: Clar, és que tu ets generació Z, ets, no?
2: Sí.
1: Per tant, ja has crescut. Tu veus que us relacioneu ara molt a través de les xarxes? I no sé sí. Si tu dius, per exemple, la teva mare o el teu mentor, dius que ara tot ho feu a través de les xarxes?
2: Sí, i també molt el vocabulari que fem servir és molt diferent. Molt ara... diferent. I ara, sí, jo crec que sí, també...
1: És I que... t'agrada això? És a dir, enyores presencialitat? Clar, no sé si com que no l'heu fet servir mai o no l'heu tingut mai tant, no sé si... És dir, o és una cosa que sents com normal, lo de relacionar-se a través de les xarxes?
2: A veure, jo ho sento normal perquè tota la vida ho he viscut així, però també et dic que hi ha moments en què, per exemple, doncs, quedo amb les meves amigues, per exemple, l'altre dia, ho vam estar parlant, estàvem a la piscina, vam deixar els mòbils a l'habitació i era com, uau, és que guai és, saps? Perquè era com desconnectar... A veure, és que sonarà molt...
1: No, no, està, m'agrada que ho diguis, és a dir, vau dir que era guai una cosa que clar, és com antiga, no?
2: Clar, perquè no, normalment no se sol fer això, vull dir, no solem veure, perquè el mòbil és com si fos un part del nostre braç, sí. Ja. Llavors, pues sí, ho trobem a faltar, aunque no ho haguem viscut mai com a tal, pues clar, ens agrada molt, perquè és com... No sé, com està en contacte.
1: Núria, com a millennial.
0: Ei, jo no sóc millennial.
1: Ah, no? Què ets?
0: Aviam, depèn de quina web em consideren generació Z,
1: Ah, sí?
0: 95. Però... Sóc millennial,
1: aquí
0: si vols.
1: Diu, aquí diu que ets millennial. A la meva xuleta diu que ets millennial.
0: Depèn, jo he
1: lamento
0: contrastat...
1: Lamento dir-te,
0: no,
1: Núria.
0: No, és broma. Però, jo sí que és veritat que la nostra generació està una mica al mig.
1: Sí.
0: Perquè no som millennials... Tipo la gent que va néixer als 90
1: sí.
0: Fins als 95
1: sí.
0: Nosaltres estem una mica al limbo i ens diuen millennials, com de Z i
1: sí.
0: Millennial. Jo he viscut sense ordinador i sense internet i sense res a casa.
1: Tu quedaves amb els amics sense mòbil?
0: Sí.
1: No us relacionàveu a través de l'Instagram, ara?
0: No, i em sabia els telèfons fixes dels meus amics i del noi que t'agradava al col·le que trucava i ens agafava la mare i penjaves i aquestes coses. Però sí que és veritat que jo crec que vaig començar a tenir mòbil cap allà el 2010 o així, que van aparèixer com les Blackberries.
1: Sí.
0: I això, o sigui, allà ja va començar una mica com tot a ser més... Pues, amb més chatting, saps?
1: I ara t'has adaptat a aquesta manera de relacionar-te a través de les xarxes?
0: Sí, lamentablement. Sí.
1: És a dir, també et relaciones a través de les xarxes,
0: sí.
1: Clar, jo aquí hi ha una millennial o centennial, com ella li vulgui dir, hi ha una generació Z i hi ha una generació X, perquè jo no sóc boomer, senyores i senyors.
0: Veus? No, això és el que passa.
1: No sóc boomer, sóc
0: no,
1: X, que per cert, hi ha un vídeo boníssim que això un dia us ho passaré, els hi passaré a elles, estranys, que diu que és la millor generació del món, que és una generació, perquè van viure coses molt xules.
0: Perquè van viure els 80.
1: Sí, van viure...
0: Això és el que em dóna més enveja, sí. Més FOMO de tota la història, no he viscut els 80.
1: Sí, sí, sobretot, i que jo vaig viure sobretot els 90, 90, yeah. 2000. Va ser més aviat la meva... Però clar, la meva època això era impensable, o sigui, relacionar-se a través de les xarxes. I ara explicaré una anècdota, que els hi vaig prometre que els explicaria, de quelcom que m'ha passat i que he descobert, i per ser justament de la generació X, he patit de, doncs això, de gran, bàsicament de vella. Resulta que, a través d'una publicació d'Instagram, que la nostra feina ara també s'ha... de sobte... es fa molt necessari estar tot el dia seguint les xarxes, perquè les notícies, les coses que passen, es publiquen, les publiqueu a les xarxes. Aleshores, hi ha molta necessitat també laboral d'estar pendent de les xarxes, que és una cosa que fa anys no fèiem. I en una recerca d'aquestes, en un scroll d'aquests de xarxes, vaig descobrir una publicació d'un restaurant d'aquí de Sitges, del Santo, on sortien dos treballadors fent com un ball per promocionant alguna cosa pel dia del Mundial del Futbol. I en els comentaris vaig començar a llegir, hi havia un munt de gent fent comentaris sobre el cambrer, però dient coses que els havia salvat d'un incendi, que l'havia ajudat estudiant per no sé quin examen. És a dir, aquell noi de sobte era com un superheroi, era un heroi sense capa, una cosa. Fins i tot hi havia un comentari que deia que el cambrer aquest havia ajudat, a que es diu Paulo, per cert, perquè he contactat amb ell, aquesta és la meva feina i l'he sabut fer, havia ajudat a una família de neguets a travessar l'autovia. Clar, aquí jo ja vaig dir, home, a veure, no pot ser això? Tantes coses meravelloses que ha fet aquest home. Tot eren benevolències d'aquest noi, que a mi em semblava increïble. Vaig contactar amb aquest noi, i llavors aquest noi em va dir que hi ha una part petita de veritat en això, és a dir, que és un noi que és veritat que ha ajudat a no sé què, però que diu que no ha salvat d'incendi a ningú, que no ha salvat cap família de neguets a travessar l'autovia, i el noi amb molta gràcia em va explicar, diu, que això és una tècnica que es fa servir per lligar. I clar, i aquí va entrar el meu ridícul màxim, perquè òbviament jo no estava, jo no havia entès absolutament res d'aquells comentaris. Clar, no sé si vosaltres això segurament ho haguéssiu captat, no? Ho feu servir, és a dir, a l'Instagram es fa servir, i llavors em va explicar que per lligar el que fas és comentaris molt bons al teu amic, el deixes molt bé i d'aquesta manera lligues. Això funciona així ara. Expliqueu-m'ho, per favor, perquè, clar, imagineu-vos el ridícul amb aquest noi que és meravellós, que un dia el trucarem, ara està de vacances a Roma, però el trucarem per explicar aquesta anècdota bé, perquè és que em sembla increïble. Es veu que després és un cambrer excel·lent, tot s'ha de dir, però, clar, hi havia com 6 meravelles que havia fet aquest pobre noi. Clar, no vaig entendre res, Bruna. Tu ho haguessis pillat, no? Tu haguessis vist això, tu ho haguessis pillat, no?
2: Sí, bueno, més o menys m'ho hagués plantejat.
1: És a dir, sí, i com, sí. És a dir, es lliga així ara?
2: A veure, no necessàriament, però sí que molts comentaris, sobretot, per exemple, a TikToks o Reels o coses així, es fan com amb la gràcia perquè no sigui com molt directa, però que ho llegis i diguis, jo, pues, saps, ho pillis. O sigui, no sé si m'estic explicant.
1: Jo no ho entenc. A veure, Núria, posa, sisplau, ubica'm.
0: Mira, la gent jove no surt de festa. Abans es lligava sortint de festa.
1: Sí, clar, veies algú, t'apropaves...
0: El tema de lligar a la cua del súper passava molt poc, no. Saps? O sigui, la gent lligava sortint de festa.
1: No, ni a les biblioteques, ni a les lligava biblioteques, a la festa, efectivament.
0: Ni et xocaves amb ningú i se't queia la compra i t'ajudava a recollir i quedava per sopar.
2: bueno, però fa poc, no sé si us en recordeu, de la pinya del Mercadona.
0: Ah, però això era per la pandèmia. Però perquè no es podia fer res.
2: Clar, i també va ser per TikTok.
0: Va ser tendència del TikTok. I això, jo crec que he arribat a la conclusió que la gent pues, lliga per les xarxes socials, per Instagram. I doncs, una de les maneres és aquesta. Hi ha molta gent que també ja té el seu ligue com parlat per Instagram i doncs, després es troben el dia que surt a la discoteca i llavors es lien. O sigui, ja va tot molt predeterminat. No vas a la discoteca aviam qui em trobo. Ja ho tens tot parlat i tal.
1: I has fet com una selecció, un scrolling...
2: Clar, està tot molt planejat.
0: No, és molt fort,
1: O sigui, és que em sembla és un canvi de paradigma absolut respecte a la meva generació, sens dubte. És a dir, la pobra gent de la meva quinta que busquin parella estan perduts a la vida perquè no seran capaços de fer això. Jo vaig caure de 4 grapes amb la trampa aquesta d'aquest noi pobre cambrer que, per sort, no va entendre que jo volia lligar amb ell. Per sort! Però, clar, em vaig trobar amb això i vaig pensar... Que difícil, em sembla molt difícil, Bruna, és a dir, clar, entenc que vosaltres no, vosaltres és la vostra manera.
2: Sí, a veure, nosaltres, clar, és que és el mateix, ho tenim normalitzat, perquè ja de per si, per exemple, coses que fem els joves així, bueno, més o menys de la meva edat, per lligar, pues, bueno, més que per lligar també per intentar que certa persona que ja pues, tens com
1: predeterminada... Que es fixi en tu.
2: Sí, o que... Com que se li passi...
1: No, expliquem-ho.
2: Com que se li passi pel cap ui, igual no sé, perquè que sempre no, mai ha de quedar clar com va per tu, saps?
1: D'acord.
2: Per exemple, notes d'Instagram, la majoria de cops el jove és el que fa més pujar una cançó,
1: sí,
2: perquè la gent l'escolti i digui, bueno, pues no sé per qui va, però va per algú. I perquè és com que es sentin, saps? Que igual
0: però, clar, és que jo notes a Instagram i ja ni controlo, eh? També t'haig de dir. O sigui, jo molt... stories, vale, però t'enxas a l'story perquè et fiquin
1: perquè
0: like.
1: Quina és la diferència clar. Entre la nota d'Instagram i l'story?
2: Doncs pues que a l'story, pues, per exemple, si poses una foto o alguna cosa així, pues, la cançó pots fer-ho servir. Però abans això es feia més. Ara, com van actualitzar Instagram i van sí? posar les notes,
1: sí?
2: no cal ni que pugis foto ni res, ja pots directament pujar jo i pots pujar una cada 24 hores o si no... Pues borrar-la i
1: posar-la. I són com missatges, no?
2: Sí, missatges ocults. Ocult, sí.
0: Subliminals.
1: Missatges ocults i subliminals.
0: La típica indirecta de tota la vida.
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: Tal qual.
1: Però clar, i després quan això passa a ser... Clar, en algun moment entenc que algú, hi ha intenció de que sigui físic la cosa, no? Que sigui presencial. Què passa aleshores? És que clar...
2: Pues,
1: a clar, no sé si hi ha sorpreses també. Clar, és que no sé si hi ha sorpreses també, perquè les xarxes és molt fàcil com mentir, no? I ensenyar... No,
2: i clar, tu ja la coneixes.
1: Ja la coneixes.
0: Sí. O sigui,
1: d'acord.
0: En comptes d'anar al guitar, trobar-te'l i anar allà a parlar o a ballar i tal... Pues tu li tires per Insta.
2: Clar,
1: d'acord,
2: sí.
1: D'acord.
0: Llavors, a partir d'allà, aviam si ell capta o ella capta que t'està agradant i aviam si obre xat.
2: Sí, a veure si clar, li tira
1: el primer tal. I hi ha, maneres de saber, hi ha maneres de saber que està sent rebuda? Ha rebut aquell missatge ocult?
2: Sí, el like. Sí, el like. És el més...
1: El like.
2: El més top.
0: Tu penges un story per... Perquè,
1: és que això em fa una por, like. Perquè clar, dic, a veure què li faig like jo ara, perquè clar,
2: no, però, no,
1: després del que m'ha passat...
2: És diferent. Clar, és diferent un like, per exemple, a una història que a un post, perquè un post pot ser
0: un
2: perquè...
0: Un post és lliure, clar, d'acord. És, no compta.
2: Clar, no significa
1: però
2: res.
1: Però les històries no haig de fer likes fora que m'agradi la persona?
0: Bueno, aviam, si és una història clar. Hot...
2: Ja, òbviament.
0: Si és una història hot, no va per tu, Carola, la història.
2: Però...
0: No, això... després pots saber si estan lligant amb tu... Sí, t'han ficat a mejores amigos.
2: Ui.
1: Ah.
0: O sigui, la tàctica de et dono a seguir, em fas follow back, et fico a mejores amigos i allà penjo fotos hot, i si allà tu a dintre de mejores amigos m'estàs ficant like,
2: ja saps que ja
0: quedem. Ja.
1: Albert, no, o sigui, tu te n'adones com és de complicat això avui en dia? És... Diu que no entenc perquè no els suspenen el compte, no? Perquè és que el problema és que tots ho fan així, o sigui que tots
0: jo he lligat de les dues maneres, eh?
1: I què?
0: Clar, perquè jo he lligat normal a les discoteques.
1: I quina, t'agrada una més que l'altra?
0: Saps què passa?
1: La Bruna entenc que només ho ha fet de la manera digital, no?
2: No creguis, eh?
1: Ah!
2: En persona també.
1: I escolta'm, què?
2: És, a veure, sincerament és millor.
1: És més fàcil, clar. No? Jo trobo
2: veure,
1: que és
2: bueno,
1: més fàcil.
0: Ja, però és que és divertit sí. Per xarxes perquè tu un dimecres al matí estàs treballant i ja t'estan lligant per Insta, saps? Clar, de l'altra manera és només quan surts de
1: t'has
0: festa...
1: T'has d'esperar el moment.
0: Clar, i llavors tu tens pues, chatting tot el dia, chat, clar.
2: Sí, sí.
1: ens ha quedat el tema del català, el deixarem per un altre dia, que ens hem quedat ara amb aquest tema i ara no entrarem en temes potents de llengua, ja ho farem un altre dia. Però... Si us plau, feu-nos un diccionari ràpid de quatre paraules, jove català, català jove. Això del PEC, això abans ho parlaves tu, que ens expressem molt diferent. Que això, a veure, és una cosa que ha passat tota la vida, eh? Hi va haver un dia un article al País boníssim que parlava d'això, de... Això forma part del procés de maduratiu dels joves. És a dir, tenir un llenguatge propi forma part d'un procés maduratiu estudiat psicològicament. Totes les persones que hem passat per l'etapa jove, que tots els que som adults ho hem fet, hem passat per aquest període. El que passa que, clar, els meus pares deien xupipiruli o no sé què deien i jo deia altres coses, no? I ara diuen altres completament diferent i aleshores aquí, els de certa generació, estem perduts. Aleshores, si us plau, poseu-nos una mica al dia. Quines són les expressions que hem de saber, si més no, per no sentir-nos fora d'aquest món quan tenim un grup de joves al costat?
2: Pues, a ver, les més així heavy serien sí? El bro, però el bro...
1: Sí, el bro que és brother, bro, és, sí. Un, no? Sí. És un acrònim de brother.
2: Sí, però com a curtat, i també no significa només per trucar algú, també pot servir com a connector entre, o com per expressar
0: sí.
2: Un sentiment, o per expressar una emoció que tinguis, per exemple, si t'has sorprès alguna cosa, és com, si dius molts cops bro, és com, eo, saps? pot servir per moltes coses.
1: D'acord.
2: El FOMO també, que sí, l'ha dit
1: FOMO.
2: Abans.
1: El FOMO.
0: Jo t'haig de dir que la meva generació no utilitza aquestes coses, però jo, com que sóc una persona polivalent i m'ajunto amb molta gent, pues, sí.
1: Tu les fas servir, no?
0: Jo sí.
1: És complicadíssim. Ara, el de bros, a més s'ho diuen nois i noies.
0: Sí.
1: Les noies
0: sí.
1: No us diu sis.
2: No.
1: Dieu bro, que, sí. És, que clar, a mi és una cosa que em genera curt circuit al cap, perquè dic, a veure, bro és de brother, no? Sister hauria de ser sis, no, ells fan servir bro tots, bro. I tots són bro i després fan això, no? Mm-hmm. El FOMO, expliquem què és, Núria.
0: Fear of missing out.
1: D'acord, fem la traducció al català. És quan tens...
0: sí, quan tens por a perdre't algun...
1: A perdre't alguna cosa, no?
0: Llavors, i quan tens molta FOMO, has d'estar tot arreu, com jo, que em passa a mi, que tinc FOMO...
1: Per tot?
0: Sí, fins i tot de si hi ha gent a baix del carrer parlant, vull baixar, saps? I no sé ni qui són, llavors. I bueno, això, o sigui, és una cosa...
1: La feu servir, la FOMO, sí, molt, eh? Moltíssim.
2: Molt,
1: eh? Tot, tot us fa passa, FOMO, no?
2: Sí.
1: Tot fa FOMO, ara. Què més, Bruna?
2: A veure, relacionat amb les redes socials, també,
1: sí?
2: Shippear i Estalcajar,
1: sí?
2: Que pues, Shippear és com quan tu juntes dues persones o dos influencers o,
1: sí?
2: O persones que coneixes i dius com aquest amb aquest, llavors els estàs com juntant, pues, els estàs shippeant. No?
1: D'acord, o sigui, fent parelletes, no?
0: Els estàs liant.
2: Sí,
1: d'acord,
2: estàs,
1: sí?
2: Sí. I després el que ja és simplement, és que, com, és que no sé com es diu, teníem una altra paraula, és com... Entrar al perfil d'algú
1: sí?
2: I pues, mirar tot el que té, saps?
0: Ja està el cas, ja.
2: Cotillar.
1: D'acord, sí. D'acord. Fardejar, bàsicament,
0: sí.
1: No?
0: Fer ghosting, que també va ajudar sí. Amb les xarxes, mm-hmm. Que és quan li estàs parlant a algú i de cop et deixa de contestar.
1: Sí, això, sí. A mi m'ho fan, això, per coses de feina. I a més, aquesta feina,
0: ah, sí,
1: per ara
0: sí.
1: L'he après, que de vegades escrius a algú, et contesta, estàs en una conversa, que és una cosa que no entenc, a veure si me la sabeu explicar. Tu inicies una conversa amb algú per WhatsApp, que és el que faig servir jo moltes vegades per temes de feina. Aquella persona està en línia, et contesta ràpidament i estàs en una conversa. Tu tornes a escriure i de sobte desapareix i al cap de 6 hores o 3 dies et contesta allò. I sempre penso, això és com si físicament jo estigués parlant aquí amb vosaltres, estiguéssim en conversa i m'aixequés, m'anés i d'aquí 3 hores tornés. Dic, però per què em fan això? I no ho entenc, no ho haig de llegir així, no?
0: No. No, bàsicament és perquè en aquell moment estàs fent alguna cosa i de cop et deixes de contestar i t'oblides perquè el chat ha baixat a baix de tot, tu
1: d'acord.
0: L'has obert, ha clar. Començat a parlar-te gent.
1: D'acord.
0: O sigui, no t'ho has de prendre tan personal. Jo, per exemple, en el terme de lligar i que et facin ghosting i tal, doncs hi ha el tio ibuprofeno, que és el que et contesta cada 8 hores.
2: Hòstia, sí.
0: Saps? O sigui... Això
1: vale.
0: Sí que passa, saps què dius, tio? M'has pogut contestar. Si és una cosa que jo m'haig de llegir, contestar-te bé i tal, és com, vale, ja contestaré quan tingui temps. Pot ser que m'oblidi, pot ser que, ostres, quan et ve al cap. Però si estàs parlant amb algú i de cop et deixa contestar i, saps, això fa més ràbia.
1: Això estiu ibuprofeno.
2: Sí, ah, igual sí. També hi ha amb això de les relacions de la love bombing.
1: Sí?
0: Love bombing.
2: Sí, que és quan de repente, jo què sé, us esteu parlant, una setmana et dona tot l'amor del món i tu dius, uau, no sé què, tal, i de repente el dos dies després d'això
1: desapareix.
2: I és com, jo, vale.
1: Això també existia abans, eh? Que passa que no li posàvem aquests love bombing, eh? És a dir, a sobte et deien que ets la persona més meravellosa del món mundial
0: sí, sí.
1: I canviava, li girava el cervell, no sé què passava, i desapareixies, no? De la seva love bombing. Què més? El pec, expliqueu-me això del pec.
0: El pec és pel cul.
1: Pel cul, però pel cul, que és
0: però
1: un...
0: Però pel cul bo, pel cul bo.
1: Clar, és que, a veure, pel cul bo. Pel cul, diguem, és una expressió bona. Ara, de sobte, ara, és una expressió bona. Quan diuen pec o diuen pel cul, és algo positiu. Per tant, d'entrada, aquí hem de fer un canvi de xip de certa generació. No?
0: Sí.
1: I es diu amb què? Amb tot? Serveix per tot?
0: Jo ho faig servir amb tot. O sigui, li he enganxat a gent, el de pel cul. Perquè
1: però posa'm un exemple.
0: No sé, pues, jo què sé. Pues, aquesta truita està pel cul. Està boníssima, en plan, saps? Jo ho faig servir per tot.
1: Però tu a la teva mare li dius, mama,
0: no.
1: Està pel cul?
0: Jo a la meva mare la respecto.
1: Molt bé.
0: No. Davant de la meva mare, no.
1: És que clar. Però no ho feu servir?
2: Pues no.
1: Tu no.
2: Que va, jo encara no.
1: És de centennials, això.
0: Que no. Que
1: t'ho juro. Que ho fan
2: no,
1: servir,
2: no,
1: eh?
2: Ho he escoltat, però perquè, per exemple, molts cops... És que ara em matarà ma mare.
0: Clar.
1: No t'estàs escoltant. Però... Núria, no escoltis. Tapa't les orelles.
2: Però ella sempre que m'intenta... Intenta com entendre el vocabulari dels joves. I em diu paraules així i dic, buah, és que mama, jo aquí ja no, jo ja no entro. I sí, per això ho he escoltat, però no és res que jo faci servir. Encara.
1: No cal, Núria, és el seu vocabulari. Jo deia també aquell article, que els pares no ens hem d'esforçar gaire en entendre'ls, és el seu vocabulari i hem de respectar d'alguna manera que és el seu vocabulari. El que passa que jo volia, més que res, perquè com que m'ha passat això amb aquest nano de l'Instagram, que dic, mare meva, dic, és que clar, ara em diran això de pel cul i m'ho prendré malament, no? O això del ghosting, que jo pensava que això que em passava era ghosting, i veig que no m'ho haig d'aprendre d'aquesta manera.
0: No,
1: eh?
0: Aviam, una mica sí, és una mica... O sea, vull dir, sí que és ghosting, però no a males. Clar, no, en plan, és ghosting...
1: Sí, sí, no és personal, no és personal. Sí. No m'ho prenc tampoc com res personal. Ens deixem alguna paraula, alguna expressió... a banda del tipo, en plan... Bé, això igual és de les generacions més joves, no? Potser no, això és més... Això també, no,
0: és,
1: això
0: també
1: és a dir, posar
0: plan,
1: el tipo i en plan...
2: En plan sempre.
1: I això ja ho lligarem la setmana que ve si recuperem el tema del català, perquè jo crec que aquí té molt a veure, perquè si us fixeu aquestes expressions... Bueno, el pel cul l'han fet la traducció catalana, però és que no hi ha ni una gairebé que sigui en català. Alguna més, Bruna, que facis servir molt amb les teves amigues?
2: Sí, bueno, per exemple, quan diguem, tipo... Si algú ha dit... Si algú ha dit algo que és com molt, molt real,
1: sí,
2: o com que estàs molt d'acord, dius, vaya facto.
0: Sí. Facto.
2: Com...
0: facto, facto.
2: Sí, això es diu molt.
0: Lit
2: també.
1: Què és lit?
2: Literal.
1: Ai,
2: ja. Exacte.
1: Ai, dieu lit, ja, per no... Sí. Literal és massa llarg, no?
0: Bueno, perquè lit. Et diuen algo i tu, uah, lit.
1: Lit.
0: Sí, sí, està.
1: Mare meva, realment podríem redactar un diccionari joves català, català joves o adolescents català, bueno, adolescents no, perquè aquí la Núria adolescent ja no ho és,
0: No.
1: però sí, joves, per tant, lit, facto, facto és...
0: Facto és facto, sí.
2: És...
1: Tal qual, que seria com un tal
0: bueno,
1: qual...
0: Bueno, és com si jo, no sé, dic alguna cosa com que és molt evident i diu, buah, facto.
1: Facto.
0: Buah, això és un facto, saps? Com vulguem dir...
2: És molt
0: sé.
2: Veritat, és
0: sí.
2: Molt...
1: Jo diria tal qual, Jo diria
0: sí.
1: Això.
0: Bueno, però facto és clar. Com que té molt de poder, perquè és com sí. Estàs enmig d'una discussió i li dius a la teva amiga, a tu el que et passa és que ho vols deixar amb el teu nòvio, i l'altre veus facto, en plan,
2: sí, com vulguem dir, més potent,
0: et dona com
2: més...
0: molt la raó de dir, buah, vaya facto que va a tirar la Núria, saps?
2: Sí.
0: O sigui, és algo així, com molt...
2: És que són paraules que com que porten sentiment i porten potència a la conversa.
1: Clar, sí. Entenc que les feu servir vosaltres, els vostres amics, pel que deia la Núria, amb els pares, no? Parlava
0: no.
1: Així. I aquesta capacitat, no?, de canviar
0: sí,
1: llenguatge,
0: sí, sí.
1: No? I aquestes expressions tenen una manera també de transcriure's a les xarxes?
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí. O sigui, tu al TikTok veuràs un munt de comentaris de gent, per exemple, que perquè ara al TikTok es poden ficar stickers als comentaris i on tu pots ficar fotos i tal. Pues jo què sé, potser hi ha una foto que fica artefacto, l'arte de tirar factos.
2: Sí,
0: tipo,
2: hostia,
0: li estàs donant molt la raó a la persona que està fent el vídeo, que jo què sé, que potser està parlant de, jo què sé, de ser vegano. Jo invento,
1: sí.
0: Saps?
1: Sí, sí.
0: Llavors, hi ha com un... Bueno, també hi ha una paraula que també s'utilitza molt que es diu lore.
1: Lore.
0: Sí.
2: Sí,
0: lore és el context de les coses. I lore surt de que als videojocs hi ha un lore que és com la història del videojoc. Saps què vull dir? Pues jo que sé, el Zelda pues té la seva història, no sé què, pues és el lore del Zelda, saps? I llavors, pues això, a internet també ja té el seu propi lore i tu, si estàs dos dies sense mirar el TikTok, ja no t'enteres de res.
2: Clar.
0: I ja estan fent bromes que tu no t'enteres.
1: Però això genera com una dependència, no?
0: Home, clar, això enganxa.
1: Es tracta d'això, no?
0: Clar, llavors jo tinc amigues que jo m'he borrat el TikTok, no sé què, llavors, clar, es queden enrere en el sentit de que no entenen, o sigui, si ara es tornessin a descarregar el TikTok, no entendrien ni una broma.
1: No entendrien res.
2: Clar.
0: Clar.
2: Sí,
1: clar,
2: sí, això.
1: Sentiu aquesta dependència per això de necessitat d'estar aquí el dia de tot?
0: O sigui, no és necessitat d'estar al dia, però és necessitat de no estic fent res, vaig a mirar què està passant al TikTok i llavors et fots el TikTok i de cop mires i han passat 3 hores i has perdut tota la tarda.
1: Núria, abans de tenir això, tu quan no feies res, què feies? Quedaves, trucaves a una amiga i
0: no,
1: quedàveu?
0: A mi m'agradava molt jugar als Sims a l'ordinador i clar, o sigui, vull dir, nosaltres parlàvem pel Messenger, clar, és que ara quedaré com una persona molt antiga i analògica, però jo lligava pel Facebook. Clar, és que quan tenia l'edat de la Bruna jo tenia Facebook.
1: Clar, Facebook és una cosa d'avis ara mateix.
0: Clar,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: No, Facebook tens, Bruna?
0: No.
1: Què tens, Instagram? TikTok?
2: Insta, TikTok, Snapchat i...
0: Snapchat,
2: i
0: el Snapchat el tenia fa... Puf.
2: No, doncs pues es torna a rolar, eh?
0: Uah, jo passo. Dale, ja.
1: Hi ha diferències generacionals també, la
0: tertúlia. Estos juegos ya los he jugado.
1: Hi ha diferències generacionals. Doncs així relacionen els joves avui en dia. Així es mouen els joves i així gasten el seu temps d'oci i de lleure en el que... Trobo de totes maneres que hi ha bastanta acceptació amb el que hi ha Sitges, no? És a dir... com que accepteu el que hi ha, no? I aquesta és la manera nostra de relacionar-lo i l'adapteu a la que teniu a Sitges. Ara teniu aquesta oferta d'aquestes dues discoteques a Sitges i us sembla bé i ja està. Vale, no tindrem l'Atlàntida que em parla la meva mare, me'n parla, però ja m'està bé el que tinc ara, no?
2: Sí.
1: I està bé, és a dir, tampoc n'hi ha una necessitat... No veig una necessitat tan gran de marxar fora.
2: No, és que necessàriament no està. És més que res també la pressió que et posa a les redes socials un altre cop pel fet de que tu igual veus un TikTok o una publicació de que no sé qui ha anat a, jo què sé, a Cocoa o ha anat a Waka o on sigui i dius, jo, pues és que jo també vull anar, saps? I pues, així es fa una pilota i tothom va i pues, al final fa que pues, és com la polilla a la llum, saps? Vull dir, on veus llum vas directe, doncs pues, igual...
1: Hi ha una dependència de la xarxa potent aquí, eh?
0: Molt heavy.
1: Molt potent, eh?
0: No pots viure, t'està acabant la bateria, el mòbil i nervis.
1: No desconnecteu mai, ni en vacances, de dir, aquesta setmana paro el mòbil, no miro el mòbil.
2: 100% no. Sí que hi ha, jo per exemple, quan me'n vaig al poble, que tot és com més, pues, que estàs tot el dia al carrer, tot
1: més rural,
2: el dia, sí, més rural... Sí que és veritat que les hores de diàries rebaixen moltíssim. Clar, ja això es nota, vull dir, tu notes el que t'he dit abans. Pues estàs millor.
1: Perquè estàs més al carrer, no?
2: Clar, sí, perquè estàs entretingut. És que és aquesta cosa. Quan no estàs entretingut és ja quan agafes el mòbil, comences a scrollar, a mirar TikTok tal i se't passen les hores.
1: Per tant, és un tema d'avorriment també? Estic avorrit, sí. Agafo el mòbil?
0: Jo crec que la gent jove ja no s'avorreix.
1: Oh, és un problema això, eh? No
0: sí,
1: avorrir-se.
0: Jo m'avorria molt quan era petita, però no en plan malament, eh? Sinó... Pues no sé, si em tocava estar a la ferreteria amb un pare, pues m'avorria. Llavors què feia? Es començava a fer coses, saps?
1: Agafava
0: les eines i destrossava material, sempre hi havia alguna... Mon pare no em deia res, pobre, però saps? Però vull dir, llavors allà és quan es desenvolupa la creativitat, tal. Ara també, bueno, és un altre meló, però el tema de la IA, tot està com molt despersonalitzat. Jo crec que, o sigui, vull dir, ara barrejaré peres i pinyes, però també va ser una mica de broma, però... que es deixin tant d'estar, aviam si fumem a la terrassa o no, i que mirin més tot el tema de despersonalitzar les persones amb el tema de xarxes socials perquè es despersonalitza molt. Tot el que, tota la IA, tot això, fa que et treguis sentiments. Vull dir, al final és com... Al Mundial, tothom penjava els mateixos cartells de pantalla grande, no sé què, era el mateix cartell, només canviava el logo del local i dius, vale, aquest quin local és? Era exactament igual, tot fet pel ChatGPT, llavors és com... Bueno, no sé, crec que també ens ho hauríem de fer mirar. O sigui, restriccions al fumar, bueno, però també restriccions a les xarxes i restriccions a aquestes coses. Jo crec que s'hauria de multar la gent per fer cartells a mia. O sigui, sincerament. Fes-lo amb el Canva i que quedi cutre, però l'hauràs fet tu amb el teu temps lliure i no uns litros d'aigua, saps què et vull dir? No sé, eh?
1: Sí, això probablement també és el que dèiem, és fruit d'aquest avorriment, d'aquesta necessitat també de tenir-ho tot ja ràpid, saps? Tot ja ràpid i les coses requereixen esforç, no? I doncs, per fer un cartell, probablement, si vols fer un bon cartell, necessitaràs un rato, i hauràs d'estar una estona, amb el Canva o amb el que sigui, qualsevol editor, no? Hauràs d'estar-te una estona. Sempre pots anar, òbviament, al ChatGPT i dir, fes-me un cartell i tal, i et fa un cartell que serà, com deia la Núria, igual al del bar del costat, perquè haurà fet exactament el mateix exercici. Noies, un plaer! Ens heu posat al dia del vocabulari dels joves i d'aquesta manera de relacionar-se a través de les xarxes. Ens veiem la setmana vinent a veure si recuperem la resta. Bruna, Núria, gràcies, un plaer.
3: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: L'SB37, com dèiem, parlarem de bombers, els bombers voluntaris de Sitges. Tenim aquí el cap dels bombers voluntaris de Sitges, en Jordi Rius. Què tal, Jordi?
1: Fos res aquí, passant calor una miqueta.
0: Passant calor, pots? No? Clar, els bombers passen més calor que la resta, no?
1: Bueno, és un igual.
0: Home, si més no, si heu d'estar als focs, aquests dies heu estat algun dels focs d'aquí del territori?
1: Sí, ahir mateix vam estar, el que es va declarar aquí a Dalagà, em sembla que va ser a Gavà.
0: Sí?
1: I, bueno, anem fent, o sigui, anem sortint a tots els incendis que tenim aquest any aquí, al millor possible.
0: Està sent un estiu
1: peculiar.
0: Difícil? Peculiar?
1: Sí.
0: Per què peculiar?
1: Bueno, és un estiu que, bueno, tot va començar la primera, que ha sigut una primavera molt, molt, molt humida,
0: sí.
1: Amb la qual tot el que és la matèria vegetal fina ha crescut molt, i tot d'un plegat vam passar del mes de final, principis de juny, de tenir un juny més o menys mullat, bueno, principis de juny de mullat, maig-juny,
0: sí.
1: I tot un plegat ha entrat unes calors brutals, unes ones de calor consecutives, que no ha donat cap mena de treu a que hi hagi pluges, i evidentment tota aquesta matèria vegetal que ha crescut en tota la primavera, doncs ara s'ha assecat i ara és un problema. A més, tenim la relació d'humitats relativament baixes. Amb la qual encara perjudica més el tema de que hi hagi una ignició forta d'incendis.
0: El Garraf és un polvorí?
1: Bueno, el Garraf fa anys que és un polvorí, que tenim molta, molta sort, perquè el Garraf ara queda mal per dir-ho, però està molt descuidat. Tot el que és la gestió forestal és bastant, bastant dolenta.
0: Sí.
1: Portem arrossegant matèria, o sigui, arbres caiguts de quan la dana, arbres secs de quan la sequia de fa 2 anys, que va ser molt dràstica, i això no s'ha gestionat, i evidentment sembla que sé que no hi hagi encara
0: intenció de
1: intencions.
0: Fer-ho.
1: Llavors, nosaltres des de Bombers sempre hem reclamat que una bona gestió forestal és el que arriba a apagar focs. No apaguem els focs a l'estiu, sinó els apaguem a l'hivern, i evidentment una bona prevenció és el que és el
0: de
1: que
0: de qui depèn la gestió forestal del parc de Garraf? O no sé si hi ha diferents administracions que entren aquí, Diputació...
1: És Diputació i Medi Ambient. Clar, tots tenim, o sigui, són dues visions diferents de
0: visió. Perquè quan des de Bombers demaneu aquesta gestió forestal i expliqueu que sou al territori, no? I dieu, és que el parc de Garraf ara, com tu deies, està molt descuidat, encara arrosseguem, encara es veuen, doncs, arbres caiguts de la dana, etcètera, etcètera. La resposta que us donen, quina és?
1: Bueno, de fet, no hi ha
0: resposta. No hi ha resposta.
1: O sigui,
0: silenci administratiu.
1: Entenem que és un cost econòmic important,
0: sí.
1: Però bueno, és el que diem. El cost econòmic potser és més car o és més elevat quan tot està cremant, no? Quan estem parlant de vivendes cremades. I a més, una de les peculiaritats que tenim al Garraf és que hi ha urbanitzacions dintre del,
0: sí,
1: que són les bases forestals, són urbanitzacions agregades, amb la qual està tocada la matèria combustible, i és un problema greu, no?
0: Parlem d'urbanitzacions sitgetanes o del Garraf, sobretot Canyelles,
1: Garraf,
0: no?
1: Garraf en total, o sigui, el Garraf és molt d'allò, Olivella, Canyelles...
0: Sobretot aquests municipis, que
1: exacte.
0: Saben que, diguem, han anat apareixent com focus, bolets, casetes com a bolets,
1: exacte.
0: Sense gaire, diguem, ordenació, no? Que és una
1: tal
0: cosa
1: qual.
0: Que ara miren de paivagar, els governs tant de municipis com Canyelles i Cubelles, però clar, ja hi són les cases, no?
1: Tot i que Olivella,
0: sí,
1: està fent els deures, o sigui, està fent les seves estratègies forestals, estan, o sigui, ho tenen bastant interioritzat, evidentment.

0: I, evidentment, estem, si no m'equivoco, estem en pla alfa 2 o 3. Em sembla que ahir havien activat el pla 3 al...
1: El 2, estem al 2.
0: El 2, val, no és que, és que ahir havien activat el pla 3 a Viladova, si no ho sé. Però bueno, que estem amb
1: situació plans de risc
0: alts. Llavors, evidentment, hi ha el risc. Hi ha avisos de que no es poden fer treballs forestals, perquè evidentment la maquinària pot detonar un incendi,
1: com
0: que
1: ha passat,
0: ja ha passat aquests dies. Ara, per sort, sembla que la campanya de sega ja s'està acabant, amb la qual tot el que són incendis de rostolls, que són molt, o sigui, molt dels detonants dels incendis, dels grans incendis forestals, això ja està més o menys controlat. Però que el perill ja hi és, i segueix estant el risc elevat d'incendis. De fet, avui estem a nivell 4 en el RAF, 4 sobre 6.
1: Per tant, sobretot prudència, no? Que la gent, la ciutadania, sigui prudent, sobretot aquella que visiti o decideixi fer sortides al parc de Garraf, sobretot prudència. Ja hi ha els cartells habituals que posen per aquestes dates, però sobretot prudència. Prudència, perquè una petitíssima espurna pot generar un gran foc.
0: Sí, o sigui, incendis forestals de manera natural n'hi ha. Però hi ha un mínim. Bàsicament, són la gran majoria d'incendis forestals són per ús de l'home,
1: sí.
0: O sigui, siguin provocats intencionadament o intencionadament per accident.
1: Però... Per tant, són evitables?
0: Sí, és el que hem dit. S'eviten, si més no, es poden evitar en gran part a l'hivern. O sigui, fent una bona gestió i una bona previsió.
1: Clar, jo no sé si els bombers d'aquí de Sitges, els bombers voluntaris d'aquí de Sitges, d'alguna manera hi ha festius que viviu una mica pendents de... el dia que surti l'espurna al Garraf.
0: Sí, és una cosa que... De fet, és una inquietud que té a tota la regió d'emergències d'aquí de la Sud. De fet, ja s'estan fent plans de prevenció, d'autoprotecció, i ara s'estava també treballant en intentar posar 3 punts d'aigua a la zona del Garraf d'aquí Sitges,
1: sí?
0: Perquè no en tenim. L'únic punt d'aigua que hi ha és d'una casa que estan construint de turisme rural, que té una bassa...
1: La de l'holandès, no?
0: Exacte.
1: La d'en Servatius, que van venir justament aquest any aquí a la ràdio, que saben que és, li diuen la casa de l'holandès, però és la casa nova.
0: Exacte.
1: I la casa vella, no? Que és la que està ara reformant en la pista, diguéssim, una de les pistes centrals, diguéssim, del parc de Garraf.
0: Aquí s'està gestionant amb molta col·laboració d'ells sobre el tema de,
1: sí,
0: de la bassa d'aigua, perquè és una piscina que antigament és una bassa d'helicòpter. S'està intentant, bueno, de fet s'està preservant aquesta bassa d'helicòpters. Ara en aquest moment està seca, ara entenem que en aquests mesos s'aplanarà, però bueno, serà l'únic punt d'aigua cèntric de la zona nostra de Sitges.
1: I s'està mirant de gestionar altres, de crear altres.
0: Hi ha
1: altres.
0: Dos punts més, que hi ha un projecte de poder construir una bassa d'aigua en cada punt. O sigui, en teoria hauria d'haver unes 3 basses d'aigua, tot i que aquesta de l'holandès no pertany a Sitges, perquè està a la banda
1: de l'Olivella. El que passa és que s'apaga...
0: Sí,
1: una banda del carrer... De fet, té 2 propietats, aquest home, que les dues gestiona, les dues, diem, dedicades al turisme rural. Una és terme municipal de Sitges, l'altra és terme municipal d'Olivella, que això també, ja ens ho va explicar en el seu moment, li genera també les complicacions administratives que té la Marinera. Però clar, entenc que això, són termes municipals diferents, tot i que és un mateix territori, en aquest cas comarca. Aquestes dues altres fonts d'aigua entenc que haurien d'estar dins del parc de Garraf, eh?
0: Sí, són dos punts que hi ha dos pous... que entenem que són dos pous oberts per, em sembla que és per Diputació,
1: sí,
0: pel control d'aigües, de salut de l'aigua,
1: sí,
0: del Garraf, i s'està treballant per intentar gestionar, a veure si...
1: Pot ser que hi ha un per allà, Camp Pere a la Plana?
0: Sí, Camp Pere a la Plana, i un altre està a la Plana Vella.
1: Ah, d'acord, i l'altre està...
0: No, a la Pleta, bàsicament.
1: Sí, a la Pleta, perquè alguns s'ubiquin per on estan els Budes, aproximadament.
0: Exacte, on està la bola de...
1: Ah, efectivament, perquè s'ubiquin aquells que no ho tinguin molt clar. Per tant, prudència, perquè, com deia ara en Jordi Rius, el parc de Garraf està molt descuidat. Parlaves d'aquesta necessitat de gestió forestal. Quan parlem de gestió forestal, entenem que neteja de sotabosc, neteja d'arbres caiguts, de què parlem?
0: Bueno, estem parlant de treball en el bosc, de neteja de sotabosc, de fer unes tales selectives.
1: D'acord.
0: Fa molts anys el Garraf, com tots sabem, va cremar,
1: sí,
0: i es va fer una reforestació a nivell d'helicòpter.

0: que és l'estil que es feia abans. Problemàtica d'aquesta és que sí que és eficient, però cauen llavors una al costat de l'altra. Si aquesta reforestació no es gestiona, evidentment queda combustible, o sigui, queden arbres una al costat de l'altra, que això és combustible amb potència. Amb la qual cosa, aquesta gestió forestal no s'ha fet i el sotabosc està molt brut. Nosaltres és de... Bueno, jo vaig promoure una iniciativa, la vaig deixar a l'aire, a través de l'Ajuntament, de moment encara no sabem com va.
1: L'Ajuntament de Sitges?
0: Sí, de poder fer el que es diu les cabres bomberes, no?
1: Sí.
0: Intentar gestionar tres pastors amb un ramat de 300 ovelles,
1: sí,
0: o cabres, i poder treballar amb això, no? Al final, les cabres sí que aquestes ni tenen festa, ni demanen...
1: I són els millors netejadors a sotabosc que hi ha, eh?
0: El problema que tenim això és que tot el que era la zona de conreu del Garraf, de vinyes i de més, això s'ha anat perdent. Tota aquesta zona de vinyes o de conreu que hi havia ara és massa forestal descontrolada, o sigui que no s'ha gestionat, i evidentment tenim molta més massa forestal que fa 20 anys o 30 enrere, perquè en tenim més, encara que sembli que hi ha menys vegetació, n'hi ha molta més, però abans es treballaven els boscos. De fet, hi havia llocs que es feia inclús carbó dintre dels boscos, no hi havia incendis, però perquè hi havia el sotabosc que estava net i hi havia una gestió. El treball la preservació del medi ambient i de lo que és l'entorn rural no va renyida amb el seu treball. O sigui, jo soc partidari de que un bosc ben treballat i ben conservat és un bosc sa, no? O sigui, per treballar, o sigui, per conservar un bosc, a vegades val la pena treballar-lo.
1: Clar, el que passa pastors ramaders aquí, perquè hi ha cabres i ovelles, n'hi ha algunes pel Garraf, però són pocs, no? Quants n'hi ha?
0: Perquè que jo sàpiga, només hi ha un pastor.
1: Hi ha un segur. Un que te'l trobes, eh? I et trobes les ovelles i les
0: feina.
1: Cabres fent feina, sí, que pasturen pel Garraf, però clar, seria l'incorporar-ne més, no?
0: És obvi que el treball de ramaderia cada cop està en desús, no és productiu, o sigui, no genera calés, o sigui, no et dona per viure, evidentment s'han de buscar alternatives, no? Una de les alternatives que havia plantejat, que està en estudi, és, ostres, doncs potser surt més a compte contractar a tres pastors
1: que portin aquí,
0: que no depenguin del que produeix el ramat, i d'aquesta manera preservem el que és els antics oficis, que seria ramaderia, i a més per doble treball fem neteja forestal.
1: I on ha quedat aquesta proposta?
0: De moment no sabria dir-te, està allà. Ja veurem ara si realment tira endavant, prospera o no prospera. Això ja no depèn d'altres.
1: Clar, és que saben que l'evolució, diguem, social que han tingut també, diguem, els nostres entorns, en el que, òbviament, aquests mosaics de cultiu han desaparegut, en el cas del Garraf, molts dedicats a la vinya, però cada vegada n'hi ha menys, i que també aquesta feina ramadera també està desapareixent, tot això ajudava a gestionar l'espai verd d'una manera natural i evitar després incendis. Tot això ha anat desapareixent. A més, ara hem sabut, també vam saber la setmana passada, que els cavalls de la Fundació Miranda, que també feien una feina de sotabosc, també han marxat del Garraf, en aquest cas per diguem, discrepança sobretot amb un vet de caçadors del Ribes Olivella, que aquest és un altre tema, el tema dels caçadors. Entenc que en temporada de risc d'incendis els caçadors estan més limitats?
0: Hòstia, aquí m'enganxes, perquè la veritat no sabia.
1: Això li preguntarem un dia al parc, perquè clar, al final és foc amb el que treballen ells, no? És veritat,
0: sí,
1: que...
0: de fet és una arma de foc, però clar, aquí no sé fins a quin punt...
1: Bé, ho preguntarem. En tot cas, el que anava, han marxat també aquests cavalls i rucs que tenien, que feien també una feina a sota bosc, és a dir, no només no ampliem aquesta gestió forestal natural, diguéssim, sinó que l'estem perdent, tot i que sigui per altres motius, no? Entenc que seria bo, no? És a dir, que augmentar-la, és a dir, que tornessin, que tenen intenció de tornar des de la Fundació Miranda, però
0: evidentment,
1: que seria bo.
0: Tot el que sigui treball, jo soc partidari que tot el que sigui treball agrícola ben controlat,
1: sí.
0: De fet, és que no és res inventat. Ens podem traslladar anys enrere. Aquesta problemàtica no hi era, i si hi era, no era tan intensa, no? Ara sí que, sí que ha canviat, el clima ha canviat, els incendis són molt més violents, són els que estem parlant dels incendis de sisena generació, que tenen molta potencial, amb molta força i corren molt
1: això
0: ràpid.
1: Això és degut al clima, a la situació climatològica, al tipus
0: de combustible, el tipus de, o sigui, el diguem que també el no treball del bosc ajuda, ja que no hi ha camps, amb la qual tenim molta més bosc, encara pot córrer més. El canvi climàtic, que encara que hi hagi molta gent desempenyada que no n'hi ha, és evident que hi és, ajuda molt. Tenim molts períodes de sequera molt més intensos. Tenim episodis puntuals d'intensivitat de fortes pluges, que és el que ens hem trobat aquest estiu. Amb això fa créixer combustible i, evidentment, doncs els focs corren el doble de ràpids. Sobretot amb aquest increment de calor que tenim, no? Perquè estem tenint aquests últims mesos, aquest mes estem tenint temperatures de 40-42 graus que pràcticament no s'havien trobat mai. Això és una nota de que les coses estan canviant i de més. Per contrapartida, segurament, quan tot això es refredi, entrarem a la inversa. Començarem amb el tema de les danes, les fortes pluges i tornarem amb un altre problema.
1: I serà un altre problema també pels bombers. Tot això amb uns bombers voluntaris de Sitges que sou en aquests moments quants?
0: Ara mateix estem en crisi.
1: Esteu en crisi,
0: estem en crisi. Hauríem de ser un total de 31-32 bombers voluntaris.
1: Sí.
0: I ara operatius en som uns 16.
1: Caram, però això és la meitat.
0: És la meitat, amb la mateixa feina o intensificant de feina.
1: I per què està passant això?
0: Bueno, està passant que, evidentment, estan sortint moltes places de bomber funcionari.
1: D'acord.
0: I molta gent aprofita el que és els bombers voluntaris com a trampolí d'impuls a bomber funcionari. Evidentment, tots els que ens arriben a entrar amb les noves tongades de promoció no arriben a entrar perquè fan l'oposició de bombers funcionaris i entren a funcionari. Això és una merma
1: que... Per tant, entren d'alguna manera fent-ho servir com a trampolí, per tant, al moment en què tenen l'opció d'entrar a opositar a funcionaris, opositen, agafen plaça i se'n van d'aquí. I deixen de ser bombers voluntaris. Per tant, estan un període curt, entenc, de temps.
0: Curt
1: no?
0: O no entren.
1: O no arriben ni
0: entren. Llavors aquest és el problema. Ara hem tingut una tongada de cinc persones que han entrat a... cinc persones que han entrat a Sitges, dels quals un no arribarà a entrar perquè ha tingut la sort d'entrar a bomber funcionari, i evidentment tenim un altre company del parc que porta molts anys amb nosaltres que també ha apropat la posició, amb el qual tenim una pèrdua, i en tenim tres que a veure el que aguanten.
1: Perquè per entrar bomber voluntari, què es necessita? Et demanen el mateix que per entrar bomber funcionari?
0: Fa un temps es demanava el mateix, pràcticament. Es demanava un examen escrit, unes proves físiques, unes proves mèdiques, es demanava pràcticament el que es demanava, potser no amb tanta intensitat com a bomber funcionari, però sí que es demanava molt. Arrel de que estem amb molta merma de personal i per fer, perquè tot això, tot aquest tipus de proves s'allargava un any i mig, mínim la convocatòria. Inclús havia arribat amb convocatòries que tardaven 4 anys en arribar.
1: Caram.
0: Entre que es feia prova de selecció i entre que es feia l'escola. Ara s'està intentant minimitzar aquest període de selecció, no fent un examen escrit, que fins ara es feia. Només fan les mèdiques, es fan les físiques, i llavors el que és en el període de l'escola és on es fa especialment hincapié en examinar-los, en apretar-los, perquè tot el que s'ha suprimit de la posició anterior, tot el tema de coneixements d'allò s'està
1: apretant molt. Es fa ja, diguem, en la pràctica, diguéssim, a l'escola.
0: Es fa les coses. És un any d'escola, és un any de teòrica pràctica i després són 250 hores de pràctica en parts de bombers funcionaris i voluntaris.
1: I la manera de solucionar això, perquè clar, hem de dir que Sitges té un parc de voluntaris, però no és l'únic, és a dir, a Catalunya hi ha molts parcs de bombers voluntaris, no sé quants sou en total.
0: Som fins fa poc érem un 60% dels parcs
1: clar,
0: eren voluntaris.
1: És que són molts, i hi ha territoris que sobreviuen gràcies a la feina dels parcs de bombers voluntaris, més enllà de les batalles ara que tinguin els bombers funcionaris amb la seva situació i la seva regularització. Però clar, quina solució té això? És a dir, una o dos, o fer-vos a tots, és a dir, que passeu a tots ser funcionaris, que no sé si és aquesta la solució, rebaixar, diguem, aquests filtres per... És a dir, com captes, si no ha de ser aquesta la solució, com captes l'interès de més gent a que entrin a formar part del cos de bombers voluntaris?
0: És complicat. Jo tinc les meves opinions personals, evidentment, i crec que hi ha sistemes, no? Hi ha sistemes per poder-ho
1: subsanar,
0: no? De fet, una de les idees que tinc jo, que evidentment sí. No se'm fa cas, però una de les idees que crec que sí que podia ser factible, i era matar dos ocells d'un tiro, és aprofitar els bombers voluntaris com a pas previ a bomber funcionari. Què vull dir amb això?
1: D'acord.
0: Fer una oposició única, oberta a tothom, per entrar a bomber voluntari, passar un període de 5 anys, 6 anys de prova, on hi hauria d'haver una avaluació constant de la persona que entra, perquè evidentment entrar a bomber no vol dir que siguis hàbil,
1: sí.
0: O sigui que siguis capaç, llistit d'aquesta feina, sí. Amb la qual cosa en el pas del temps ha d'haver un seguiment, i si després en aquest seguiment tot prospera i vol passar a la part funcionari, doncs llavors es fa una altra prova X per poder passar al cos de bombers funcionaris. Amb això tenim un període d'aprenentatge que seria a part de bombers voluntaris, i un cop entres a part de funcionaris i tens un bomber que ja porta 5 anys de rodatge, 5-6 anys de rodatge, i evidentment ja el tens...
1: Per tant, convertir d'alguna manera els bombers voluntaris com en unes pràctiques obligatòries a la carrera de bomber de funcionariat.
0: Bueno, jo sempre he dit que bomber és un ofici, i és un ofici que s'hauria d'aprendre des de baix. O sigui, és un ofici que... Bueno, sí, és un ofici que... Per poder treballar això, has d'haver treballat en el món laboral. Tenir estudis està molt bé, és necessari, però evidentment una persona que només ha estudiat no tindrà la facilitat de treballar amb eines i de agilitat mental a l'hora de ser resolutiu amb segons quin servei. No? Uh-huh. El que diu les idees de bomber justament es diu perquè amb un filferro i un xiclet... Parlant
1: sí, sí, sí, aconsegueixen coses, sí, sí.
0: Evidentment, amb el material que tens en el lloc on estàs, has d'aconseguir apal·liar una sèrie de coses que amb un entorn normal no faries, no? Llavors, aquesta agilitat mental, aquest saber treure les coses amb el mínim possible, doncs és el que realment...
1: Perquè entenc que ara tu pots passar a ser bomber opositar per bomber funcionari, tot sense passar per bomber voluntari, no?
0: Sí, sí,
1: clar,
0: tal qual.
1: I la teva proposta seria... que hi haguessin de passar sí o sí. Fer un període de 5 anys, no?
0: Sí.
1: Però això com unes pràctiques obligatòries o com un pas previ obligatori, no?
0: Evidentment.
1: De X temps que els permetés, doncs, aquesta pràctica, no? Agafar aquestes habilitats i després qui volgués continuar amb el tema funcionariat ho pogués fer, però ja amb una pràctica establerta.
0: Seria un model de fer-ho. O sigui, evidentment, fer aquest model has de ser una mica valent i ho has de patar tot i has de canviar tot el sistema. És una idea, és un model que jo tinc pensat des de fa molts anys, que evidentment crec, i com jo hi ha molts companys de bombers que pensen el mateix, de bombers voluntaris, i a més mantenies sempre tenies els parcs de bombers voluntaris plens, i a més tenies els parcs de bombers funcionaris plens, sempre tindries una cantera per poder anar renovant. Això seria una de les solucions.
1: Perquè clar, que sigueu ara 16... i no 31, 32, que seria la xifra inicial, què representa? Que esteu més hores? Què representa? Que arribeu a menys coses, òbviament? Què representa?
0: Més exigència per part del col·lectiu nostre del parc. Evidentment, tenim les hores que tenim. Tenim una conciliació familiar com tota persona, que més d'un cop crea problemes a casa, perquè el fet de a les 3 de la matinada o un dia que tinguis un cap de setmana, que tinguis festa, perquè tots tenim la nostra feina, el dia que tens festa, en vés de passar-lo amb la família, el passes al parc de bombers, això evidentment crea polèmiques en l'entorn familiar.
1: Efectivament, que... conflictes, sí, sí.
0: Exactament. Llavors, no és un entorn fàcil, és un entorn que realment és vocacional, no guanyem res per poder fer aquí, al contrari, hi ha molts cops que posem calés a la nostra butxaca. I
1: per tant, això surt de què? De l'amor a l'ofici?
0: Sí,
1: de
0: jo
1: què?
0: Crec que és vocació. Ser esperit de vocació...
1: Sobretot en casos, com entenc que és el el teu, en què no teniu aquesta aspiració, no sé si és el teu o no, però l'aspiració de passar a aquesta, a ocupar una plaça de funcionari.
0: Jo crec que tots els que hem passat a bombers voluntaris, o esquema bombers voluntaris, qui més qui menys sempre ha volgut guanyar-se la vida d'aquesta
1: manera.
0: D'aquesta manera, no? Jo, per mi seria el meu ofici, o sigui, és el meu ofici, és la meva passió. I ojalà pogués tenir plena dedicació i cobrar per això, i que si fos la meva feina, ojalà, perquè amb la qual podria posar una sèrie d'hores que fins ara doncs, potser les tinc més limitades, i evidentment podria promocionar més i podria uh-huh. donar més a si, no? No és el cas, però bueno, segueixo fent de bon voluntari, que per mi un bon voluntari és igual com un bon funcionari, exactament el mateix.
1: Bé, en la pràctica, l'incendi és el mateix, o hi ha diferències?
0: No, en sèrio no hi ha diferències.
1: És a dir, davant d'un incendi, davant d'un foc...
0: Ens quedem el cul tots igual.
1: Sou tots iguals, davant
0: sí,
1: del foc.
0: Sí, no, tots anem vestits igual, o sigui, tots tenim la formació sí, sí. O igual o similar. És més, l'avantatge o l'especial que té un bon voluntari és que cada bon voluntari té un ofici. Tenim des del nostre part tenim gent que són policies, tenim gent que són aparelladors, tenim gent que són pintors, paletes, sanitaris, jo en el meu cas soc sanitari, estic
1: sí,
0: treballant al SEM,
1: sí.
0: Tenim gent que són, o sigui, companys que treballen a bombers d'empresa amb temes d'automobilisme, amb temes de gasos, o sigui, hi ha un ventall ampli que, a més, de tenir la seva feina, aquest coneixement extra que tenen dels seus oficis el poden emplear a bomber, no? Llavors, amb la qual cosa, com que tenim unes mica d'especialitats, o podem aportar una part que és del nostre ofici a un benefici de lo que és el servei, bàsicament.
1: Uh-huh. Uh-huh. Doncs aquesta és la situació del parc de bombers voluntaris. A nivell de regularització, Generalitat o plegat, ha millorat res respecte als últims anys, que vau tenir una sèrie de mobilitzacions, reclams, tot plegat?
0: Bueno, aquí hi ha dos fronts oberts. Sí que s'han aconseguit coses, millores, s'han aconseguit que fins ara no teníem mútua, ara han aconseguit tenir una mútua, que de moment sembla que funciona, no poso la mans al foc, perquè sempre hi ha problemes, però bueno, almenys això sí que funciona. A nivell de material seguim exactament el mateix, estem amb uns vehicles de antiguitats de 25 anys, sempre recollim les sobres del que són els parcs de bombers funcionaris, però així els camions que estan descatalogats per bombers funcionaris passen a bombers voluntaris, o sigui, camions que no són aptes, en teoria, per treballar amb un
1: pare... Sou com el germà petit que hereta la roba del germà gran, no? Una mica és aquest el concepte,
0: Exacte.
1: Eh?
0: Exacte. Amb la qual tenim aquestes problemàtiques. A més, li sumem el problema que hi ha generalitzat de tant bombers funcionaris com bombers voluntaris de les equipacions dels EPIs,
1: sí?
0: Que cada cop que fem una intervenció en un incendi qualsevol, sobretot d'interiors i de que incendi dona uns problemes de contaminació. Ara, tot el tema de la contaminació i les malalties laborals s'està posant molt, uh-huh. molt al fil prim, evidentment per una millora del col·lectiu, i evidentment cada equip contaminat s'ha de portar a descontaminar i s'ha de donar un equip nou.
1: Que l'avisen. Si és un incendi,
0: surts
1: corrent, eh?
0: esperem que no. Doncs cada equip contaminat s'ha d'encapsular i s'ha de portar a una empresa de neteja. El problema és que aquesta empresa de neteja no està complint els paràmetres, no està donant equips de substitució i hi ha una merma molt important. Tots aquests equips ja estan més que caducats, s'estan envellint, s'estan retirant perquè estan molt deteriorats, i fins hi ha una previsió que han d'entrar, em sembla que són 4.000 equips nous, però fins l'any que ve. Clar, fins llavors tenim aquesta problemàtica. I bueno, part dels problemes que tenim en el col·lectiu és això, no? Hi ha casos que si tu no tens l'EPI adient, evidentment no pots participar.
1: Per tant, entenc que bàsicament és manca de recursos, no?
0: Manca de recursos,
1: que això, la traducció és manca d'inversió.
0: Exacte.
1: La traducció és aquesta, eh? Manquen recursos perquè manca inversió. Inversió, una inversió que ha de fer al departament i que té fronts, també té molts fronts oberts, eh? Unes són els voluntaris, l'altra són els funcionaris que ara demanen, entre altres coses, aquest tema dels EPIs i tot aquest material de seguretat també el reclamen. I un parc de bombers a Sitges que el parc té està renovat més o menys recentment, no?
0: No? No. Una de les problemàtiques que tenim en aquest parc és que el parc està molt deteriorat.
1: D'acord.
0: Fa anys que estem demanant la remodelació del parc.
1: Sí.
0: Conjuntament amb l'Ajuntament hem aconseguit que ens donessin la part dels escoltes que teníem
1: sí.
0: al costat.
1: Sí,
0: ara
1: exacte.
0: Ara forma
1: sí.
0: part del parc de bombers, però evidentment aquest parc, o sigui, aquesta part s'ha de remodelar. Hem anat intentant fer-ho nosaltres a mesura que podem amb el pressupost que tenim, que no en tenim, que és zero, però evidentment no arribem. I les mancances del parc ara són enormes.
1: Com ara quina? Posa'm algun exemple. És a dir, què és el primer que... Si ara et donessin pressupost, via lliure, què és el primer que faries?
0: Pues remodelació de l'edifici.
1: L'edifici, eh?
0: Sencer. O sigui, tenim viseres que estan caient, sistemes elèctrics que estan obsolets que no compleixen normativa, no complem les normatives de part mixta per nois i noies, tenim problemes de plagues...
1: Això depèn d'Ajuntament?
0: Depèn d'Ajuntament i depèn de Generalitat. Aquí hi ha un... O sigui, Generalitat fa cosa d'uns anys ha dit que no pot posar mà si l'edifici no està cedit a la Generalitat. Ara estem en tràmits de que això es pugui fer. Per tal,
1: l'edifici en sou és municipal?
0: És municipal. Llavors han de fer la cessió d'ús a la Generalitat i llavors la Generalitat, en teoria, podria començar a
1: portar la mà. És a dir... L'excusa que posa Generalitat és que no intervé perquè l'edifici no està en cessió d'ús.
0: Exacte.
1: L'Ajuntament no fa la cessió d'ús per alguna qüestió?
0: Estan en tràmits.
1: D'acord.
0: Es farà. Anteriorment hi havia un conveni amb l'Ajuntament, que un compromís que l'havien de remodelar ells. De fet,
1: sí. Sí.
0: S'havia entregat pressupost.
1: És que jo recordo això, per això havia preguntat. I això no ha anat endavant.
0: Això ha tirat, s'ha intentat tirar endavant per motius de...
1: cada
0: polítics
1: sí, sí.
0: i de més i d'enteniments quan es proposava una proposta les oposicions deien que no. Bueno, històries de pressupostos i de més que aquí no entraré perquè no, tampoc hi entenc.
1: No, bueno, que no tenim pressupost, bàsicament. Quan no tenim pressupost vol dir que tot són modificacions de crèdit i vol dir que molts dels punts es tomben perquè hi ha una oposició en aquests moments majoritària i per tant si mai sortís aquesta proposta, que ara no recordo si va sortir mai i es va tombar, no tiraria endavant.
0: De fet,
1: per tant
0: aprovat...
1: hi havia un cert compromís, entenc, per part de l'Ajuntament de fer-se càrrec de
0: exacte.
1: La reforma.
0: Ara la Generalitat ha dit que si hi havia aquesta sessió ells es farien càrrec del 100% de la reforma,
1: sí.
0: Tot i que els plans ja ho tenim tots
1: fets. Està pressupostada aquesta reforma?
0: No. Hi ha els plans fets, però hi havia un pressupost estimat d'un milió, un milió i mig que es deia d'euros. Ja veurem a veure el que invertiran o el que es deixaran d'invertir, però bueno, que era el que hi havia posat.
1: Això seria el més urgent que necessita ara mateix el parc de bombers?
0: Bueno, és això i personal.
1: I personal.
0: Evidentment, el més urgent és personal i bueno, és que és tot. És que tenim infraestructures velles...
1: Però clar, com ho diem? És a dir, perquè clar, necessiteu personal i personal certament qualificat i amb un punt de voluntat d'ofici, no? I de vocació.
0: Exacte.
1: Perquè clar, no val qualsevol per ser bomber.
0: No,
1: això no són, no sé, no són unes pràctiques per, no ho sé, ara no vull fer comparacions que són odioses, però... clar, com cridem el personal? Quina és la crida que es pot fer?
0: Bona pregunta, és complicat. És complicat trobar gent que evidentment vulguin donar part de la seva vida amb el que és el tema bombers, perquè és el que hem dit. Hi ha una conciliació familiar que s'ha de cuidar, evidentment, a menys que hi hagi...
1: Clar, algú... és que abans això era com més fàcil, no? Perquè
0: exacte.
1: Una no hi havia tampoc aquesta consciència de conciliació familiar, abans no era més tan compartida entre homes i dones, cosa que ara sí. Probablement tampoc no hi havia aquesta necessitat tan gran que tenim ara com de desconnexió i de vacances i d'alliberar-nos, no? La vida funcionava diferent
0: sí,
1: abans,
0: no? Sí, no estàvem tan estressats, ara... el tema del treball és una problemàtica, perquè cada cop ens collen més, evidentment els gastos també impliquen que hagis de treballar no en un lloc, sinó en diversos llocs, amb la qual cosa el teu temps lliure encara merma més, i si a més ho has de convertir en bombers, encara és molt més difícil, no? Tens una plena dedicació. Plena.
1: Però hem de dir que, si per casualitat algú que ens escolta té una mínima vocació de bomber o de bombera, allò que li ha cridat sempre l'atenció, pel que sigui no ha tirat endavant, no ha fet el pas, el que sigui... és el moment. No? És el moment.
0: És el moment. Estan sortint ara ja una convocatòria, hi ha una convocatòria de 300 places.
1: D'acord.
0: A partir del setembre, segurament. I cada any hi aniran sortint. Aquí hi haurà 4 places otorgades a Sitges. I en total hi haurà 300 places a tota Catalunya. El bo que té aquest parc, o la peculiar que té aquest
1: Vinga,
0: parc més, que és,
1: fem la crida
0: és
1: per que sigui la part atractiva, no? Una és Sitges, no?
0: Això, evidentment, és un parc de bombers voluntaris que té sortides, o sigui, és un parc que es treballa.
1: És a dir, que no et quedaràs allò al parc sentat,
0: no t'avorriràs. És un parc que, a més, són parc GEM, que això vol dir que és grup d'emergències sanitàries, mèdiques, perdó, amb la qual tenim infermers i hi ha previsió que entrin 4 infermers, 3 infermers i un metge. Aquesta és la previsió. I a més de tot això, dels serveis, de tots els serveis que tenim a nivell de bombers, d'incendis, prevenció, inundacions i demés, accidents, etc. Tenim un atractiu que és el tema del salvament aquàtic. És un parc que és aquàtic, és un parc que és ara com ara està tirant molt amb el tema del salvament aquàtic. És el primer parc de Catalunya que té una moto de salvament aquàtic. Som sigut bastant pioners en aquest tema. I, bueno, és una branca nova, és una branca que dona molt atractiu. I, bueno...
1: I acabo, deies, no ens avorrim. Per tant, si algú s'està pensant, no s'avorrirà.
0: No s'avorrirà.
1: No us avorriu perquè la majoria de sortides són per...
0: Bueno, tenim de tot, som variopintes, eh? Tenim des de focs de vivenda, d'habitatge, obertures d'habitatge, accidents de trànsit, ja que tenim aquí l'autopista, tot i que això ha baixat molt, focs forestals, sí que estem tenint un increment de salvaments aquàtics, en aquesta setmana hem tingut 3-4 activacions de salvament aquàtic.
1: Aquí, a Sitges?
0: Aquí, a Sitges, sense anar més lluny.
1: Caram!
0: Abans d'ahir vam tenir una embarcació enfonsada aquí davant de les costes de Garraf, del poble de Garraf, i van sortint coses, gent que no apareix, que la gran majoria solen ser falses alarmes.
1: D'acord. Però la sortida s'ha de fer, la sortida s'ha de fer.
0: Llavors, doncs...
1: Allò que hi ha, aquell, no sé si aquella fake o aquella cosa d'estreure gatets dels arbres, això que ara passa...
0: Yes. Des de gatets fins a rates dintre un vàter, cap problema, el que faci falta.
1: Rates dintre un vàter? També truquem els bombers per si tinc una rata dins un vàter, quin fàstic,
0: per favor.
1: El tema
0: de bombers, és que el problema del tema de bombers és que quan tens alguna cosa que no saps què fer, aquí truques.
1: Els bombers.
0: Truques els bombers, no? Perquè en teoria fem tot des de servei d'apicultura en llocs públics, no privats sinó públics, que hi ha una dotació d'apicultors que està a Sant Climent, fins a qualsevol cosa, no? des de l'entorn aquàtic, accident, sanitari, animals, tot una mica.
1: No es tracta de trucar-los quan estiguin avorrits, no es tracta d'això, perquè això de que els bombers serveixen per tot, home, potser sí, però caram, entenc que té que haver prioritats, perquè clar, quan us arriba un avís a bombers o us truquen, entenc que sempre dieu que sí. O hi ha alguna... Entenc que hi ha moments en què heu de derivar a dir, no? Aquest no és un assumpte nostre.
0: Aquí hi ha un filtratge. Aquí hi ha un filtratge que normalment sempre les trucades arriben per 112 i allà hi ha un filtratge. O sigui, del 112 passa a la nostra central i el nostre central també filtra.
1: D'acord.
0: Si entra directament a la nostra, des de la nostra central, des del nostre parc, evidentment hi ha coses que es poden fer i hi ha coses que no. Obertures d'habitatge, només podem fer obertures d'habitatge si hi ha un perill
1: algú a dintre,
0: si hi ha algú dintre tancat, si hi ha algun olla al foc,
1: si t'has deixat les claus a dins i no pots obrir però no hi ha ningú,
0: això és cosa de manyà. Hi ha coses que les poden
1: tocarà
0: fer,
1: pagar coses, tocarà pagar, no vindran els bombers, et tocarà pagar un manyà pel descuit,
0: tal qual. Llavors, doncs, evidentment hi ha el 90% dels serveis que ens truquen solen sortir.
1: D'acord.
0: Sí que és cert que hi ha serveis que arribem allà i no podem actuar. Ens truquen d'esgotaments d'aigua. Nosaltres només podem esgotar aigua si hi ha un nivell X, perquè si no les bombes no aspiren. Però sí que hem fet serveis tècnics de que rebentons d'aigua, fem el primer cas urgent i després...
1: Quin és el telèfon dels bombers de Sitges?
0: És el...
1: Ara el sabem. A veure si se'l sap.
0: 51. Però el seu és trucar al 112. Sí, perquè...
1: perquè així hi ha més filtre, diguéssim. Bàsicament... I sobretot perquè et dirigiran millor, depèn de l'atenció, és probable que el 112 digui no, no, això no és una qüestió de bombers, és una qüestió de X, de... i ho faran d'una manera professional.
0: Sí, la recomanació és trucar 112, però 112 recull la trucada i allà s'hi fa, i ja deriven, depèn quin tipus de trucada d'emergència sigui, ells deriven de bombers, si cal activar a policia, activen policia, si cal activar SEM, activen SEM, i ja ho fan a la vegada. Sí que és cert que la trucada sembla que se ralentitza molt, perquè fan un interrogatori del tercer grau, però, evidentment, és per extreure informació.
1: Però després es corren molt i van molt ràpid, que tot i que portin vehicles heretats dels funcionaris amb 25 anys, corren.
0: Fem meravelles.
1: Exacte. Jordi Rius, moltíssimes gràcies. Un plaer i bon estiu.
0: Igualment, gràcies per donar-nos a Valtros per donar-nos a veu i vot.
1: I tant de bo no sigui aquest any l'any de l'incendi del Parc de Garraf, i tant de bo accelerin amb això de la gestió forestal i puguem evitar aquest incendi que ja fa molts anys que es diuen algun any arribarà, algun
0: Esperem
1: any arribarà.
0: No
1: Esperem que aquest any no sigui. Gràcies, un plaer.
0: Gràcies, Valtros.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Les 10 i 28, ja no estem en etapa escolar, ara estem de vacances, però encara ens arriben algunes notícies relacionades amb formació acadèmica, en aquest cas amb premis relacionats amb el món acadèmic. En aquest cas es tracta del primer premi de la Universitat de Barcelona al millor treball de recerca de batxillerat en la modalitat de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals amb el seu treball Sitges, un festival fantàstic, elaboració d'un documental sobre el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. I qui és l'autora d'aquest treball? Doncs la ribetana Wanda Falkowska. Què tal, Wanda?
1: Hola.
0: Bon dia, benvinguda. Escolta'm, quan et van donar aquest premi?
1: Me'l van donar al principis de juliol, fa com dues setmanes.
0: Molt bé, ha estat el treball de recerca, no?, de batxillerat, no?, que has fet. Per què un treball sobre el festival de cinema? Entenc que ets fan, que és seguidora del festival.
1: Doncs fa dos anys, gairebé dos anys, quan tocava escollir el tema del treball de recerca,
0: sí,
1: volia combinar les coses que m'agradaven, que és el cinema principalment, però tant des del punt com a espectadora com a creadora. O sigui, jo en treballs d'institut, que ni calia fer vídeos, sempre acabava fent vídeos. He fet sobre el cicle de l'aigua, sobre vaquers, sobre detectius. Llavors aquest és com el meu projecte més gran fins avui.
0: Mm-hmm.
1: I combina doncs, un festival que va sobre espectadors, però des del punt de que jo estic creant una obra sobre ell, és com una combinació de les dues parts del cinema que m'agrada.
0: Que t'agrada, no? I explica'ns de què va. Es tracta de l'elaboració d'un documental, eh? Tu has fet un documental sobre el festival, però de què parles en aquest documental?
1: Doncs, el treball de recerca cal que hi hagi un punt de recerca,
0: sí,
1: però el meu treball és més de creació, perquè hi ha altra gent que fa experiments i coses així. Jo el que he fet és, en el meu treball escrit, explicar primer el que he après sobre Sitges i després el meu procés de creació.
0: Uh-huh.
1: I el documental encara no l'he acabat, tinc el tràiler, te'l puc passar també.
0: Home, sí, passa'ns el que el mirarem.
1: I hi ha diverses seccions, perquè jo he entrevistat a totes les persones que he volgut, han acabat sent unes 30 persones, i hi ha temes com l'història, que ja té gairebé 60 anys, o sigui, per exemple, he pogut parlar amb el fill d'un dels fundadors. Llavors he fet un recorregut per tota la història, també hem parlat de l'actualitat, del futur.
0: Sí.
1: Després tenim el funcionament una mica de quines seccions hi ha, els voluntaris, activitats paral·leles...
0: Per tant, és un documental en el que expliques una mica com és i què és el festival, no? Parles una mica de tot, és a dir, no et centres en una única qüestió, no et centres només en la programació o no et centres només en els treballadors, sinó que parles en general del festival.
1: Sí, fins i tot... Això potser us interessa. Parlo de la connexió del festival amb Sitges, que és molt important. Molta gent que hi treballa són sitgetans.
0: I això no ho sabies fins... És a dir, d'alguna manera t'ha permet descobrir això? T'ha permès descobrir tot això? És a dir, has descobert realment fent aquest documental?
1: Sí, perquè jo realment abans de fer aquest documental sí que havia anat al festival algun cop com a espectadora, però mai m'hi havia endinsat. I ara... doncs sé tot el que m'han explicat, que són moltes coses, i també he fet investigació pel meu propi compte.
0: Un documental que entenc que tens intenció d'acabar-lo.
1: Sí, ara estic en això. Per exemple, just ahir estava fent... Perquè el festival organitza un concurs d'aparadors, de decoració.
0: Sí.
1: Una de les persones amb les quals vaig parlar, el Jordi Bassols, que és voluntari veterà, el seu pare, als 90, tenia una botiga de roba i ell de petit el convencia per crear aquests aparadors i feia unes decoracions molt boniques. Ell ha acabat sent enginyer, llavors feia botons, coses interactives i sempre guanyaven entrades per festival següent, però jo també vaig voler buscar exemples més moderns i, per exemple, ahir vaig contactar amb una botiga que vaig trobar a internet que es deia Cinco Elementos.
0: Sí.
1: Que és d'aquí,
0: sí.
1: Immediatament em van passar fotos, o sigui, en general estic molt sorpresa per tota la col·laboració que he trobat. Tanta gent m'ha donat el seu temps, el seu material, i sense ells no hauria sigut possible. I també per ells vull acabar el documental.
0: Per la participació, no? Per la predisposició, entenc, de tota aquesta gent de Sitges, no? Que entenc que t'ha volgut col·laborar amb tu amb aquest treball. Quan et van donar el premi, què creus que és el que hem valorat del premi? Tu què creus que és el que hem valorat?
1: Doncs la cerimònia és de totes les facultats de la UB, hi ha moltes, però abans de donar el premi de cada facultat van parlar una mica dels seus criteris i llavors doncs, van descriure que els interessava doncs, un llenguatge desenvolupat, diferents seccions, etc, que jo suposo que el meu treball ho tenia, i van dir que van ser presentats 17 treballs d'aquesta facultat i va haver-hi 5 premis. Suposo que el meu és el que van considerar més adequat, més adient al que buscaven, perquè vaig guanyar el primer premi.
0: Escolta, amb tu et vols dedicar això de l'audiovisual?
1: Sí, fa poc m'he matriculat ja a la Universitat Pompeu Fabra.
0: Comunicació audiovisual?
1: Sí.
0: Perquè aquest any començaràs la universitat, aleshores, sí. Per tant, entenc que és una molt bona estudiant perquè demanen nota per comunicació audiovisual a Pompeu Fabra, no? Sí, és una nota elevadeta.
1: La nota era 11, la nota d'ETA era 11,7, sí? Però jo ja tenia matrícula d'honor, així que...
0: La Wanda és una estudiant excel·lent, per tant, entenc que comences amb il·lusió, però més enllà de que vulguis estudiar comunicació audiovisual, entenc que tens crec que t'hi vols dedicar això de l'audiovisual en la part creativa?
1: Sí, o sigui, el bo dels estudis de comunicació audiovisual a la Pompeu és els primers 2 anys fas una mica de tot, fins i tot toques ràdio, en tele, i després ja pots decidir-te una mica direcció, escriure guió, i jo encara no m'he decidit, però per això tinc aquest temps.
0: D'acord, però tot estaria bé, és a dir, de moment tot t'agrada d'aquest món, eh?
1: Sí, perquè quan estava fent el documental realment vaig haver de fer una mica de tot.
0: I t'agrada la ciència-ficció, entenc, també?
1: Sí, m'agrada la ciència-ficció. O sigui, és que el Festival Fantàstic és ciència-ficció, fantasia, terror, que són tots els que en general que més m'agrada.
0: És el que a tu t'agrada, no?
1: Sí.
0: Doncs això, i ho barreges amb audiovisual, diguem que estàs al teu paradís, no?
1: Sí.
0: Al Festival de Cinema. Et planteges, per exemple, no sé si has estat mai voluntària del festival?
1: No, però m'agradaria ser-ho algun any, potser el que ve.
0: Perquè saps que, com que tu deies, que obren, diguéssim, convocatòria a molta gent, no només de Sitges, sinó del territori i més enllà, a que participin en alguns treballant i altres com a voluntaris, que la figura dels voluntaris al festival és molt important, ho hauràs descobert també, no?, durant aquest documental.
1: Sí, tinc una secció sobre voluntaris, sobre com van començar i com estan connectats amb els voluntaris dels Jocs Olímpics a Barcelona.
0: Sí, sí, exacte, aquí, que és quan va començar tota aquesta història del voluntariat, va començar sobretot això amb les Olimpiades l'any 92. Per tant, d'alguna manera, no sé si sents que aquest serà el teu... Tu has dit, he fet molts vídeos, molts treballs de vídeos durant el curs, però no sé si sents que aquest serà el teu primer gran treball?
1: Sí.
0: Audiovisual? Sí? Tens una mica aquesta sensació?
1: Sí, per això, o sigui, hi he dedicat molt de temps i tinc molta il·lusió d'acabar-lo, perquè...
0: Quan durarà? Tens previst que duri quan?
1: Un dels meus problemes és reduir la durada.
0: És que això és de les coses més difícils.
1: Sí, no sé, és que hi ha tantes coses tan interessants que m'han explicat que potser el divideixo en 2 parts. Perquè com ja, o sigui, és que no, ni acaben d'explicar les seccions.
0: Per tant, estàs ara valorant, no? Entenc que retallar, no? Treure coses és el més difícil, no?
1: Sí, perquè si tens 30 hores de...
0: Què és el que has descobert fent el festival que més t'ha cridat l'atenció? Fent aquest documental, perdó.
1: Doncs he conegut a molta gent que m'han explicat anècdotes divertides, també, no sé, és com que l'he vist de moltes formes al festival, de forma més personal, més oficial, perquè he parlat amb l'organització, he pogut anar a l'oficina del festival. Durant el festival em van donar una acreditació per poder gravar, entrar a tots els llocs que volia. Vaig parlar amb gent convidada, directors de cine.
0: Amb què graves? L'has fet amb el mòbil? Amb què ho fas?
1: No, tinc un equip bastant potent, o sigui, que vam anar comprant. Tinc 2 càmeres principals, amb trípodes, també tinc micròfons, o sigui, ho estic fent el millor que puc.
0: Tot això és inversió teva, eh?
1: Sí, bueno, i de la meva família.
0: Vaja, sí, sí, vull dir que és particular, diguéssim, la inversió,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, però això es queda i ho podré utilitzar.
0: Clar, clar, clar, no, això serà ja per tu per sempre, no?
1: Sí.
0: I entenc que amb la intenció... Tens altres idees de documentals o de projectes audiovisuals en el cap?
1: A veure, jo miro moltes pel·lícules i sempre veig coses que m'inspiren o m'agraden. Ara mateix no tinc res en concret perquè estic concentrada en acabar
0: amb aquest
1: això.
0: Documental. Però, per exemple, t'agradaria mai fer ficció?
1: Sí, perquè... Jo crec que és el món de crear un documental i crear ficció és molt diferent, perquè tens un guió i l'estàs seguint. Potser d'una forma és més fàcil, perquè el documental és agafar coses que no controles i crear una narrativa. I aquí ja la tens creada d'abans. són mons molt diferents, llavors també m'interessa experimentar l'altra part.
0: Però entenc que ets consumidora de ficció, no? I consumidora de ciència-ficció, a més, de fantasia, terror, tot plegat, i t'hi veus això, dirigint, per exemple, una pel·lícula, sent directora d'una pel·li de terror, o no sé si ets més de terror, més de fantasia, de ciència-ficció...
1: És que m'agraden les tres, tí.
0: Ha vingut vestida negra, ja els he dit que és bastant el perfil de seguidora del Fantàstic, que això t'ho han explicat, no? Que són com que va amb la polsareta del Fantàstic, amb diverses polsaretes del Fantàstic, vull dir que segueixes bastant el patró, diguéssim, del seguidor, la seguidora fidel del festival. Aquesta afició la comparteixes amb algú o és una afició que et neix a tu sola i després has anat entenc coneixent la gent?
1: Els meus pares són també de la mateixa espècie. I també...
0: De la mateixa espècie.
1: I també, una curiositat, fa poc vaig anar als Pirineus,
0: sí,
1: a Espot, i una senyora de l'hotel veig que porta una samarreta de personatges de terror, Chucky, sí, de Scream, li pregunto, coneixes el Festival de Sitges? Em diu, vinc cada any amb la meva mare, que ve des del principi. O sigui, aquests fans del Fantàstic es troben fins i tot en els racons més remots,
0: sí,
1: de Catalunya.
0: Sí, sí, i fins i tot fora de Catalunya. Digue'm alguna pel·lícula que t'hagi marcat.
1: A veure...
0: O que alguna que recordis, sí, allò especialment, que digues, va, aquesta sí l'he vist, o que igual l'hagis vist moltes vegades.
1: Sempre quan fan aquesta pregunta se t'oblida tot, però jo puc, no sé, a mi m'agrada molt Donnie Darko o la saga de Chucky, perquè és com... M'agrada la barreja d'humor i terror.
0: Uh-huh.
1: Que, per exemple, l'any passat va ser com el tema del Festival de Sitges,
0: sí,
1: que el logo era una calavera amb,
0: sí,
1: amb un nas de pallasso.
0: Sí, sí, sí, sí. Has vist la imatge del cartell d'aquest any?
1: La què?
0: Has vist el cartell d'aquest any, de l'edició d'aquest any?
1: Sí, que Carrie...
0: Has vist la pel·lícula de Carrie?
1: Sí.
0: I no has tingut por? La pel·lícula de Carrie d'humor en té poc, eh?
1: Ja, però no, a mi les úniques pel·lícules que no m'agraden són que tenen com crueltat, però
0: d'acord,
1: sense explicació.
0: D'acord, com quan és un excés de crueltat, no? Que
1: sí,
0: dius, no, que sense justificar, diguéssim, no?
1: Sí, però si és com més...

0: Per exemple, el viatge a la Lluna, coses així. També m'interessa.
1: És a dir, t'interessa tot el que té a veure amb el món audiovisual, tot el que té a veure... Tu creus que això, perquè això et ve de... O sigui, això et neix dels pares, et neix d'aquesta proximitat amb Sitges i el festival? És a dir, no sé si creus que d'alguna manera el fet de viure a Ribes, estudiar a Ribes i tenir aquest festival tan a prop ha ajudat d'alguna manera a que la teva afició fos més forta cap a aquest cinema, que òbviament no ha de determinar res, eh? Però no sé si creus que t'ha ajudat això.
0: Principalment, això també ho he parlat en el meu documental, un fan del Fantàstic és que creix veient aquestes coses i això se li queda dins fins al final de la seva vida. Llavors, la part principal és consumir aquest tipus de material, però tenir Sitges al costat, òbviament, ajuda i, doncs...
1: Qui va ser la primera persona que et va posar una pel·li de fantàstic o de terror? Van ser els pares? I
0: Sí.
1: recordes quina?
0: És que jo...
1: O de les primeres pel·lis, allò, les primeres pel·lis de terror que vas veure, potser. O així de fantàstic, que diguis... Perquè entenc que aquí els pares han ajudat, no?, d'alguna manera. És a
0: Sí.
1: dir, si ells també són seguidors i fans d'aquest tipus de cinema, no?, en determinat moment haurien de dir, va, Wanda, ja tens edat per veure aquesta pel·lícula, l'anem a veure.
0: No me'n recordo de cap pel·lícula específica, però me'n recordo quan jo m'anava a dormir i els meus pares ja es posaven a veure pel·lícules, no sempre de terror, per exemple, la primera de Avatar,
1: Sí.
0: una nit jo no podia dormir i em vaig quedar a veure-la amb ells. I bueno, també jo crec que hi ha incidit al món dels videojocs, que no té molt a
1: D'acord.
0: veure amb el Festival de Sitges, encara que fins i tot una de les entrevistes vam acabar parlant de la intersecció, perquè el cine té a veure amb la literatura i amb els videojocs també, o sigui, està tot interconnectat. Llavors jo ja de petita jugava a videojocs que, per exemple, ets una, com es diu, una cheerleader,
1: Sí.
0: una animadora que mata zombis amb una motoserra gegant.
1: Clar, i era bastant terrorífic això, eh? Bastant de ciència-ficció. Has pogut entrevistar el director del festival?
0: L'Àngel Sala,
1: I què
0: sí.
1: tal?
0: Doncs va ser interessant, va ser una de les primeres persones que vaig entrevistar, la segona. La primera va ser la Mònica, que és l'altra
1: Sí, la
0: directora.
1: directora de la fundació, sí.
0: Amb dos, també el Diego, que és com forma part de l'equip de
1: Sí.
0: direcció. És que els tres es nota que viuen pel cine. És que l'Àngel m'ho va explicar, que és que si et dediques a això és tota la teva vida, són hores. Per exemple, tenen contacte amb altres festivals a l'altra punta del món, tenen videotrucades a les 4 del matí. Va ser molt interessant. I ell fins i tot tenia una reunió o alguna cosa, estaven picant a la porta perquè estava fent l'entrevista a l'oficina del festival i ell m'estava dient, no, no, tranquil·la, acabem, perquè suposo que li interessa parlar del seu festival.
1: Però també, no sé si també et sents afortunada en aquest sentit, no? És a dir, que però no sé si tots els directors del festival són tan accessibles, no? Com entenc que ho ha estat aquest, no? Amb un estudiant que imagina't la quantitat d'entrevistes que li demana a l'Àngel Sala, que per cert, la setmana vinent, el divendres, els tindrem aquí a l'Àngel i a la Mònica, perquè, com sempre, molt amablement passen per la ràdio cada any abans de festival. Per tant, t'hi veus, Wanda? T'hi veus
0: Sí.
1: en aquest món, eh? T'agradaria.
0: La setmana que ve, quan els vegis, pregunta'ls si se'n recorden de l'entrevista.
1: Sí, els i tant que els hi preguntaré, a més, els hi preguntaré també perquè no sé fins a quin punt és esperançador també per un sector que òbviament funciona molt bé, perquè el festival funciona com un tret, cada any fa rècord de vendes, etc, i d'entrades i tot plegat, però també és esperançador, entenc, veure joves com tu, Wanda, que us interesseu per aquest món, per aquesta secció, que voleu formar part d'aquesta indústria, de la manera que sigui, no? Encara ets jove i encara has de decidir si creant, si escrivint, o de quina manera, no?, voldràs formar part, però tens clar que vols dedicar-te a aquest món, no? I que d'alguna manera et vols que la teva vida laboral vagi en la direcció del cinema de ciència-ficció i del món audiovisual, no?
0: Sí.
1: Ho tens claríssim. Fa molt de temps que ho tens clar, això?
0: A veure, jo... A mi em costa una mica decidir-me per un sol camí, però he decidit per estudiar això, per poder endinsar-m'hi, conèixer gent, i jo suposo seguir per aquest camí, i també m'agradaria seguir doncs, al voltant d'aquest festival, perquè ja que he après tant, he conegut a tantes persones, doncs no me'n vull separar.
1: Clar, quines alternatives et barallaves, diguem, allò de, si no era comunicació visual, què et plantejaves? Dius, em costa molt triar, no? Perquè entenc que t'agraden moltes coses.
0: També m'agrada la història. O sigui, jo, per exemple, a la selectivitat pots fer examinar-te o de filosofia
1: Què has
0: d'història.
1: fet, l'humanístic? Què has fet de
0: Sí,
1: l'humanístic?
0: humanístic. I vaig escollir, doncs, història. Però he escollit al final audiovisuals perquè

0: És una cosa que, encara que no en l'àmbit professional, sí que ja tinc pràctica, ja he provat una mica de tot, o sigui, de fer la
1: I
0: idea i
1: tot el que fa, tot el que
0: realitzar-la.
1: fas a nivell de documental i a nivell de treball audiovisual, tot és autodidacta? Has après tu sola a fer servir la càmera? Has après tu sola a editar vídeos? Ho has fet tot de manera autodidacta o t'has format d'alguna manera? Has fet algun curs?
0: No tinc cap formació així oficial. El meu pare ja sabia una mica, encara que no ha treballat d'això, però sí que m'ha ajudat doncs, a entrar en el món. Però a internet també hi ha moltes coses i al final aprens fent. O sigui, editar, jo ja he passat per alguns programes d'edició amb els seus problemes tècnics, perquè, per exemple, quan tens un projecte tan gran i és un ordinador de casa, és potent, però al final,
1: Costa, no?
0: sí.
1: No, costa que d'alguna manera, perquè clar, s'ha de treballar molta imatge, tot això pesa, ocupa espai, no? L'ordinador, si no és molt potent, va molt lent, no? I cada
0: Sí.
1: petita modificació que fas d'una imatge tarda molt de temps, no? A la que has de fer el render final pots estar-te hores, no? Vull dir que
0: Sí.
1: d'aquí també, una mica també aquí entenc que segurament ho posen en valor i també d'aquí aquest premi, no? De que amb els mitjans que disposeu els joves, no? Que són mitjans d'usuari, no? Tingueu capacitat de fer aquest documental. Per tant, tu el que vas presentar va ser el tràiler. O què vas presentar el
0: Sí,
1: premi?
0: vaig presentar el meu treball escrit, que és el que sempre
1: Sí?
0: s'entrega, que té l'enllaç al meu tràiler. Jo suposo que ho van llegir i el van veure.
1: Perfecte, tens entrades ja, bueno, entrades, sí, no sé si tens entrades ja pel Festival de Sitges, de cinema, o t'has vist ja alguna cosa, has vist, bé, s'han anunciat alguns títols, encara no hi han, ja han tret que estan els abonaments a la venda, no sé si estan els abonaments a la venda, però s'han anunciat ja títols, ja estàs ja esperant-lo, m'imagino, no?
0: Sí, o sigui, el quòrum de la qüestió és que jo estic acabant la pel·lícula, ja he parlat amb el festival, la vull estrenar a algun lloc
1: Ah, molt bé.
0: en el festival. No sé si en aquesta edició es podrà. Ara que estic lliure, l'estic intentant acabar. I si no, també, perquè jo vaig anar al Retiro, al Prado, als
1: Sí?
0: cinemes principals,
1: Sí?
0: allà em van dir que també els hi agradaria posar la meva pel·lícula i si no, fins i tot arribes al centre parroquial.
1: Arribes, no? Clar, no sé si això seria com el colofó final, no, Wanda? És a dir, que el festival, no sé si aquesta edició o l'edició de l'any que ve, que serà la 60a, per cert, en algun espai del festival, per petit que sigui, puguin emetre el teu documental, no sé si això seria com la cirereta del pastís.
0: Sí, perquè al final jo, o sigui, són un festival i estan rebent un documental sobre ells mateixos. Jo crec que voldran aprofitar l'ocasió, però ja veurem.
1: Algú ha vist alguna cosa d'aquest documental més enllà del tràiler? És a dir, si els pares els has ensenyat,
0: Sí,
1: si
0: els
1: tens
0: meus...
1: algun amic, si... És a dir, amb qui, no sé si tens ajuda, no? Algú que et faci una mica de crítica, de dir, escolta'm, això treu, o això posa, o això m'agrada molt, o això em grinyola.
0: Principalment els meus pares. Perquè jo quan feia les entrevistes necessitava gent per portar tot l'equipament, el meu germà fins i tot, però el meu pare va estar en totes les entrevistes,
1: Ah...
0: perquè com que són dues càmeres, llavors ell és el que més involucrat està i llavors m'està ajudant molt. La meva mare també, perquè necessites un punt de vista més de fora,
1: Clar.
0: perquè al final jo estic tan endinsada que ja no ho veig des de fora, no ho veig com...
1: I t'han fet aquesta opinió de fora que dius tu externa, t'ha fet canviar coses? T'ha fet canviar una mica la visió de tot plegat? O et fa canviar una mica la visió de vegades de, igual tu estàs molt emparrada amb una idea, vull anar per aquí, de sobte et fan un comentari i dius, ah, potser sí que haig de tombar-ho més cap aquí.
0: Sí, coses específiques d'una persona diu alguna cosa i a mi em semblava interessant o que graciosa i em diuen això no queda bé perquè no s'entén el que diu, coses així, perquè al final no és un documental per a mi, o sigui, ha de ser una cosa que s'entengui generalment. Llavors o sigui, és que no pots fer un projecte així sol perquè et perds en el teu punt de vista.
1: Clar, quantes pàgines té el treball?
0: Té 80 pico.
1: Oh, Déu-n'hi-do, i quant de temps has tardat en fer aquest treball?
0: Jo, és que el problema és que jo em vaig concentrar en fer la pel·lícula, llavors el treball escrit l'anava fent, per exemple, tenia com un diari que anava dient,
1: Sí?
0: demà aniré a entrevistar el regidor de Cultura de Sitges,
1: Sí?
0: i explicava com m'anava i coses
1: Sí?
0: així, però o sigui, són 80 pàgines, però hi ha fotos, vaig fer com una taula de tot l'equipament que vaig utilitzar, que ocupa diverses pàgines.
1: D'acord, d'acord. Per tant, i el documental, des de quan hi estàs treballant amb aquest documental? Des de que vas decidir que faries aquest tema? Fa 2 anys, deies.
0: Sí, o sigui, ens van fer decidir el desembre de fa 2 anys, o
1: Sí?
0: sigui, 2024,
1: Sí?
0: suposo, i llavors vaig començar... Vaig contactar al gener ja amb el festival, que el meu corresponsal principal, que em va donar molts contactes, sí? Era el Víctor Esquirol, que sí? És el que, era el cap de premsa.
1: Era el cap de premsa, un cap de premsa fantàstic, sí. Per ser, hem de dir, un cap de premsa fantàstic que va tenir aquest festival. Aquest any també és encantador, en Joan Oliver, un mallorquí molt maco, aquí encara no li hem posat cara, però segur que en breu tindrem oportunitat, però és veritat que en Víctor Esquirol nosaltres li hem posat, li hem agraït sempre molt perquè els no sé si va estar aquí 2 anys o 4, no sé quants va estar aquí, però ens va tractar també meravellosament bé a Ràdio Maricel.
0: Sí.
1: Per doncs, tant, també et va tractar molt bé a tu.
0: Sí, a mi, o sigui, gràcies a ell vaig poder parlar amb l'Àngel Sala i vaig poder fer-ho tot. I el seu successor, el Joan Oliver, abans de succeir-lo, em va contactar amb mi per si podia utilitzar el meu tràiler per alguna cosa que estava fent els seus estudis.
1: Molt bé, per tant, ja tens contacte amb l'actual cap de premsa del festival. Quina entrevista t'ha marcat més, o t'ha agradat més, o t'ha impactat més pel que t'ha dit, potser, o t'ha sorprès, no ho sé.
0: És que he parlat amb persones molt diverses, que o sigui, de diferents països.
1: Però, per exemple, no sé si recordes una de les entrevistes que dius, de la que sortissis d'aquesta entrevista, de uau, quina entrevista.
0: A veure, jo crec que també depèn de com expliquen les coses les persones. Mm-hmm. Hi ha gent que té coses interessants per dir, però potser parla més lent...
1: Sí, no es tracta de dir que sigui una persona molt important. Igual sí. L'entrevista que va impactar més és l'entrevista amb un voluntari. Vull dir, no té res a veure, no cal que sigui... Sí. No necessàriament ha de ser el director. De vegades t'impacten entrevistes, això el que dius tu, per la manera com parlen, com t'ho expliquen, com ho viuen, com ho senten, no?
0: Doncs jo, a veure, jo m'ho vaig passar molt bé, per exemple, en l'entrevista amb el Jordi Bassols, que ja l'he mencionat, que sí? És un voluntari veterà, que era com més una conversa, o sigui, ens ho vam passar molt bé, o sigui, perquè ell és molt mitòman, que li agraden sí? Les celebritats, llavors m'explicava coses de qui va conèixer, què li va sorprendre, per exemple, em va explicar el Ridley Scott sí? Que quasi l'aixafa un ascensor per culpa seva, coses així.
1: Uh-huh. Anècdotes aquestes divertides, no? Sí. Ets mitòmana, tu?
0: Jo no tant, no, o sigui, sí que poso cara en bastants directors i actors, però tampoc m'obsessiona tant. Però ara que estic fent, des que estic fent el documental, sempre que veig un actor dic, ha estat a Sitges. Per exemple, estava veient la pel·lícula de Zorro. Els dos Zorro, Anthony Hopkins i Antonio Banderas, han estat aquí.
1: Sí, tots dos, sí. És que per Sitges ha passat molta gent. En 59 edicions que farem aquest any, 60 edicions de festival l'any que ve. Imaginin-se el festival, hem de dir, el festival de cinema de gènere més important del món. I com a festival de cinema, més enllà del gènere, no? També, d'entre els més importants del món, sens dubte, en aquest top 5 està el festival de Sitges. Aquest premi, més enllà del reconeixement, té alguna cosa més? No sé si té un regal en diners o... Sí?
0: Sí, és un diploma. D'acord. I després el primer premi eren 600 euros.
1: D'acord, que has invertit en material?
0: Encara no me'ls han passat.
1: Ah, home! És a dir, donen el diploma, però els diners encara no. Encara
0: suposo
1: no t'han de fer l'ingrés.
0: Suposo que estan fent la comptabilitat.
1: D'acord. I ja tens previst o pensat en què gastar-te'ls?
0: No, per ara me'ls quedaré, però quan surti alguna cosa que vulgui comprar, suposo que els gastaré.
1: Però és probable que els destinis a material audiovisual?
0: Sí, encara que a la universitat proporcionen coses i sí. Ja tinc... Però me'ls guardaré.
1: Molt bé, doncs la Wanda Falkowska, alumna de segon de batxillerat de Can Puig. D'on ets, Wanda? Wanda Falkowska, ets catalana, és evident, perquè vius aquí, parles el català perfectament, però tens orígens de...
0: De Polònia. Jo he nascut...
1: Ah, has nascut a Polònia?
0: He nascut a Varsovia, a la capital, i em vaig mudar aquí quan tenia 8 anys. O sigui, porto 10 anys aquí.
1: 10 anys aquí. I a més m'han dit que parles molts idiomes.
0: Sí, jo parlo en polonès, que és la meva
1: llengua materna. Sí. A casa parlem en polonès?
0: Sí. Uh-huh. Polonès, català, castellà, anglès, una mica de francès. Tinc el B2, que me vaig fer fa 2 anys. I, bueno, llatí, vaig fer llatí, però això no es parla.
1: Clar, molt bé, perfecte. Déu-n'hi-do, 5 idiomes, Déu-n'hi-do, et situa en una posició privilegiada. Això també, per moure's en el món del cinema, deu ser interessant, no? Perquè, clar...
0: Sí, no podria haver entrevistat la gent que venia de fora si no sabia anglès.
1: Si no sabessis l'anglès, no?
0: Sí.
1: Perfecte. Doncs el que dèiem, la Wanda Falkowska, que acaba d'endur-se, s'ha endut el primer premi de la Universitat de Barcelona... El millor treball de recerca de batxillerat en la modalitat de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, amb un treball que es titula Sitges, un festival fantàstic, elaboració d'un documental sobre el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Un documental que encara no està acabat, però que vol acabar, del que té el tràiler. Entenc que aquest documental després el podrà, el penjaràs a YouTube, algun lloc perquè la gent el pugui veure?
0: De fet, el meu tràiler ja està penjat a D'acord. YouTube.
1: D'acord, on el trobem, Wanda? En quin? Al teu YouTube?
0: Sí, es diu, si busques Sitges, dos punts, un festival fantàstic...
1: Apareix.
0: Sí,
1: vale.
0: Però jo et puc passar l'enllaç.
1: Vale, perfecte. Ho dic perquè també qui ens escolti igual diu ostres, m'encantaria veure el tràiler, m'encantaria no sé què. Doncs han d'anar al teu YouTube, no? Que és, no sé si és YouTube de Wanda...
0: Sí, no, posa Wanda i Artur, que sóc jo i el meu pare.
1: D'acord. Teniu un YouTube compartit?
0: Però només hi ha penjat el tràiler. D'acord. No hi ha res més.
1: Perfecte. Doncs interessant, per si algú té ganes i interès, perquè aquí Sitges també tenim molta falera era pel fantàstic, ja sabem que hi ha molt seguidor, molt fan, i a veure si t'animes i t'apuntes a la llista de voluntaris. Jo crec que t'encaixa a la perfecció això, de ser voluntari al festival, i ara que aniràs a la universitat i que els horaris són més flexibles a la universitat, potser tu pots muntar d'alguna manera, i segur que és una experiència... No coneixes ningú que sigui voluntari al festival?
0: Bueno, la gent que he entrevistat.
1: Ah, però d'amics, això no coneixes ningú,
0: No, però jo crec que podria convèncer algun.
1: Ah, tens amics que segueixen d'alguna manera aquesta línia teva de la ciència-ficció, de terror, tot això? Ho comparteixes? Tens amics amb qui comparteixes aquesta afició?
0: No molts, però alguns sí. Sí, hi ha gent. I a més, jo puc convèncer.
1: Tens capacitat de convicció, no?
0: Sí.
1: Molt bé. Wanda, escolta'm, gràcies per la visita. Enhorabona per aquest premi. Un orgull també per Can Puig, per l'institut, òbviament, on s'ha format i on ha estudiat la Wanda, que una alumna seva doncs hagi rebut aquest primer premi. Per cert, que la Wanda no és la primera vegada que participa en un... No sé si entrevista en ràdio n'havies fet mai...
0: Crec que no.
1: No, però ella havia participat, això sí, ja, amb el podcast de Literacura't, que és aquest podcast que porta la Lídia Gázquez i la Raquel Casas. La Lídia Gázquez, en aquests moments, directora del centre d'adults de Sitges, però també durant anys professora Can Puig, va ser professora teva, no?
0: Sí, de castellà.
1: Perquè la Wanda Manda de cinema és una grandíssima lectora, em sembla, no? També de ficció, ciència-ficció i fantasia, no?
0: Sí,
1: et mous en aquest món, Wanda? Això és una manera de... No sé si és una manera també de sortir de l'actualitat i d'alguna manera del servei portar-lo i, no sé, desconnectar i no sé si també de curar de vegades, no?, situacions...
0: Sí, és interessant perquè això també ho cobreixo al meu documental, de que si el cinema fantàstic i en general el gènere fantàstic és escapisme o al final són els problemes de tots els dies en un altre escenari.
1: I tu què creus?
0: Jo crec que amb dues versions són veritat, perquè hi ha algunes històries que són tan anades d'olla que ja no tenen cap relació amb la realitat, que t'endinses en un altre món i t'oblides una mica de la teva vida, però hi ha altres... que són, per exemple, la ciència-ficció juga molt en què podria passar si que fins i tot es podria acabar fent realitat.
1: Mm-hmm. Per tenir una mica de les dues coses, no?
0: Sí.
1: Però en tot cas entenc que ajuda a la ment, és a dir, per la salut mental, em sembla que això en parlava al podcast, no? És a dir, per la salut mental és un gènere que creus que funciona, que va bé, i ho pregunto també perquè vivim en un... Sí, perquè el gènere, la ciència-ficció i aquest gènere, el fantàstic, funciona molt i molt bé. I això ho diuen les dades, que funciona molt i molt bé, i no parem de veure pel·lícules que surten tot plegat relacionat amb la fantasia, amb la ciència-ficció, i alhora vivim en un món en què cada vegada la salut mental, no?, la tenim més feble, no?, i és més present, i no sé si creus que és una via d'escapament, més enllà de que s'assembli més a la realitat o plantegi realitats possibles o no, o idees boges, no sé si creus que és una bona via d'escapament per aquest món en el que vivim, en què la salut mental també està tan qüestionada o està de vegades tan feble, no?, tan afeblida.
0: Jo crec que avui en dia ja se sap que aquest tipus de gènere és bo, perquè al final la gent que s'endinsa en ell és com que també potencia la creativitat o li permet explorar potser problemes que li podrien passar, coses així, perquè abans, aquest tipus de cinema, la gent deia, si hi ha violència, és que sortiran assassins i coses així, que no és veritat. La gent, tothom pot separar la veritat de la ficció i, no sé, jo crec que és benefici.
1: Que ajuda, no? Sí. En tot cas, a ella l'ha ajudat. Wanda, un plaer. Moltíssimes gràcies per la visita.
0: Gràcies a tu.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Les 11:38, el que queda de programa, parlarem de música feta per un jove de Sitges, de música que serà present al cicle Imprescindibles i de música que sona així.

0: Reggaeton Sitgetà, ho podem dir així, eh? Reggaeton Sitgetà, el tema es diu Pensar en ti i l'autor d'aquest tema i de tants altres és en Pau Montoliu. Pau, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvingut. Hola, escolta'm, seràs el cicle Imprescindibles,
1: sí,
0: que
1: correcte.
0: Com saben és aquest cicle que, que s'inclou dins el marc del festival Terramar, que feu com de taloners, no?, dels artistes. En el teu cas serà dimarts 11 d'agost.
1: Sí, correcte.
0: Taloner de Sopa de Cabra, d'alguna manera. I amb aquesta música teva que sona reggaeton,
1: correcte.
0: Sona molt reggaeton, i que és com la teva afició que has convertit en la teva professió.
1: Correcte, sí.
0: Com ve això? Com comença d'aquesta afició per la música?
1: Això va començar com més o menys per la pandèmia,
0: sí?
1: Per el 2020, més o menys, una cosa així. I em va vindre així com la inspiració de dir, vinga, vaig a provar a fer música, no sé què, tenia una aplicació al mòbil... I vaig fer una amistat amb un amic de Tarragona, crec que era així, i vam muntar així com un estudi. I rei, a partir d'allà pues, vam fer així com freestyle, no sé què, i fèiem un gènere així com determinat. I a partir d'allà pues, ja vaig començar com a seguir una trajectòria, i rei, a partir d'allà pues, ja vaig tornar com un hobby, en més de hobby ja pues, una cosa seria com...
0: S'ha convertit en una cosa més, perquè en Pau això va començar a fer, que estudiava, no?
1: Sí.
0: Va fer... Curiós, també. Curiós i no ho sé, jo ho he lligat. I li ha fet gràcia que ho lligués, eh? Ell ha estudiat un grau de barberia.
1: Sí, correcte.
0: Sí, en Pau és barber, també, eh? I diu, no té res a veure. Dic jo, oh, no sé, potser sí que té a veure, no? Perquè el món del reggaeton, el look, la imatge, que és una cosa que es cuida molt,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és molt.
0: Tot el tema d'aquest pentinat que porteu ara, que porta per descomptat el Pau, tot ben rapadet aquí al costat, però impoluto, eh? Tot perfecte, allò, ben d'arci. Però no t'hi has dedicat mai a barber. O sigui, ni has treballat mai de barber.
1: De barber encara no he treballat mal. Mai.
0: Uh-huh. Sí. Per tant, és a dir, vas estudiar, entenc que perquè t'agradava, no? Perquè
1: sí.
0: Veies que era una opció professional, però t'ha acabat tirant més la música.
1: Sí, mira que també em va vindre per la pandèmia, més o menys, em va vindre per la mateixa
0: sí?
1: època. Sí.
0: Caram, i per què al final has decidit, per què la música t'aporta més, et dona més? Perquè és un món difícil també, no? I és un món en el que no sé si dedicar-s'hi, hi ha gent que ho pot veure com llunyà o complicat, no? Per què?
1: Sí, és un món difícil, l'únic que has de seguir i ser constant i no parar mai. I per molt que costi, seguir endavant.
0: I com ho fas ara? Perquè m'has dit que no, que fas música a estudis aquí del territori, no? Vilanova,
1: sí,
0: Ribes...
1: Sí, tinc molts estudis i tal, tinc diferents productors per cada gènere, potser vull fer un trap o un altre gènere diferent, així com R&B o reggaeton, i tinc diferents productors.
0: Uh-huh. Contactes amb ells, llogueu un estudi i graveu.
1: Sí, correcte.
0: Tan fàcil com això, eh?
1: Sí, bueno,
0: tan fàcil. Sona fàcil de dir, entenc que no és fàcil de fer. Per tant, tot el dia fer música, i tu t'hi vols dedicar a això? És a dir, tu veus el teu futur professional en aquest món?
1: Sí, jo crec que en aquest món puc arribar bastant lluny.
0: Sí? Sí. Ho tens
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: eh?
1: Ho tinc molt clar, sí.
0: I què és el que fa tenir-ho clar? No sé si els inputs de la gent que quan tu fas els temes, el que et diuen, productors... És a dir, què és el que et fa veure-ho tan clar?
1: Tant com productors, tant com artistes així que
0: sí?
1: ja són grans i tal, que ja són, tenen un gran nom a la indústria, que et diguin, hòstia, Pau, el que estàs fent està molt bé. Això ja és un gran
0: I
1: pas.
0: I tot autodidacta, perquè no tenies, és a dir, no et ve d'una tradició familiar, diguem
1: no, res,
0: que
1: res.
0: No tenies formació musical, o sí?
1: Que no, tampoc. Gens de formació.
0: Per tant, és alguna cosa que neix de tu.
1: Sí, correcte. Sí.
0: Les lletres són teves, també?
1: També.
0: I de què parlen les teves cançons?
1: Pues tinc alguna així com de pen reggaeton, així pues, més del que es porta ara, així rotllo més per discoteca i tal.
0: Com aquesta de Jewa, o com es diu?
1: La de Jewa.
0: La de Jewa, va, la posem? A veure com sona.

0: Sona molt discoteca, això, eh? Sí, sona sí. Molt discoteca, perreo, no sé com li dieu això, eh?
1: Jo sí, ara perreo, sí,
0: perreo, no? Ho dic bé, eh? M'estava fent la xula aquí com si fos jo la jove. Què té aquest estil musical que està tot el jovent atrapat en això del reggaeton?
1: Doncs no sé, jo és amb l'únic que m'aspiro. També faig així R&B, per així rotllo més amor, puc fer reggaeton, puc fer així com més per, com he dit abans, així més amor.
0: Però per què creus que atrapa el jovent aquesta música? Què creus que té que us atrapa d'aquesta manera?
1: No sé què és el que té, no sé si suposo que serà la melodia o serà rotllo el que parla, la cançó o qualsevol cosa que com que treu a tot el jovent.
0: Sí, el que expliqueu, no? Que entenc que parles de tu amb aquestes lletres?
1: Sí, d'allò i alguna altra noia i tal. Uh-huh. Sí.
0: D'alguna mica la teva experiència vital.
1: Sí, correcte.
0: Creus que això fa que sigui el que connecta? Perquè en Pau, òbviament, és un noi molt jove.
1: Mm. Sí, sí, sí, sí.
0: Sí, no? Saps que el reggaeton també moltes vegades és qüestionat, no?, dins el món de la música, justament
1: sí,
0: per tenir lletres massa explícites, tot plegat.
1: Sí.
0: Tu, com, què hi penses en això?
1: Jo ho intento com camuflar, perquè hi ha coses que, pues, que hi ha molta gent que parla les cançons, que és mentira, que el millor que s'inventen qualsevol cosa i res, que jo canto el que em passa i el que... i el que considero que és adequat perquè
0: digui una
1: cançó.
0: I el que sents,
1: cançó.
0: No? Sí, perquè això brota d'un? És a dir, no sé si brota. És a dir, si
1: això brota tal qual com... Jo, per exemple, quan faig els temes, faig les melodies
0: sí?
1: i després ja començo a fer la lletra i allà, però brota d'allà i tal.
0: Uh-huh. I llavors és quan vas a l'estudi, no?
1: Sí,
0: i amb el productor comenceu a muntar, no?
1: Mm.
0: Entenc que ho feu amb... que ja saben que aquesta música, no?, és tota feta amb sintetitzadors. És a dir, quins instruments no hi apareixen?
1: Hi apareixen, però hi ha poquets.
0: Entre... Ah. Que no hi ha una guitarra normalment, no? O una trompeta
1: li podries ficar,
0: però
1: és raro.
0: Però no ho feu, no? No ho acostumeu a fer, no? No ho acostumeu a fer. Clar, això d'alguna manera ha començat tard a la teva carrera musical,
1: correcte,
0: no?
1: Sí.
0: On et veus? On t'imagines? Somies gran?
1: Somio bastant gran, sí.
0: Digue'm,
1: sí,
0: va,
1: sí, sí.
0: Digue-ho, on t'imagines? T'imagines sent un nou Quevedo?
1: Per exemple.
0: Per exemple.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: T'inspires en artistes com Quevedo?
1: M'inspiro en molta gent de Canàries, sobretot.
0: De Canàries?
1: De Canàries.
0: Perquè hi ha un bon moviment reggaetonero?
1: Hi ha molt moviment, hi ha molta unió entre artistes. Aquí, per exemple, a Barcelona fa molta falta unió d'artistes
0: sí?
1: i tal. Sí? Sí, sí, sí. I bueno, i res, això.
0: Uh-huh. Coneixes ja artistes del sector, del món, tens contacte, relació? Perquè no sé si això també és com una part difícil, no? Com entrar en aquesta xarxa enorme i un cop entres dins la xarxa potser ja és més fàcil, però entrar deu ser difícil, no?
1: És complicat, és complicat i tal, i bueno, tens com una... Has d'estar constant, fer música, no parar, i a partir d'allà comences a parlar, bueno, coneixes amb artistes i tal, i res, poquet a poc vas fent contacte. Jo, per exemple, l'altre dia vaig estar
0: sí?
1: amb amics de Quevedo,
0: sí?
1: vaig estar amb dos amics de Quevedo i Michael de la Calle, i ara fa res vaig estar, bueno, jo vaig estar amb ells i ja se'm van anar cap a Canàries, i la veritat és que va estar molt bé. A lo millor pot ser que per l'agost porti algun projecte amb ells.
0: Clar, òbviament tu ara ets optimista, estàs il·lusionat amb això, entenc que si no sempre tens com el pla B de la barberia, no? Que això està bé, no? Sempre
1: sí,
0: tenir
1: no
0: com
1: està,
0: aquesta
1: no
0: carta.
1: Malament.
0: Què et diuen a casa la família? Perquè de vegades la família, no, quan arriba el fill i diu mama, vull ser artista, que una mica és això, fa una mica de por, no? Què et diu la família?
1: Pues la meva mare i el meu pare, pues, els dos estan molt contents. O un més que l'altre, m'apoyen les dos, però sóc que...
0: Hi ha algú que ho veu més clar i altre que,
1: sí,
0: no? que li costa més, no?
1: L'altre que no ho veu tant, sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Per què? Però per què? Justament per això? Per aquesta imatge que
1: sí,
0: tenim del món de la música?
1: Deuen dir... Buah, ells creuen, creuen que jo trauré fruits d'allà i que seré un artista bastant gran, però un més que l'altre.
0: Uh-huh. Ells escolten la teva música?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí,
0: ah,
1: sí,
0: perquè
1: sí, sí.
0: És una música que també s'associa molt a una generació, no?
1: Sí, no, sí, sí. Molta gent gran ho escolta, eh?
0: Sí?
1: Per 50, 40 anys, sí, sí.
0: I els amics, i això què?
1: Bueno, són, a més els encanta.
0: Són fans,
1: els
0: no?
1: Els primers que
0: són sí. fans totals, no?
1: Ja et dic.
0: On, quina és, tu has dit que escoltaves una mica música de tot, però hi ha alguna música que escoltis allò, o algun tema, alguna cançó que diguis aquesta la tinc ara clavada?
1: Pues que estic molt variat de música, tinc
0: d'acord.
1: Molta variació.
0: És a dir, t'alimentes sí, una mica de molts estils, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Molts tipus de... Escolto...
0: Uh-huh.
1: I escolto molt de reggaeton, ja que m'inspiro
0: sí?
1: molt amb reggaeton de la old school, de la,
0: sí?
1: de la vella escola i tal. I, pues, escolto molt de Puerto Rico...
0: Anava a dir, és molt, molt de... Molt llatí,
1: de
0: Llatinoamèrica, efectivament.
1: Sí,
0: l'original,
1: sí.
0: diguéssim, allò
1: sí.
0: neix allà. Allò neix allà.
1: Sí, sí.
0: Estàs també com entrant en una cultura musical, no? Que no sé si això també sents sí. que és important, no?
1: Tenir... És un passe, també, sí. Sí, sí, sí. És com, jo, per exemple, ens feia així com rotllo mestre, però amb el temps com que, clar, llavors estava començant i feia un estil. I clar, com que he començat a fer reggaeton i tal, dic, hòstia, pues, com que m'he trobat més jo, saps?
0: Ah, tu creus que t'encaixa més amb tu?
1: Sí.
0: A hores d'ara, en aquests moments, encaixa més amb tu el reggaeton, no?
1: Correcte.
0: El Pau el poden trobar a Spotify com a Pau... Espera, ho buscaré. Ai, ara el té perdut una altra vegada. Pau, no, com a Pau, no?
1: Sí,
0: troben com a Pau, amb majúscules, Pau, i si no troben, perquè Paus poden aparèixer uns quants, buscant, doncs això, alguns dels seus temes, com aquest Jiguà, o aquest pensar en mi, no?
1: Sí, qualsevol tema.
0: Qualsevol tema, i el trobaran. Nosaltres també posarem l'enllaç. Actuarà el que dèiem, el dimarts 11 d'agost a l'escenari Viles del Festival Terramar, a les 20 hores, a les 8 del vespre. Saben que poden entrar, no és necessari que tingui l'entrada per l'artista del dia, que en aquell cas és Sopa de Cabra, sinó que poden comprar l'entrada única i exclusivament per anar a veure, per entrar a l'espai del Village i veure el Pau, amb una entrada de 5 euros, crec que val. Serà la teva primera actuació, no?
1: Serà la meva segona aquest any.
0: Sí, segona.
1: La meva segona.
0: Però sí, segona sí, sí. Aquest any o segona en total?
1: La tercera.
0: La tercera.
1: La tercera.
0: I sí. Què això? És a dir, que estàs aquí com començant també amb això.
1: Estic començant, sí.
0: Com et presentes al públic? Què és el que veurem? Et veurem a tu dalt de l'escenari? Què veurem?
1: Em veureu a mi a dalt a l'escenari i potser porto algun artista convidat, perquè jo el dia abans molta gent m'està preguntant, escolta, però tens poqueta música, tens poc repertori. I jo sí, però és que no saps el que ve aquí abans d'aquell dia.
0: Ah!
1: Sí, sí, estic fent com un EP de 6 cançons, tal, més o menys.
0: D'acord.
1: 6-7, por ahí, més o menys. I res, portaré alguns artistes de diferents, o potser sortiré jo sol, i potser ve algun artista així, rotllo de Canàries.
0: Ah, sí? Estàs mirant de convèncer algú perquè t'acompanyi. Per tant, clar, tens un repertori encara curt, però tens repertori. Entenc que la idea és anar creixent, no?, en repertori.
1: Sí, correcte.
0: Ara, el que es fa ara són presentar EPs, ja ho saben.
1: Sí,
0: que,
1: sí, sí.
0: Que la música funciona així ara, eh? Ara no es presenta un disc, i aquí ho fa, però no es presenta un disc amb cara bé 15 cançons, no. Ara es presenten EPs, a més els caduquen rapidíssim,
1: són curtets i estan molt bé, la veritat. Per no es fan tan pesats com un àlbum.
0: Sí.
1: Un àlbum, si fossis famós, que ni els famosos ni, que ni
0: no.
1: La gent més escoltada tanta visita.
0: Efectivament, van fent EPs per aquesta cosa del consum ràpid, no?
1: Sí, sí, sí, per algú ràpid i dius, hòstia, pues m'agrada veure quina cançó...
0: És música per ballar, la teva? Diries que és música per ballar?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Música per disfrutar-la.
0: Per disfrutar-la.
1: Sí.
0: Tu la definiries així, eh?
1: Com música de... Sí, tinc com molts estils diferents.
0: Escolta'm, i l'has sentit ja alguna vegada en alguna discoteca? O no sé si també seria un somni aquest, no? Estar un dia en una discoteca i que posessin una cançó teva.
1: Sí, jo tinc... Bueno, vaig sonar, per exemple, en una discoteca d'aquí de l'Os de Mas, d'aquí Sitges,
0: sí.
1: Amb un pub. I va estar molt
0: en
1: guai.
0: Quin, en quin?
1: A l'Eternal.
0: Sí?
1: Sí, quedaves al... Abans era el Blitz o així.
0: Sí, no me'n recordo, sí.
1: Sí, i em van ficar la música allà i dir, hòstia, mira.
0: I la gent la ballava? I què, aquesta sensació?
1: Una passada, és molt guai. Sí,
0: veure
1: sí,
0: la gent
1: sí.
0: Ballant la teva música,
1: ja
0: no?
1: Amb un, està molt guai.
0: Amb un local que, sí. Que soni, no? Ara l'altre és que sonin les ràdios, no? M'imagino.
1: Sí, ara també tinc algun projecte així entre mans, entre una discoteca així gran de Vilanova i la Geltrú.
0: Sí.
1: A la Daurada, potser sí. Tinc alguna cosa per allà i poqueta cosa més en discoteques.
0: Perquè, clar, ara també el tema de l'actuació en directe és una part clau, no?, en el món de l'artista
1: sí.
0: Musical. Tu tens ganes de créixer en aquest sentit?
1: Tinc moltes ganes. A part, jo disfruto molt tant com... Com es diu? Disfruto molt com, per exemple, gravar música.
0: Sí.
1: Però, per exemple, estar amb el públic allà davant és que és una passada.
0: És una mica aquesta sensació de DJ. No ets un DJ, però ets artista, però és una mica aquesta sensació, no?
1: Sí, menjar-te al públic directament, sí.
0: I cantar en funció també del que veus, del que sents, no? Veure'ls,
1: sí, sí.
0: No? Veure'ls moure's cap aquí, cap allà. Deies, tens alguna actuació, per tant entenc que la teva idea és anar fent bolos.
1: Sí, correcte. Sí, sí, aquesta és la intenció. Anar creixent, poquet a poc, el que trigui...
0: Escolta'm, i això dona diners?
1: A veure, quan comences no dona tants diners, que és, per exemple, el cas que estic jo, que ara estic treballant
0: clar.
1: Per aconseguir fruits.
0: Clar.
1: Però ara, per exemple, que tinc així projectes així més grans i tal, com per exemple, com he dit abans, de la Daurada...
0: Sí, és a dir, acords, diguem, amb espais, no?
1: Ja són projectes més grans que ja...
0: Que entenc que són com contractes, no? Contractes de... Sí. De és a dir, forma, com d'artista, no?
1: Sí, correcte.
0: Un contracte artístic, doncs, X nits o a l'any o a la setmana, o ser l'artista, allò que li diuen, com li diuen, l'artista fixa, no? Del, de l'espai, coses d'aquestes, perquè la música en si, és a dir... Les cançons, perquè donin diners, què ha de passar?
1: Has d'agafar milions de visites o quasi arribar o arribar als 100.000... Bueno,
0: clar, és difícil,
1: sí,
0: no?
1: És molt complicat, sí.
0: Al final, per tant, guanyar diners de la música única i exclusivament, entenc que és complicat, això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, per això molts artistes, és que inclús grans, treuen diners, en vez de la seva música, de festivals o qualsevol cosa, concerts. És d'on més treus diners i fruits.
0: Ets consumidor de concerts, festivals i aquestes coses?
1: Sí, els que m'agrada. L'únic que moltes vegades el millor pillo entrades. Per exemple, em vaig veure, per exemple, com he dit abans, el Quevedo.
0: Sí?
1: Me'n vaig a Madrid perquè no vaig pillar
0: aquí
1: entrades.
0: Aquí no. I... És que, home, i encara que, les vas trobar, encara que les vas trobar a Madrid, perquè allò va ser... En 5 minuts havien volat totes les entrades de,
1: sí.
0: De Quevedo, clar. O sigui que és difícil. Algun artista amb el que t'agradaria pujar dalt d'un escenari?
1: Ja, amb Psycho i Quevedo. I amb l'HRK també.
0: Que a mi ara m'està dient noms i com si em parlés en xino mandarí. Albert, tu què? Pilles alguna cosa? No, tampoc. No, ja està, és que no passa res, és un tema generacional. Quevedo sí.
1: Quevedo, fins allà sí. Fins allà
0: Quevedo
1: sí.
0: Sí, però perquè clar, és una cosa ja molt mainstream, no? Arribar, no sé què. Psycho em sona. Psycho em sona.
1: Érem molt amics abans.
0: Ah, d'acord. Sí. L'altre ja no. L'altre ja no em sona tant, tot i que segurament hauré escoltat algun tema, perquè també passa això, no? Ara, com que és tot tan efímer, de vegades escoltes la cançó et queda, però com que passa tan ràpid, el nom de l'artista costa que cali, no? Que
1: sí,
0: també passa.
1: Costa.
0: I se't queda la cançó, te'n recordes el tema de la melodia, però que et quedi el nom de l'artista, ostres, el consum és tan ràpid i caduca tan ràpid que encara no t'has après el nom de l'artista i ja gairebé aquell tema ha caducat. Quants temes tens a hores d'ara?
1: Ara
0: els que tens aquí penjats a l'Instagram? A l'Instagram, a l'Spotify?
1: Tinc 5 cançons, més o menys.
0: 5 cançons?
1: Sí. Sí.
0: Ens poses alguna altra, Albert? Vinga, va, posa'ns alguna altra.

0: Ho xivo, eh? Aquesta cançó es diu Per què serà, no? I dius que és un altre gènere, això. Això és?
1: Això és trap. És com... La vaig voler fer així com més tranquil·la per transmetre els
0: joves que trap? Tenen... Què és el trap? Com el definim?
1: El trap... Jo és que, per exemple, aquesta cançó vaig tornar així com molt sentimental i... No sé, jo vaig dir, em vaig escoltar de la base perquè vaig estar en un campament d'artistes així i tal, va ser l'any passat. I fins ara vaig fer, més o menys perquè t'invern, vaig fer el tema i vaig treure, la vaig treure aquest hivern. I pues, res, em vaig inspirar això, rotllo, molta gent té problemes amb relacions, de parelles i tal. I vaig dir, pues, res, vaig a explicar una mica la meva història i que la gent se senti com reflexionada amb el que...
0: I què expliques en aquesta cançó?
1: Amb aquesta cançó canto sobre que... Pues que he estat amb una noia i que, pues com que les seves amigues, com que li han dit coses de mi, que no estigui amb mi, tal, no sé què, i bueno, és una mica tot el que es viu ara a les relacions d'avui en dia. Haciéndote Laura y diciendo que tú ya no querías nada y que mata.
0: Si cuando tú me vienes a la mente estoy cansado. És despullar-se molt, no? Això també, és a dir, quan escrius cançons, no sé si una es despulla per dins d'alguna manera.
1: Es despulla una mica, l'únic que intento ser com no dir tot, perquè si no... Però
0: no explícit, sí. Però emocionalment
1: correcte.
0: Sí que et despulles,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: I això no fa et fa cosa? No sé si també hi ha un punt terapèutic aquí, de per curar tu sí. Les teves situacions, no? O escrius i cantes, no?
1: Sí, sí, sí. És una mica terapèutic, la veritat, com has dit així abans i tal. Perquè com que t'esforces una mica i tal, i sents... I bueno, ajudes a que la gent que li ha passat també connecti amb tu, escolti la teva música més així, perquè a través d'allà.
0: Vinga, acabem. A mi m'agrada la discotequera, la de Jiguà. Posa-me-la i acabem amb això, va.

0: a la ràdio. Que vagi molt bé el dimarts 11 d'agost. Els imprescindibles, no se'l perdin. Si no, segueixin a Instagram, a Spotify, escoltin, perquè escolta'm, això és reggaeton sitgetà. Tenim de tot a Sitges, eh? També tenim reggaeton fet aquí i per un sitgetà. Pau, un plaer, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Carola, encantat. Moltes gràcies.
0: Vinga, fins aquí posem el punt i final. Avui sí, a la setmana. Tornem dilluns a les 9, que acabin de passar bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 9. L'incendi de Madrid i Àvila ha obligat a desallotjar o evacuar més de 88.000 persones. El foc sense control ha calcinat 45.000 hectàrees. De seguida tindrem l'última hora. Una persona mort en un incendi a Manises, a l'Horta Sud, al País Valencià. Aquest foc ja està controlat. En canvi, continua cremant sense control l'incendi que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Ha obligat a desallotjar diverses poblacions i a confinar milers de persones. Les flames afecten la Serra d'Espadà. Els bombers han estabilitzat l'incendi que afecta una zona forestal de Cubelles, al Garraf, i que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions d'aquesta localitat, de Cunit, al Baix Penedès, i també de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles ha explicat a 3CAT Info que tot apunta que pot ser un foc provocat. Continua activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges intenses en diverses zones del país. Aquesta matinada s'espera que els ruixats es concentrin sobretot al litoral central i sud. I a França preocupa un gran incendi que s'acosta a Bordeus. S'ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones de la seva àrea metropolitana i treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i també més d'un miler de militars. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill ara la navegació comercial pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig de l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i augment de la inflació. I Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada, que afectava les línies R2, R2 Nord i R11. La infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies, que començarà ara les marxes blanques, les proves de circulació per comprovar que tot funciona amb normalitat.
0: Esports.
2: Victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la vintena i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà demà el seu cinquè Tour. El podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Sac del Toro, tercer. Demà l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis al departament de la Gironda. En futbol s'han jugat dos partits de pretemporada, l'Espanyol 1, Sabadell 1 i el Girona 0, a la B 0. I Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats.
1: I pel que fa al temps, una bossa freda ens passarà aquesta nit i matinada i fins demà a la tarda. Per tant, es manté el risc o perill de pluges fortes o tempestes actives a punts del nord i de l'est, especialment a la costa de Barcelona, nord de Tarragona i també a les comarques de Girona. La temperatura seguirà baixant més a l'interior que al litoral. Ara passen 3 minuts a les 9. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són més de 88.000 les persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres. Anem a un dels centres de comandament d'aquests incendis, a la localitat de Navalcarnero, al Baix Gil.
3: Les flames avancen encara sense control i les fortes ràfegues de vent que s'esperen en les pròximes hores fan preveure una nit molt difícil. Patxi Berreteaga és inspector de bombers de Biscaya.
4: La zona en la que nos han mandado está bastante complicadito. Vienen vientos sostenidos de 60 kilómetros hora ahora al anochecer, entonces... Pues bueno, no va a ser un trabajo fácil, pero bueno, ya tenemos nuestros criterios de seguridad claros y intervendremos, pues llegaremos hasta donde se pueda.
3: Ja són 60.000 les persones evacuades i 30.000 les confinades a diversos municipis afectats pels incendis, on s'hi aplega també la policia i la Guàrdia Civil per evitar robatoris i retorns no autoritzats. Aquest equip de Catalunya Ràdio ens trobem a la localitat madrilenya de Navalcarnero, on s'ha traslladat al centre de coordinació. Aquest matí era a Cenicientos, a uns 70 quilòmetres de distància, però ens han hagut de desallotjar i traslladar fins a aquest punt. I mentrestant, el fum arriba ja a Madrid, el cel s'ha tenyit de groc i Sanitat recomana no fer activitat física ni romandre a l'aire lliure per la mala qualitat de l'aire.
1: Doncs a aquesta hora està reunit el Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències. De seguida que acabin aquesta reunió, haurà de compareixer el ministre de l'Interior. El seguirem aquí a 3CAT Info a veure quina és l'última hora d'aquest gran incendi que afecta, com diem, Madrid i Àvila. I avui també és un dia complicadíssim al País Valencià en relació amb els incendis. Allà continua cremant sense control el foc que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Acabem de saber que deixa 6 persones ferides. Les flames han obligat a desallotjar diversos municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i també part de la Vall d'Uixó. Ho ha explicat aquí a 3CAT Info el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer.
0: A la població veïna de la Vilavella saben que entra dins del nucli urbà i, de fet, l'escola que està a tocar de la zona forestal estava així en fum fa no res i preocupa, òbviament, com dic, Eslida, Artana, que són

0: Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
1: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: I a Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un altre incendi forestal que ha començat aquest migdia a tocar d'un barranc. Els bombers ja l'han pogut controlar. L'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. El consistori ha decretat ara 2 dies de dol. Aquí al Principat els bombers s'han pogut estabilitzar, per tant contenir l'incendi que de moment ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal a Cubelles, al Garraf. Aquest foc ha obligat a confinar també diverses urbanitzacions de la localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí que tot apunta que també pot ser un foc provocat.
2: Com les altres dues anteriors vegades que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, durant tot el cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals d'aquesta zona, Montmell, Marmellal, Montsant, els Ports, Cardol, Boix, Tibissa, Vandellós i també Prades. I avui no només estem pendents dels incendis, també de les pluges que han d'arribar segurament. Protecció Civil manté activat, de fet, l'alerta del Pla Inuncat per aquesta previsió de pluges intenses durant aquest vespre i demà. Aquests xàfecs més importants afectarien la meitat nord del prelitoral i l'extrem nord-est. En alguns casos també van acompanyats de tempesta i localment podrien anar acompanyats de calamarsa o de pedra. A la matinada també pot ploure amb intensitat en punts del litoral central i sud i la temperatura baixarà, sobretot a l'interior i demà també a la costa. Aquest descens és important en punts del Pirineu, on també hi pot haver mala visibilitat en llocs d'alta muntanya. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre més un avís de crescudes sobtades de torrents al Pirineu lleidatà. I acabem aquest repàs de tots els incendis que ens estan afectant aquests dies, a aquestes hores, a tot arreu, pràcticament. També a França, allà la situació és supercomplicada. Diversos incendis han obligat a evacuar allà unes 200.000 persones als apartaments de la Gironda i de les Landes. Això és al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són a tocar de Bordeus. De fet, les flames estan només a una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat. El foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 30.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i hi ha un miler de militars que ahir va activar el president del govern francès. Els equips d'emergències adverteixen que és un incendi perillós, però asseguren que ha perdut una mica d'intensitat perquè han baixat la temperatura i també la humitat. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar la ciutat de Bordeus, però adverteix que la lluita contra el foc serà molt llarga.
3: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: En el que portem d'any ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, és una xifra històrica.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a Catalunya encara ha mort avui un jove de 21 anys al canal de la dreta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís ahir a la nit que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i de matinada n'han trobat el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de banya a mitjans de juny. Justament avui, amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments, els socorristes han fet protestes en diverses platges per denunciar la precarietat en el sector i per reclamar una llei urgent de socorrisme. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també contractar més professionals.
5: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data de l'any 1972 i que ha quedat

lògicament obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada al juny i l'acaben el 31 d'agost, i per les altes temperatures hi ha gent banyant-se a les platges des de l'abril fins al mes d'octubre.

0: Ara falten 4 minuts per arribar al punt d'un quart de 10. Continuem amb més qüestions. Obrim ara el focus. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. Assegura que des de fa un mes s'han fet els preparatius per rebre'ls a la regió russa de Voronezh, a uns 250 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Tot això mentre en aquestes últimes hores almenys 19 persones han mort en aquests bombardejos entre els dos bàndols. 12 han perdut la vida, 5 eren nens, en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Zaporizhzhia, en una de les zones ucraïneses controlades per Rússia. L'exèrcit de Zelensky també ha atacat una fàbrica de components militars i una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen ara problemes d'aprovisionament de combustible, sobretot a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. A Ucraïna, d'altra banda, han perdut la vida 7 persones amb bombardejos a les ciutats de Sloviansk, Sumy i Zaporizhzhia. I espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig ara aquest conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, avui Washington i Teheran, hem de dir que no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat, com dèiem, un atac amb míssils contra la província de Jazan, això és al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. I l'Aràbia Saudita ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, controlada pels rebels. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Per tant, aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, unida al bloqueig de l'estret d'Hormuz, crea perill de desabastiment de mercaderies i també augment de preus, ho diuen els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. N'ha parlat a Catalunya Ràdio Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
2: Encara pot ploure en alguns indrets, aturar la pluja, però hi pot tornar. Aquesta nit i matinada es reactiva el vent, tramuntana fort a l'Empordà, sobretot al Rosselló, i també mestral a molts sectors del sud de Catalunya, des de l'àrea de Tarragona, Baix Camp, fins a la zona del delta de l'Ebre, Terres de l'Ebre, i mestral moderat al sud de Lleida. Aquí difícilment hi plourà. Però ens passarà aquesta nit en altura una petita bossa freda, bé, no tan petita, moderada en dimensions, fins a 14 graus sota zero. Això feia temps que no ho teníem. Aquest estiu doncs, ha estat poc plujós de moment, i ara és una oportunitat per tenir més xàfecs o tempestes que poden ser fortes localment torrencials en pedra o calamarsa. Per tant, en punts del nord i de l'est, per tant, seria Pirineu, punts del Prepirineu, i sobretot Girona, Barcelona, de moment prelitoral, però també aquesta nit i matinada cap a la costa, i pot ploure fort algun aiguat que pugui superar els 20 litres per metre quadrat, d'acord amb l'avís del Meteocat, entre el Tarragonès i l'àrea de Barcelona. No descartem que entrar a la matinada o demà també en punts del Maresme. Precaució a rieres i a zones inundables. Seguirà demà baixant la temperatura i globalment a bona part del país farà sol amb aquest vent del nord eixut, baixa la humitat, se'n va la calixa africana i sembla que també la xafogor es va reduint.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara va ser un minut d'un quart de 10. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Avui Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. Aquesta mateixa tarda han començat les marxes blanques, que són unes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies. rodalies, la senyalització i també la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paniqué, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
4: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'ha detectat doncs, més desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni tampoc als habitatges situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara relacionat amb infraestructures, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels Republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències i defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
5: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: La creació de la Societat Mercantil d'Inversions forma part de l'acord que Esquerra i el govern d'Illa van tancar en el marc dels últims pressupostos de la Generalitat. Segons Junqueras, el pacte tindrà per objecte dur a terme estudis, a redactar projectes i garantir, com dèiem, l'execució d'inversions de l'Estat a Catalunya. I en les últimes 24 hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a casa nostra. Avui, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. Ahir va morir un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continua sent una prioritat. No continua sent, no és una prioritat per a moltes empreses, volíem dir, i reclama a la Generalitat que reforci d'una vegada per totes la inspecció de treball amb més recursos per intensificar els controls i sancionar les persones i les empreses que estan incomplint aquesta normativa de seguretat laboral. Els establiments turístics de la Costa Brava mostren una bona predisposició per fomentar l'ús del català, però es troben amb dificultats per trobar treballadors de temporada que el parlin. És una de les principals conclusions que ha tingut ara la campanya El català et serveix, que està impulsant el Consorci per la Normalització Lingüística. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
6: Els tècnics del Consorci han visitat una setantena de negocis de l'Estartit, Platja d'Aro o Calella de Palafrugell per informar sobre els recursos lingüístics, els cursos específics per l'hostaleria i programes de voluntariat per facilitar que tant l'atenció al públic com els menús o la retolació es puguin oferir en català. Marta Pedrós és la coordinadora de la campanya.
7: Sabem que hi ha gent que coneix la llengua però que no la usa i que aquesta gent doncs, estan en disposició de fer-ho i el que volem és que augmenti l'ús del català.
6: Una de les conclusions és que els propietaris estan sensibilitzats sobre aquesta qüestió.
7: Pràcticament en tots hi ha personal que fa l'atenció al públic en català. A tot arreu hem trobat les cartes que mínimament són en català.
6: Però alhora
7: ens transmeten una certa la dificultat de trobar personal que pugui fer aquesta atenció al català.
6: Després de l'estiu, el Consorci té previst reprendre l'activitat i estendre la campanya a totes les comarques gironines.
0: I a Catalunya hi ha més de mig milió d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata ara un estudi al Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, el CIEMEN, que reclama a les administracions que millorin en la informació i també en la simplificació dels processos per garantir justament que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar, si volen, en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
8: Bon dia. De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3CAT Info Gemma Pinyol Jiménez, coordinadora de l'informe del CIEMEN.
9: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
8: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que va fer que només el 10% dels estrangers amb dret a vot s'inscriguessin al cens electoral per les eleccions municipals del 2023. Per això reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització i la simplificació dels tràmits.
9: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció a l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
8: Només a Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
0: Les ràtios a les aules que marca l'actual llei a Catalunya són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les aules a infantil i primària poden ser de 25 alumnes i a secundària de 30. Doncs bé, a Catalunya la mitjana és de 20, més que a Grècia i Itàlia i menys que a Xile, el Japó i el Regne Unit. La recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes per aula i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa de la Pompeu Fabra.
10: Seria tan senzill com dir, posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
0: Clar, diu que una baixada de ràtio general és car i que té poc impacte. És preferible, comenta, fer-la allà on toqui.
10: Quan tenim escoles o tenim aules que tenen alumnes que tenen dificultats en un nombre més gran, han de tenir, lògicament, una atenció docent més elevada. Això significa més hores docents. I això significa, per tant, un tamany de classe més reduït.
0: Aquesta baixada de ràtios ha estat una de les reivindicacions principals dels mestres aquest curs. L'acord d'ensenyament amb els sindicats preveu retallar uns 5 alumnes per grup en els pròxims anys.
3: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
11: Bona tarda. L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. Per l'equatorià ha estat una victòria molt petida. I seguim amb l'eslovè Tadej Pogacar, que certificarà demà el seu 5è tour. Renko Evenepoel té assegurada la segona posició i Isaac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només es recorreran als carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. Recuperem el tall de Carapaz.
12: Sabía que por detrás venía 30 segundos y Sepp estaba 10 segundos tras mío. He sufrido, no sé, los últimos 4 kilómetros de Alpe d'Huez ha sido durísimo.
11: En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda. En futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El blanquiblau, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
13: Bueno, aquests partits costen, i més a pretemporada. Un rival intens que se't tanca, que juga una mica a buscar-te això, no? A competir-te de tu a tu amb agressivitat, i costa trobar joc. Jo crec que al final molts partits són així, no? A la primera part s'ha de madurar una miqueta el partit i a la segona és quan apareixen els espais amb més, amb càrrega a les cames i tot, doncs jo crec que la idea era una miqueta aquesta.
11: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
14: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
11: Dimecres, l'equip blanc-i-blau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit al migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol.
3: 3Cat Info.
11: Seguim amb futbol. El Girona ha perdut contra l'Alavés el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
15: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
11: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Ethan tampoc ha jugat amb problemes a l'adductor. Dimecres els gironins juguen un amistós contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. I avui s'han anunciat diversos fitxatges a la Lliga F. El Barça incorpora la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. I el Badalona Women ha fitxat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
16: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
11: Salma Parayuelo deixa el Barça i fitxa per l'Olímpic de Lió. La davantera jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. En canvi, qui no té cap intenció de sortir de Can Barça és Aitana Bonmatí.
17: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc, a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
11: En futbol masculí, l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In Lee, mitjapunta sud-coreà que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. I el porter català Arnau Tena jugarà al Mallorca de segona divisió, cedit pel Villarreal.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món després de derrotar Montenegro als penals. També en waterpolo, la selecció espanyola femenina es va classificar ahir per la final de la Copa del Món a Sydney, Austràlia. El combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
18: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere. Són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac. Al final també tenen molt llançament. Ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
11: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà demà als Estats Units a la final.
3: 3Cat Info.

0: Ara són 9:15. Estem molt pendents d'aquest incendi de Madrid i Àvila que ha obligat a desallotjar o evacuar de moment més de 88.000 persones. És un foc que crema sense control i que ha calcinat 45.000 hectàrees. Al País Valencià, una persona morta en un incendi a Manises, a l'Horta Sud. Aquest foc ja està prou controlat. En canvi, continua cremant sense control un foc que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Ha obligat a desallotjar diverses poblacions i a confinar milers de persones. Les flames afecten la Serra d'Espadà. I continua activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges intenses en diverses zones del país. Aquesta matinada s'espera que els ruixats es concentraran sobretot al litoral central i sud. I de seguida escoltarem un nou capítol de l'Espai l'Hemicicle de 3CAT Info, que avui portarà tota l'actualitat parlamentària de la setmana amb la Marta Corbalán.
1: Esports. El Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà demà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Demà, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis al departament de la Gironda.
0: I com us dèiem, una bossa freda ens passarà aquesta nit i matinada i fins demà a la tarda per sobre. Per tant, tenim el risc o perill de pluges fortes o tempestes actives a punts del nord i de l'est, especialment a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a les comarques de Girona. La temperatura seguirà baixant, més a l'interior que no pas al litoral.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El Parlament ha acabat el curs polític amb deures fets, però també amb molts dependents que haurà d'entomar a partir del setembre després de les vacances d'estiu. La principal llei que s'ha aprovat aquest curs són els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa, que li permetran apuntalar la segona part de la legislatura. Una segona part de mandat en què el Parlament haurà de tramitar lleis rellevants per facilitar l'accés a l'habitatge, com la que prohibeix la compra especulativa d'immobles o la que permetrà incrementar l'oferta d'habitatge protegit. Avui entrevistarem la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella. Benvinguts a l'Hemicicle. Després de 3 anys de pròrrogues, el Parlament ha aconseguit aprovar aquest mes de juliol uns nous pressupostos de la Generalitat. Són els primers de la legislatura i potser també els últims, perquè el 2027 i el 2028 són anys electorals i, per tant, no és l'escenari més idoni perquè els partits es posin a negociar. Els pressupostos s'han aprovat amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns, a banda del PSC, i donen oxigen al president Salvador Illa per afrontar els propers 2 anys de legislatura.
4: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
3: Esquerra i els Comuns han actuat durant tot el curs com a socis clau de Salvador Illa. Han garantit amb els seus vots la majoria parlamentària necessària perquè el govern pogués tirar endavant les seves principals iniciatives. De cara a la segona part de la legislatura, els dos socis ja han advertit que seran exigents amb el govern perquè compleixi tots els acords pactats. Sentim la portaveu republicana Esther Capella i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
5: Avui comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: L'habitatge continuarà sent una de les pedres angulars del pròxim curs polític. El Parlament té previst aprovar a l'octubre una proposició de llei impulsada pels Comuns per prohibir la compra especulativa de pisos i evitar així que es faci negoci amb l'habitatge. També es tramitarà una altra llei pactada pel govern i els Comuns per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge l'habitatge protegit a Catalunya. Es farà a partir de mesures excepcionals, com reconvertir oficines o hotels en immobles amb preus assequibles. Aquest curs polític, el Parlament ja va aprovar una altra llei clau, la que regula els lloguers de temporada i d'habitacions. La majoria de les lleis del pròxim curs també s'aprovaran amb el suport dels socis d'investidura si no hi ha un gir de guió. En canvi, la resta de partits de l'oposició tenen previst continuar marcant distàncies amb el govern del PSC. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, fa un balanç negatiu d'aquesta primera part de la legislatura.
7: Ni normalitat, ni estabilitat, ni tampoc bona gestió. En comptes de girar full, el president Illa ha girat el país cap per avall. Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys. Òbviament, amb la complicitat d'Esquerra i dels Comuns, aquesta és la realitat.
3: El Partit Popular de Catalunya també ha estat molt crític amb el govern. Juan Fernández n'és el secretari general.
8: Ha assumit les polítiques del nacionalisme, ha assumit les exigències d'Esquerra, ha entregat la política econòmica als comuns i ha convertit la Generalitat en una peça més de l'estratègia política del sanchisme.
3: De cara al curs que ve, el Parlament també té pendent aprovar lleis que fa mesos que estan en tramitació, com la de memòria democràtica, que obligarà a retirar la simbologia franquista de l'espai públic. El Parlament també haurà de posar fil a l'agulla per encarrilar la reforma del reglament de la cambra per sancionar els discursos d'odi. El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP no volen que quedin impunes expressions com aquestes que fan servir Aliança Catalana o Vox per referir-se en aquest cas als republicans i als socialistes.
9: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
10: Gastar-se el dinero en drogas y putas como han hecho los socialistas.
3: La represa del curs després de les vacances d'estiu també estarà marcada pels moviments dels tribunals espanyols en relació amb l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. Si el Suprem acaba aplicant l'amnistia, els diputats de Junts, Carles Puigdemont i Lluís Puig, podrien tornar al Parlament i asseure's als seus escons, que ara estan ocupats per 2 llaços grocs.
2: Té la paraula
11: Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya.
3: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la setmana passada la llei d'amnistia. S'esperaven que els diferents tribunals espanyols no l'apliquessin directament?
11: Bé, ens esperàvem. Sempre penses que quan hi ha una sentència tan contundents, sense subordinades, tan clares, que les podem entendre, les entén tothom, el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sempre penses que, efectivament, ara ja no tenen cap excusa per aplicar, doncs, la llei d'amnistia. Més si tenim en compte que algunes de les preguntes que es formulen al Tribunal de Justícia de la Unió Europea venen directament formulades per aquests tribunals. Doncs decebedor, perquè també acaba sent el test de la qualitat democràtica de l'Estat espanyol i dels seus tribunals, que han demostrat o que han donat sobrades mostres de la seva incapacitat d'entendre que la sobirania rau en les càmeres parlamentàries i que han d'aplicar la llei i que no hi cap interpretacions com les que pretenen fer. I que, per tant, escolti'm, allò que va ser un conflicte polític que persisteix encara a dia d'avui, la manera de solucionar-lo era amb la política i no amb la repressió i la judicialització. I tornem a estar allà mateix. La repressió no és la solució en un conflicte polític i, per tant, el conflicte polític persisteix.
3: Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per tenir paralitzada l'amnistia, tot i la sentència favorable de la Justícia Europea. Es plantegen seguir aquesta via des d'Esquerra?
11: Bé, crec que nosaltres tenim clara quina és la via. La via ja va ser la llei d'amnistia i, per tant, que nosaltres la vam picar pedra perquè arribés hi hagués la possibilitat i l'escenari per la llei d'amnistia. I, com dic moltes vegades, el camí dels tribunals, en aquest cas del Suprem, cada vegada és més estret, no té escapatòria d'aplicar la llei d'amnistia, igual que el Tribunal de Comptes, igual que l'Audiència Nacional. És un test, també, de qualitat democràtica a l'Estat espanyol i ha quedat molt mal parat, i els tribunals espanyols, en el context europeu dels estats plenament democràtics, doncs queden molt mal parats de la seva qualitat democràtica i, en definitiva, que deixin de fer el ridícul. Aquesta seria la meva sentència, que deixin de fer el ridícul, que deixin de castigar de forma, de la manera que ho han fet a ciutadans que haurien ja d'estar plenament lliures i en l'exercici ple dels seus drets i llibertats, que és el que han de fer els tribunals, també garantir els drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans.
12: Ha dit que el Tribunal Suprem i els altres tribunals espanyols que han d'aplicar l'amnistia no tenen escapatòria i, per tant, que tard o d'hora l'hauran d'acabar aplicant, però ja hem vist el Tribunal de Comptes que ha utilitzat alguna maniobra per dilatar, obrint un període d'al·legacions. Temen que tot això es pugui anar endarrerint?
11: Bé, utilitzen el temps com a element també per a impedir l'aplicació d'una llei d'amnistia. Per cert, també els dos mesos per l'aplicació de la llei el tribunal ho torna a repetir i, en definitiva, juguen a la dilació. Ells que han de garantir, com deia, no, la plenitud de drets i llibertats del conjunt dels ciutadans, juguen a través del temps a impedir l'exercici ple dels drets i les llibertats dels ciutadans. Això algun dia també haurà de tenir conseqüències per a aquests tribunals. I faig un apunt. Tots els procediments judicials endegats i de la forma que es van engegar, tot el cost també que ha representat, algun dia algú també els hi haurà de demanar responsabilitats. El cost personal, però també el cost en l'erari públic d'esmerçar esforços ingents per fer prevaldre la seva manera d'entendre i voler el món, que en definitiva és contrària a un sistema democràtic, a un estat de dret i, per tant, també doncs, a les accions que es van dur a terme durant el procés i, per tant, també la votació de l'1 d'octubre, que res tenen a veure amb el que els tribunals van acabar jutjant i condemnant.
12: Una altra opció, per exemple, si els tribunals espanyols es neguen a aplicar l'amnistia, seria presentar una querella per prevaricació contra els jutges que no l'apliquen?
11: Primer una cosa i després ja en parlarem. En tot cas, la història sí que els jutjarà amb ells, ja els està jutjant. Quina vergonya doncs, haurien de sentir o han de sentir quan els tribunals europeus els esmenen la plana a diari. Ha passat durant tots aquests anys tribunals d'estats federals que ja els han fet posar vermells, però que després ja ha passat amb resolucions judicials europees que els hi hauria de fer vergonya, els hi ha de caure la cara de vergonya. No són homologables als tribunals de països amb llarga tradició democràtica.
12: D'aquí pocs dies, en concret el 8 d'agost, farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. Quin balanç en fa d'aquesta primera meitat de la legislatura?
11: Quin és el balanç? Home, doncs s'han d'aplicar. I aplicar vol dir que repetiran curs. Vol dir que han de tornar a estudiar perquè hi ha assignatures que no les passen. I no passen l'assignatura de l'ambició nacional que cal. I quan l'Esquerra Republicana parla d'ambició nacional, parla també de l'ambició social. Sense defensar el que és Catalunya i el que representa Catalunya, tenint models d'estat diferents. Això ja ho ha repetit també el president Illa fins a l'infinit. Molt bé, ell s'autodenomina federalista. Bé, doncs estem molt lluny també d'aquesta reivindicació necessària d'un president de la Generalitat que parla de federalisme. Els estats federals es planten allà on toque per defensar el que li cal a la ciutadania del seu estat. En aquest sentit, nosaltres posem doncs un suspens gruixudet, si se'm permet l'expressió, en el sentit de que els manca aquesta ambició, aquesta capacitat d'exigir a l'Estat.
12: Precisament aquesta setmana el govern ja ha activat la maquinària per poder fer els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve, els del 2027. Esquerra està disposada a negociar uns comptes nous?
11: Primer que facin el que toque. He dit abans, que se'n vagin de vacances, que treballin, que preparin bé els escenaris, que facin tot allò que toque. Acabem de desplegar tot el que s'ha de desplegar i quan arribem a aquell riu veurem si hi ha un pont per passar-lo o no hi ha cap pont ni cap pedra per saltar.
12: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té previst fer algun viatge aquest estiu?
11: Viatge a per Catalunya, no per més enllà. Fa molta calor, fa mandra, fan mandra als aeroports. Arribem molt cansats.
12: Practica algun esport?
11: Bé, camino, faig pilates, voldria fer més coses, però no em dona més de si al dia.
12: Amb quin diputat o diputada que no sigui d'Esquerra se'n podria anar, per exemple, de vacances uns dies?
11: Ui, això de les vacances ja és més complicat. Pensava que em diria un dinar o un sopar.
12: I amb qui se n'aniria a dinar o a sopar?
11: El que tinc pendent, amb el Pellicer, que no hi ha manera, que el tinc enfadat. No sé per què, però en tot cas ho tenim pendent.
12: Té algun llibre que ens recomanaria per llegir aquestes vacances?
11: Pues, la darrera traducció al català de l'Odissea, que crec que me l'emportaré per llegir-lo.
12: Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i bon estiu.
11: Molt bon estiu per tothom. Gràcies.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.

0: El temps.
1: Amanda N. Ramírez.
2: La pluja va caient a algunes zones del país. No és generalitzada. Punts del nord, punts de l'est, Girona, Barcelona. També s'ha animat una mica al Maresme, al voltant dels 5 litres al Corredor, també cap al Montnegre, 10 litres a Argentona, 7 litres a Mataró. Bé, de moment no ens consta cap aiguat que hagi fet mal. Al contrari, la pluja, ni que hagi caigut amb intensitat, no ha fet mal. Hi havia llocs on feia 50 dies que no hi plovia, al prelitoral barceloní, per exemple, a la zona del Montseny, on més ha plogut al voltant dels 45 litres per metre quadrat a Gallifa. Tota aquesta zona de Bertí, Gallifa, pluja important. A la zona de Vigues, al Vallès Oriental, han arribat als 47 litres per metre quadrat. Sant Llorenç Savall, 35. A Ceba, 30 litres. A Osona, Castellcí, al Moianès, 30 litres. 22 a Cervià de Ter, han caigut 26 a Rocacorba. 17 a Sant Hilari. 13 a Viladrau. I la pluja ha portat una refrescada important, sobretot al Pirineu. Han caigut 7-8 litres a la Vall d'Aran, on ahir tenien temperatures de 39 graus a Bossòst, avui 21 de màxima, de 39 a 21. Una baixada important a la zona nord de la Vall d'Aran, o Viella, ahir tenia 37, avui s'ha quedat amb 21 de màxima. Xerta, 28, la més alta, han pujat al litoral tarragoní, com es preveia, Benissanet, 38, a l'Aldea, 37, Tarragona, 37, Vinebre, 36, o Girona, abans de ploure, bé, doncs també ha pujat a 35 graus. Compte aquesta nit i matinada, la pluja potser al Pirineu baixa d'intensitat, però en canvi ens passa una bossa freda, una gota freda diluïda, i entre aquesta nit matinada i demà a la tarda pot ploure novament amb intensitat a punts de Girona, Barcelona, litoral i prelitoral. No descartem altres xàfecs al Pirineu, Catalunya Central, i atenció perquè hi ha risc d'aiguat, sobretot a la costa entre Tarragona, la zona del Tarragonès, i Mataró, la zona del Maresme.

0: Ara falten gairebé 10 minuts per arribar al punt de les 10. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit avui la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove que conforma l'espina dorsal d'aquest país i que ara reclama reformes estructurals. En fem una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
1: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
2: Es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
1: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
2: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
1: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
2: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
1: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
2: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
1: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: Doncs, mentrestant, avui Israel ha matat 5 persones en 7 bombardejos a Gaza. Un era un alt càrrec de la policia de Hamas. Tel Aviv ha assassinat una cinquantena d'agents i personal policial, inclosos els càrrecs, aquests últims mesos. Des que va començar l'alto el foc, l'octubre de l'any passat han perdut la vida ja 1.196 persones de Gaza. Tot mentre creix la preocupació per l'escalada de violència a la Cisjordània ocupada, la Unió Europea ha demanat posar fi a aquest cercle viciós de violència. Aquesta matinada l'exèrcit d'Israel ha assaltat diverses localitats palestines. La intervenció militar formava part d'una operació a gran escala, després que hi 4 palestins i 2 soldats israelians van morir en un tiroteig. I situem-nos ara del Pròxim Orient, al Brasil, a l'Amèrica Llatina. Flavio Bolsonaro, que és el primogènit de l'empresonat president brasiler Jair Bolsonaro, ha presentat oficialment la seva candidatura a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte amb la assistència del president de l'Argentina, l'extrema dreta de Javier Milei. Flavio Bolsonaro, que inclou l'indult per al seu pare al programa electoral, s'haurà d'afrontar a l'actual president d'Esquerres, que és Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys. El programa de Bolsonaro, fill, es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model del president del Salvador, Nayib Bukele. El pare de Flavio Bolsonaro, que té el suport, per cert, de Donald Trump, està empresonat per intent de cop d'estat.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el Pau Dax.
4: Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a Alpe d'Huez. L'equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss quan aquest últim era el cap de cursa. Per a Carapaz ha estat una victòria molt patida.
5: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy... muy duro para mí porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Y, pero ha sido muy, muy duro.
4: L'eslovè Tadej Pogačar certificarà demà el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Isaac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. I en futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat avui en quin estat físic va acabar la temporada i com pensa gestionar el seu cos en endavant. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on està realitzant un campus esportiu.
6: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys de futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
3: 3CAT Info.
4: Maria Vicente s'ha proclamat campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest matí a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
7: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
4: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
4: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit al migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim en futbol. El Girona ha perdut contra l'Alavés el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
9: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents. Encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
4: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Ethan tampoc ha jugat amb problemes a l'adductor. Dimecres, els gironins juguen un amistós contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona. I avui s'han anunciat diversos fitxatges a la Lliga F. El Barça incorpora la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Cata Coll i Gemma Font. I el Badalona Women ha fitxat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
10: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
4: Un últim apunt en futbol femení, Salma Pallaruel. Parayuelo deixa el Barça i fitxa per l'Olímpic de Lió. La davantera jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. I en motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I la selecció espanyola de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món després de derrotar Montenegro als penals. També en waterpolo, la selecció espanyola femenina es va classificar ahir per la final de la Copa del Món. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
4: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà demà als Estats Units a la final.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.

0: 3CAT Info.
1: I més incendis perquè, si estem parlant de les complicacions i complexitat d'aquest incendi a Madrid i a Àvila, també en afectacions a Toledo, dia molt complicat també pel que fa als incendis al País Valencià, en feia referència precisament, Grande Marlaska, continua cremant sense control el foc que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Acabem de saber que deixa 6 persones ferides. Les flames han obligat a desallotjar diversos municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. Ho ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer.
2: A la població veïna de la Vilavella sabem que entra dins del nucli urbà i, de fet, l'escola que està a tocar de la zona forestal estava eixint fum fa no res i preocupa, òbviament, com dic, Eslida, Artana, que són dos pobles dins del cor de la Serra d'Espadà, i també la població veïna del Fontdevilla ens acabem de comunicar que la van a desallotjar també en ple centre de la Serra d'Espadà.
1: Aquest dissabte el risc d'incendis és extrem a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc, a hores d'ara, no és favorable. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius i una quinzena de mitjans aeris. Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
2: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
1: D'altra banda, Manises, a l'Horta Sud, un home de mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia a tocar d'un barranc. Els bombers ja l'han pogut controlar. L'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns, de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. El consistori ha decretat 2 dies de dol. I els bombers han estabilitzat, parlem de casa nostra, l'incendi que de moment ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal a Cubelles, al Garraf. El foc ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Rosa Montserrat Fonoll, l'alcaldessa de Cubelles, ha explicat a aquesta emissora que tot apunta que pot ser també, en aquest cas, un foc provocat.
3: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
1: L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, durant tot el cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellós i Prades.
0: El temps.
1: Obrim aquesta hora de servei a 3CAT Info, a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
4: Encara pot ploure en alguns indrets, s'ha aturat la pluja, però hi pot tornar. Aquesta nit i matinada es reactiva el vent, tramuntana fort a l'Empordà, sobretot al Rosselló, i també mestral a molts sectors del sud de Catalunya, des de l'àrea de Tarragona, Baix Camp, fins a la zona del delta, l'Ebre Terres de l'Ebre i mestral moderat al sud de Lleida. Aquí difícilment hi plourà. Però ens passarà aquesta nit en altura una petita bossa freda, bé, no tan petita, moderada en dimensions, fins a 14 graus sota zero. Això feia temps que no ho teníem. Aquest estiu doncs, ha estat poc plujós de moment i ara és una oportunitat per tenir més xàfecs o tempestes que poden ser fortes localment torrencials en pedra o calamar-se. Per tant, en punts del nord i de l'est, per tant, seria Pirineu, punts del Prepirineu, i sobretot Girona, Barcelona, de moment prelitoral, però també aquesta nit i matinada cap a la costa, i pot ploure fort algun aiguat que pugui superar els 20 litres per metre quadrat, d'acord amb l'avís del Meteocat, entre el Tarragonès i l'àrea de Barcelona. No descartem que entrar a la matinada o demà també en punts del Maresme. Precaució a rieres i a zones inundables, seguirà demà baixant la temperatura, i globalment a bona part del país farà sol amb aquest vent del nord eixut, baixa la humitat, se'n va la calixa africana i sembla que també la xafogor es va reduint.
1: Gràcies, Dani. Afegirem que Protecció Civil manté activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses durant aquest vespre i demà. Els xàfecs més importants, ara en feia referència al Dani Ramírez, afecten la meitat nord del prelitoral i l'extrem nord-est. A més, en alguns casos van acompanyats de tempesta i localment de calamar-se o pedra. A la matinada també pot ploure amb intensitat en punts del litoral central i sud. A més, la temperatura baixarà preferentment a l'interior i demà a la costa. Aquest descens és important en punts del Pirineu, on també hi pot haver mala visibilitat en llocs d'alta muntanya. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha emès un avís de crescudes sobtades de torrents al Pirineu lleidatà.
0: Fresca Info. A Trescat Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Fresca Info. 10 de la nit i 18 minuts a França. La situació pel que fa als incendis també és molt complexa. Diversos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones als departaments de la Gironda i de les Landes, al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són a tocar de Bordeus. De fet, les flames estan només a una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat. El foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 30.000 hectàrees, també 140 cases. Actualment hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Els equips d'emergències adverteixen que és un incendi perillós, però asseguren que ha perdut una mica d'intensitat perquè han baixat la temperatura i la humitat. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
9: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
1: En el que portem d'any, ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Aquest dissabte, DIF ha posat a la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. Aquesta mateixa tarda comencen les marxes blanques, que són unes proves de circulació amb trens sense passatgers, que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb passatgers. Sílvia Paneque, la consellera de Territori, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
10: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat.
1: Adif assegura que les inspeccions i els controls efectuats des de la dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges situats a l'entorn de la zona afectada. A les últimes 24 hores, dues persones han perdut la vida en accidents laborals a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha mort després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I ahir va morir un treballador a les obres de l'estadi del Barça. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continua sense ser una prioritat per a moltes empreses i reclama a la Generalitat que reforci d'una vegada per totes inspecció de treball amb més recursos per intensificar els controls i sancionar les empreses que incompleixen la normativa de seguretat laboral.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Mor ofegat un jove de 21 anys al canal de la dreta de l'Ebre a Amposta. Els bombers van rebre l'avís ahir a la nit que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i de matinada n'han trobat el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui, amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments, els socorristes han fet protestes en diverses platges per denunciar la precarietat del sector i reclamar una llei urgent de socorrisme. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també contractar més socorristes.
11: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
1: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, ja que els socorristes comencen la temporada al juny i l'acaben el 31 d'agost, i per les altes temperatures hi ha gent banyant-se a les platges des de l'abril fins al mes d'octubre. I en Crònica Internacional us expliquem que hi ha espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen a fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, avui Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. Per la seva banda, l'Aràbia Saudita ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària d'Odeida, controlada pels rebels iemenites. Els patrullers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. 6 minuts per 2:15.
0: Esports.
1: Amb la crònica esportiva arribem a aquesta hora.
12: Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. L'equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. Per Carapaz ha estat una victòria molt patida.
13: Hi havia un moment que ni jo me lo creía. Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
12: L'eslovè Tadej Pogačar certificarà demà el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Isaac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. I en futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat avui que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que no pensa posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on està realitzant un campus.
14: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys de futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
0: 3CAT Info.
12: Maria Vicente s'ha proclamat campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al taló d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest matí a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
15: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
12: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
16: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
12: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim en futbol. El Girona ha perdut contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
17: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé. Bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
12: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Ethan tampoc ha jugat amb problemes a l'adductor. Dimecres els gironins juguen un amistós contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I avui s'han anunciat diversos fitxatges a la Lliga F. El Barça incorpora la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Cata Coll i Gemma Font. I el Badalona Women ha fitxat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
18: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
12: Tornem al motor. Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
0: 3CAT Info.
12: I la selecció espanyola de masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món després de derrotar Montenegro als penals. També en waterpolo, la selecció espanyola femenina es va classificar ahir a la final de la Copa del Món a Sydney, Austràlia. El combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.

0: Bona nit, són 11:15. A aquesta hora us expliquem que l'incendi de Madrid i Àvila ha obligat a desallotjar o a evacuar més de 88.000 persones. El foc, sense control, ha calcinat 45.000 hectàrees. Fa uns minuts ha comparegut davant els mitjans de comunicació el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Ha dit que és pessimista per les pròximes hores, que la situació és molt complexa i que s'esperen ratxes de vent de 50 km hora aquesta pròxima matinada. Espera, segons ha dit el ministre, que puguin millorar les condicions meteorològiques demà per mirar d'extingir aquest incendi que afecta Toledo, Madrid i Àvila. Una persona ha mort en un incendi a Manises, a l'Horta Sud, al País Valencià. El foc ja està controlat. En canvi, continua cremant sense control l'incendi que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Ha obligat a desallotjar diverses poblacions i a confinar milers de persones. Les flames afecten la Serra d'Espadà. I aquí, a casa nostra, els bombers han estabilitzat l'incendi que afecta una zona forestal de Cubelles, al Garraf, i que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles ha explicat a 3Cat Info que tot apunta que pot ser un foc provocat. En aquesta segona mitja hora, abans d'arribar a les 11 de la nit, us explicarem que Flavio Bolsonaro, primogènit de l'empresonat president brasiler Jair Bolsonaro, ha presentat oficialment la seva candidatura a les eleccions presidencials de l'octubre en un acte amb l'assistència del president de l'Argentina, l'ultradretà Javier Milei. I a Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Fem aquesta hora amb el Pau Dax, busquem el titular esportiu que destaques, Pau.
1: Doncs que el Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, en final, novament, a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà demà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Demà, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis al departament de la Gironda.
0: I estem al davant d'una nit i matinada més fresca a l'interior i al nord, alhora que baixa l'aixafogó a la costa. Farà una mica de fred. Fins al matí de diumenge es poden formar tempestes o pluges fortes a la costa i al prelitoral, entre el Tarragonès i el Maresme. Tarda, amb més tornades i calamarsades a les comarques gironines, a Osona i el Vallès Oriental. Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són més de 88.000 les persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres. Fa uns minuts l'hem sentit en directe aquí a 3Cat Info. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat en la seva compareixença la situació dels focs i ha dit que aquest dissabte ha estat una jornada dura pels que treballen en l'extinció dels incendis, amb unes condicions meteorològiques molt complicades que, com dèiem, continuaran durant aquesta nit.
2: La noche no va a ser muy positiva, no va a ser muy amigable para nosotros, para el trabajo, por decirlo de alguna forma, porque aunque se reduce algo las rachas de viento, va a haber rachas de viento importantes, por lo menos hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ¿no? De 50 kilómetros va a haber.
0: Les previsions del temps de cara a aquest diumenge apunten a una millora de les condicions. Un cop es faci de dia, caldrà potenciar la participació dels mitjans aeris.
2: Va a ser muy importante abordar aéreamente el fuego para evitar que se extienda hacia el oeste y abordarlo desde Pedro Bernardo, desde esa zona, y en ese sentido trabajar duro.
0: El govern demana a les persones que estan a la zona dels focs que sempre segueixin les instruccions de les autoritats. I dia molt complicat també pel que fa als incendis al País Valencià, com ja ho estem explicant abastament, continua cremant sense control el foc que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Acabem de saber que deixa 6 persones ferides. Les flames han obligat a desallotjar diversos municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. Ho ha explicat Marc Seguer, en aquesta emissora, és el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó.
3: A la població veïna de la Vilavella sabem que entra dins del nucli urbà i, de fet, l'escola que està a tocar de la zona forestal estava així en fum fa no res i preocupa, òbviament, com dic, Eslida, Artana, que són dos pobles dins del cor de la Serra d'Espadà, i també la població veïna del Fontdevilla ens acabem de comunicar que la van a desallotjar també en ple centre de la Serra d'Espadà.
0: Aquest dissabte el risc d'incendis és extrem a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc a hores d'ara no és favorable. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 300 efectius i una quinzena de mitjans aeris. Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
3: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: D'altra banda, a Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia a tocar d'un barranc. Els bombers ja l'han pogut controlar. L'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. El consistori ha decretat 2 dies de dol.

0: Dos quarts i mig d'11 de la nit, sintonitzeu 3CAT Info. Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torrefarrussa ja han batut Montse Poblet el seu rècord d'ingressos diaris.
1: Segons ha pogut saber 3CAT, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
2: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats. ¿Vale? Per què? Perquè igual que també ja afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
1: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
3: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
1: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
0: I encara en relació a les altes temperatures que afecten molta part del territori, no només europeu, sinó també d'altres continents, la setmana que ve Europa, en aquest cas, afronta una nova onada de calor. Alemanya està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures, que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig. Una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta, Berlín Jordi Regàs, la mortalitat.
4: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
5: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
4: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
6: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
4: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya, el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Avui Israel ha matat 5 persones en 7 bombardejos a Gaza. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Tel Aviv ha assassinat una cinquantena d'agents i personal policial, inclosos els càrrecs, els últims mesos. Des de l'inici de l'alto el foc, l'octubre de l'any passat, han perdut la vida un total de 1.196 gazians. Tot mentre creix la preocupació per l'escalada de violència a la Cisjordània ocupada, la Unió Europea ha demanat posar fi al cercle viciós de violència. Aquesta matinada, l'exèrcit d'Israel ha assaltat diverses localitats palestines. La intervenció militar formava part d'una operació a gran escala després que ahir 4 palestins i 2 soldats israelians van perdre la vida en un tiroteig. Flavio Bolsonaro, primogènit de l'empresonat president brasiler Jair Bolsonaro, ha presentat oficialment la seva candidatura a les eleccions presidencials de l'octubre en un acte amb l'assistència de Javier Milei, el president ultradretà de l'Argentina. Flavio! Flavio Bolsonaro, que inclou l'indult pel seu pare al programa electoral, s'haurà d'enfrontar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, que té 80 anys. El programa de Bolsonaro, fill, es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat inspirant-se en el model del president del Salvador, Nayib Bukele. El pare de Flavio Bolsonaro, que té el suport del president nord-americà Donald Trump, està empresonat per intent de cop d'estat. Una becària de l'OTAN ha estat detinguda a Bèlgica, sospitosa de fer espionatge per un altre país. Segons la fiscalia belga, es tracta d'una ciutadana canadenca d'origen xinès. Ahir, després que la policia li escorcollés l'habitatge i el lloc on treballa, va ser acusada d'espionatge en benefici d'un tercer país i de participació en una organització delictiva. La sospitosa feia pràctiques a la caserna general suprema de les potències aliades a Europa, on es planegen i es duen a terme les operacions militars i missions estratègiques de l'Aliança Atlàntica a nivell mundial. Segons mitjans locals, la dona va recopilar informació especialment sensible durant les seves pràctiques, malgrat no tenir permís. El cas ja ha passat a mans de la justícia. I les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit avui la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove que conforma l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. Ho analitzem amb aquest reportatge que ens ha preparat el Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: Es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu Moviment de les Paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
7: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
8: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
7: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: El temps. Obrim àrea de servei a 3Cat Info, tocats 3/4 de la nit a punt. Previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
9: A moltes zones s'ha acabat la pluja, però compte que podem repetir estones de xàfecs forts, pluja torrencial aquesta nit matinada, al matí d'hora encara, d'aquest diumenge, en punts de la costa, sobretot entre Tarragona, Barcelonès, Maresme, aquest seria el límit. Després una pausa, a bona part del matí, migdia sense pluja, i al llarg de la tarda tornarien a formar-se nuclis de tempesta, aïllats, però localment forts i amb pedra o calamar-se a les comarques de Girona, Osona i Vallès Oriental. Per tant, tant aquesta nit a la costa, entre Tarragona i Barcelona aproximadament, com demà a la tarda a les comarques nord-orientals, tenim aquest avís activat de pluja intensa de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ho ha establert el Meteocat d'acord amb aquestes condicions de forta inestabilitat. Anem baixant la temperatura. Ja ho hem notat de dia aquest dissabte. Han baixat 15 a 20 graus a la Vall d'Aran. Han baixat de 2 a 8 graus a bona part del país. En canvi, havien pujat. Les màximes han pujat ben bé 4 o 5 graus a les comarques tarragonines, fins a 38 graus a Xerta o Benissaner. Bé, la situació vindrà marcada doncs, per aquesta davallada tèrmica, com a molt 34, 35 avui a Ponent, en general 33 al Segrià, per exemple, a la costa voltant de 27, 28 fins a 30, i a l'interior entre 27 i 31. Es notarà que la temperatura es normalitza o fins i tot serà una mica més baixa, fresca, una mica freda al Pirineu, amb mínimes de 4, 5 graus positius només a 2.500 metres. Un diumenge doncs, que ens porta aquesta bonança tèrmica, baixa la humitat, compta amb el vent, serà fort, al sud i també a l'Alt Empordà, més de 70-100 km per hora, però baixa la xafogó. 3CAT
0: Info. 12 minuts per arribar a les 11. A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata en un estudi el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i Nacionals, el CIEMEN, que reclama a les administracions millores en la informació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
10: De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3CAT Info Gemma Pinyol Jiménez, que és coordinadora de l'informe del CIEMEN.
11: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
10: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que fa que molts ciutadans estrangers amb dret a vot quedin fora del procés electoral, com va passar el 2023.
11: Les anteriors eleccions municipals, de les 450.000 comunicacions que es van enviar perquè la gent s'apuntés, no es van arribar a inscriure més de 50.000 persones. Estem parlant més o menys d'un 10%.
10: Per això la coordinadora de l'estudi del CIEMEN reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització per a votants estrangers i la simplificació dels tràmits i la inscripció al cens electoral.
11: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció en l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu, si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
10: Els països amb més ciutadans amb dret a vot a Catalunya són Colòmbia, Itàlia, Romania, el Perú i França, amb xifres que oscil·len entre les 50.000 i les 93.000 persones. A Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
0: El restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, tanca demà diumenge després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Ho estem seguint amb la Marta Vallès.
12: Vaig néixer en un lloc afortunat on la platja toca la muntanya. Des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
13: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
14: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe a Adif. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
13: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
14: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, dos dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
13: El restaurant restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
14: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants... No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
13: La Mercè és la mare de l'Albert.
15: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer de camareixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
13: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a la caleta i 2 per la seva jubilació.
16: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con las mujeres, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero para mí.
13: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
14: Diuen, Albert, on tu vagis anirem. Estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies. El telèfon no para. Portem 72 hores que el telèfon és una bogeria. Les redes socials no paren.
13: I molt decebut per la poca honestedat.
14: Jo m'he criat aquí dintre. És la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
15: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic. I quina sort tenir el Maresme.
0: I abans dels esports, tenim a punt ja el Pau Dax, que de seguida saludarem, però abans passem per la Costa Brava perquè els establiments turístics mostren una bona predisposició per fomentar l'ús del català, però es troben amb dificultats per trobar treballadors de temporada que el parlin. És una de les principals conclusions de la campanya El català et serveix, impulsada pel Consorci per la Normalització Lingüística. Bert Artigas Fontàs.
17: Els tècnics del Consorci han visitat una setantena de negocis de l'Estartit, Platja d'Aro o Calella de Palafrugell per informar sobre els recursos lingüístics, els cursos específics per l'hostaleria i programes de voluntariat per facilitar que tant l'atenció al públic com els menús o la retolació es puguin oferir en català. Marta Pedrós és la coordinadora de la campanya.
18: Sabem que hi ha gent que coneix la llengua però que no la usa i que aquesta gent doncs estan en disposició de fer-ho i el que volem és que augmenti l'ús del català.
17: Una de les conclusions és que els propietaris estan sensibilitzats sobre aquesta qüestió.
18: Pràcticament en tots hi ha personal que fa l'atenció al públic en català. A tot arreu hem trobat les cartes que mínimament són en català.
17: Però alhora
18: ens transmeten una certa la dificultat de trobar personal que pugui fer aquesta atenció al català.
17: Després de l'estiu, el Consorci té previst reprendre l'activitat i estendre la campanya a totes les comarques gironines.
0: Fins les 11.
13: Esports.
0: A punt la crònica amb el Pau Dax, que tenim a punt en directe. Pau, bona nit.
19: Bona nit. Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. L'equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era cap de cursa. Per Carapaz ha estat una victòria molt petita.
20: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy duro.
19: L'eslovè Tadej Pogačar certificarà demà el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar els incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat avui que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que no pensa posar el seu cos en risc. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
21: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys de futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
2: 3CAT Info.
19: Maria Vicente s'ha proclamat campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, d'Elda Romeva, en triple salt, i de Paul McGrath, en els 10.000 metres marxa. A motor, Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
3: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
19: Ara sentim Ferran Costa, entrenador l'Aquinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
22: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
19: Dimecres l'equip blanc i blau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant del Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí, parlant de les sensacions de l'equip.
23: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant, bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé. Bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
19: A motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar ahir per la final de la Copa del Món. El combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà demà als Estats Units a la final.
2: Tresca Info.
24: Bona nit. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis a Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig a l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
2: Esports.
19: El Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
24: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
2: 3CAT Info.
24: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
1: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
24: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
1: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
24: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis de Madrid i Àvila, que continuen cremant sense control, i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
4: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
4: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
24: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions, algunes d'aquesta localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a 3cat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
6: Com les altres

i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. Els aiguats es desplacen també cap al litoral central i sud. En alguns casos van acompanyats de tempesta i localment també poden anar-hi de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que han caigut en aquesta zona del Vallès Oriental. No s'obrirà com a mínim fins dimarts.

0: Ara és a mig quart. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. A més, Renfe ha començat les marxes blanques, aquestes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades es recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci, per tant, la inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que estan incomplint la normativa de seguretat laboral.

Obrim ara el focus. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte, Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School.

0: Declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirmava que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Zaporizhzhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes de provisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
3: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
4: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda en altura. Baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens fins demà passat al matí a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona. Hi ha aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

0: Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya, concretament, està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta a tot el món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea, lògicament, malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bárbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
2: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Beana.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya, el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flávio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultradretà Javier Milei.
4: Por eso considero que Flávio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flávio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Flávio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
0: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
6: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
7: es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
6: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
7: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
6: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
7: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
6: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
7: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
6: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: I a l'Amèrica Llatina, Veneçuela ha anunciat que es vol retirar del Tribunal Penal Internacional. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha acusat el Tribunal de Justícia d'acumular expedients per agredir els països del sud global, com ara Veneçuela. Per la seva banda, el TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats perquè el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021, la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela.
8: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
9: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
10: Hi havia un moment que ni jo me lo creia. Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
9: Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà als carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
11: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
8: 3CAT Info.
9: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Pol McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
8: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
9: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
12: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
9: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim en futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
13: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents. Encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
9: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
9: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
14: 3CAT Info.
9: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.

0: Ara són 2:15. Us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel segon i Sac del Toro tercer. Aquest diumenge l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis a la Gironda.
0: I ara ho dèiem, ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera serà aquesta matinada, o al matí de diumenge, a primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura, almenys, seguirà a la baixa. Ara passant 3 minuts a 2:15, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, la Vilavella, Eslida, Artana i part també de la Vall. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu que és molt ampli, de més de 300 efectius i a les hores de llum, doncs també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, l'incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
2: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal també que ja està, per sort, estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I a Espanya, els incendis a Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són, atenció, més de 90.000 les persones que estan confinades o desallotjades. S'han cremat en total més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte molt complicat per tothom que està treballant en aquestes feines d'extinció. Ens ho explica des del centre de comandament d'aquest foc, l'Alba Gil.
3: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo a Ávila.
4: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
3: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: A França la situació és igualment complicada. Aquest any ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, que és una xifra rècord. Una tercera part d'aquesta superfície correspon als focs que encara cremen fora de control als departaments de les Landes i la Gironda, al sud-oest del país. Aquests dos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones. La majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'un milió i mig de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
5: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: La policia ha detingut tres persones acusades de provocar incendis en aquesta regió. I ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, als ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torrefarrussa. Allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
6: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
7: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats. ¿Vale? Per què? Perquè igual que també ja afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
6: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
8: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, saltant del niu. No?
6: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjan de juny. Justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat, lògicament, obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
3: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del tramcamp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneca, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
3: El govern preveu que el tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
0: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
5: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors centressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat la coexistència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles V i VII és característica perquè els assentaments fundats des de zero com el d'Àger solen anar acompanyats d'un espai funerari però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
6: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. No? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur. Llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més, hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fons de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
5: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
0: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
7: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, són tot menors, los afectados, i totes tenen caràcter preferent. Per tant, entendem que és un servei que requiere una especial dedicació i majors recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
2: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
8: El temps d'avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda, en altura. Baixa la temperatura al Pirineu, ho notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor, d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també a la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamarsa. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts a 3/4, 7 anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
9: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada, i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda, un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els Minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
10: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
11: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
10: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bellreport de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
12: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
10: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
0: Morrissey entusiasma els fans al Festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
13: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que bastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang Today, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweethead, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus designant-se durant la cançó The Bullfighter Dies en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
0: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montalt, la Marta Vallès ens ho explica.
14: Vaig deixar un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
15: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
16: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
15: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
16: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, 2 dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
15: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
16: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
15: La Mercè és la mare de l'Albert.
17: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer que mereixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
15: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
18: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero, perdón.
15: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
16: Diuen, Albert, on tu vagis anirem. Estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies. El telèfon no para, portem 72 hores que el telèfon és una bogeria. Les redes socials no paren.
15: I molt decebut per la poca honestedat.
16: Jo m'he criat aquí dintre. Vull dir, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
17: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic. I quina sort tenir el Maresme.
2: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
19: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la vintena i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
20: Ha habido un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
19: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar els incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
21: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
2: 3CAT Info.
19: Als campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, Marta Serrano s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya dels 3.000 metres obstacles. Pol Ferrer s'ha imposat a la decatló i Maria Vicente ha guanyat l'heptatló. Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
22: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixa, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
19: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
19: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
24: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
19: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
2: Trescat Info.

0: Són les 12. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig a l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
1: Esports. Al Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
0: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, a primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
3: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
3: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis a Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
4: No ha estat un dia positiu. És el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
4: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions. Algunes d'aquesta localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a 3Cat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
6: Com les altres dues anteriors vegades que fa recent, sembla ser que ha sigut pues, provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: El foc s'ha declarat cap a 4:45 de la tarda, a pocs metres d'on n'hi va haver un altre dijous. Tots dos han tingut dos focus. Aquest diumenge, per cert, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també de Ponent. Continuaran, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord.

0: Ara és a mig quart. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. A més, Renfe ha començat les marxes blanques, aquestes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades es recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci, per tant, la inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que estan incomplint la normativa de seguretat laboral.

0: Obrim ara el focus. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte, Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això, bàsicament, el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma ara que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny a la regió russa de Borona

0: s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
1: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Zaporizhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes de aprovisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
2: El temps.
1: Amb en Dani Ramírez.
3: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest. Doncs, de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, ho notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

0: Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. A Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya concretament està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta a tot el món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea lògicament malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
2: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat, han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flávio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultradretà Javier Milei.
4: Por eso considero que Flávio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flávio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Flávio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Mas eu garanto a todos vocês.
6: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
0: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
7: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
8: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
7: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: I a l'Amèrica Llatina, Veneçuela ha anunciat que es vol retirar del Tribunal Penal Internacional. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha acusat el Tribunal de Justícia d'acumular expedients per agredir els països del sud global, com ara Veneçuela. Per la seva banda, el TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats perquè el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021, la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela. Esports. Amb el Pau Dax.
9: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
10: Hi havia un moment que ni jo me lo creia. Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
9: Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
11: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
12: 3CAT Info.
9: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
12: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
9: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
9: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim amb futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
14: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
9: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Cata Coll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen molt llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
9: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
15: 3CAT Info.
9: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.
15: Són 2:15.

0: Ara són 2:15. Us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogačar guanyarà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel segon i Isaac del Toro tercer. Aquest diumenge l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis a la Gironda.
0: I ara ho dèiem, ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera serà aquesta matinada, o al matí de diumenge, a primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura, almenys, seguirà a la baixa. Ara passant 3 minuts a 2:15, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, la Vilavella, Eslida, Artana i part també de la Vall. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu que és molt ampli, de més de 300 efectius i a les hores de llum, doncs també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, l'incendi ha començat a 9:45 del matí, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
2: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal també que ja està, per sort, estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I a Espanya, els incendis a Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són, atenció, més de 90.000 les persones que estan confinades o desallotjades. S'han cremat en total més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte molt complicat per tothom que està treballant en aquestes feines d'extinció. Ens ho explica des del centre de comandament d'aquest foc, l'Alba Gil.
3: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
4: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
3: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: A França la situació és igualment complicada. Aquest any ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, que és una xifra rècord. Una tercera part d'aquesta superfície correspon als focs que encara cremen fora de control als departaments de les Landes i la Gironda, al sud-oest del país. Aquests dos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones. La majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'un milió i mig de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar a Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
5: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: La policia ha detingut tres persones acusades de provocar incendis en aquesta regió. I ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, als ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torreferrussa. Allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
6: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
7: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, les onades de calor encara s'incrementa molt més el número d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
6: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
8: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
6: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3:15. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjan de juny. Justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat, lògicament, obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del Tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
3: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del Tramcamp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneque, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
3: El govern preveu que el Tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del Tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
0: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
5: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors s'entressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat la coexistència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles 5 i 7 és característica perquè els assentaments fundats des de zero com el d'Àger solen anar acompanyats d'un espai funerari però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
6: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. No? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur, llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més, hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fons de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
5: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
0: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
7: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
2: El temps.
0: Amb el Daniel Ramírez.
8: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest. Doncs, de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord, baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també a la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamarsa. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts a 3/4, 7 anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
9: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda, un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els Minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
10: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
11: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
10: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bellreport de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
12: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
10: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
0: Morrissey entusiasma els fans al Festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
13: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que abastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang Today, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweethead, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus designant-se durant la cançó The Bullfighter Dies en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
0: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montalt, la Marta Vallès ens ho explica.
14: Vaig deixant un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
15: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
16: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
15: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
16: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, 2 dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
15: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
16: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
15: La Mercè és la mare de l'Albert.
17: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer de camareixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
15: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
18: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero para mí.
15: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
16: Diuen, Albert, on tu vagis anirem. Estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies. El telèfon no para. Portem 72 hores que el telèfon és una bogeria. Les redes socials no paren.
15: I molt decebut per la poca honestedat.
16: Jo m'he criat aquí dintre. És la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
17: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic. I quina sort tenir el Maresme.
2: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
19: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la vintena i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
20: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
19: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
21: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
2: 3CAT Info.
19: Als campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, Marta Serrano s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya dels 3.000 metres obstacles. Pol Ferrer s'ha imposat a la decatló i Maria Vicente ha guanyat l'heptatló. Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
22: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
19: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt, molt per fer encara.
19: Dimecres, l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
24: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant, bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
19: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
2: Trescat Info.

0: Es la una. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis a Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig de l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
1: Esports. Al Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la vintena i penúltima etapa, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
0: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
3: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
3: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis de Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
4: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Santi Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
4: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions. Algunes d'aquesta localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a 3Cat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
6: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: El foc s'ha declarat cap a 4:45 de la tarda, a pocs metres d'on hi va haver un altre dijous. Tots dos han tingut dos focus. Aquest diumenge, per cert, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també de Ponent. Continuaran, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. Els aiguats es desplacen també cap al litoral central i sud. En alguns casos van acompanyats de tempesta i localment també poden anar-hi de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que han caigut en aquesta zona del Vallès Oriental. No s'obrirà com a mínim fins dimarts.

0: línies afectades es recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci, per tant, la inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que estan incomplint la normativa de seguretat laboral.

0: Obrim ara el focus. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte, Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària d'Odeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirmava que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Zaporizhzhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes de provisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga

0: la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
1: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
2: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest. Doncs de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol i, per tant, serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

0: Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. A Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya concretament està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta a tot el món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea lògicament malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
2: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Werner.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat, han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flávio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultra data Javier Milei.
4: Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileños.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flavio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Flávio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Mas eu garanto a todos vocês.
6: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
0: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
7: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
8: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
7: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: I a l'Amèrica Llatina, Veneçuela ha anunciat que es vol retirar del Tribunal Penal Internacional. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha acusat el Tribunal de Justícia d'acumular expedients per agredir els països del sud global, com ara Veneçuela. Per la seva banda, el TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats perquè el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021, la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela. Esports. Amb el Pau Dax.
9: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
10: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
9: Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà als carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
11: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
12: 3CAT Info.
9: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
12: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixa, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
9: Sentim també Ferran Costa, entrenador d'Arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
13: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
9: Dimecres, l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim amb futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
14: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
9: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
16: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen molt llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
9: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
15: 3CAT Info.
9: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.
15: Són 2:15.

0: Ara són 2:15. Us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel segon i Sac del Toro tercer. Aquest diumenge l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis a la Gironda.
0: I ara ho dèiem, ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera serà aquesta matinada, o al matí de diumenge, a primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura, almenys, seguirà a la baixa. Ara passant 3 minuts a 2:15, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, la Vilavella, Eslida, Artana i part també de la Vall. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu que és molt ampli, de més de 300 efectius i a les hores de llum, doncs també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, l'incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
2: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal també que ja està, per sort, estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I a Espanya, els incendis a Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són, atenció, més de 90.000 les persones que estan confinades o desallotjades. S'han cremat en total més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte molt complicat per tothom que està treballant en aquestes feines d'extinció. Ens ho explica des del centre de comandament d'aquest foc, l'Alba Gil.
3: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
4: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
3: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: A França la situació és igualment complicada. Aquest any ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, que és una xifra rècord. Una tercera part d'aquesta superfície correspon als focs que encara cremen fora de control als departaments de les Landes i la Gironda al sud-oest del país. Aquests dos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones. La majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'un milió i mig de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar a Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
5: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: La policia ha detingut tres persones acusades de provocar incendis en aquesta regió. I ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, els ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torreferrussa. Allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
6: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
7: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats. ¿Vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
6: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
8: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, saltant del niu. No?
6: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.

0: Ara falten 5 minutes per arribar a 3/4. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjan de juny. Justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat, lògicament, obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del Tram Camp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
3: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del Tram Camp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneque, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
3: El govern preveu que el Tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del Tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
0: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
5: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors entressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat la coexistència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles 5 i 7 és característica perquè els assentaments fundats des de zero com el d'Àger solen anar acompanyats d'un espai funerari però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
6: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. No? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur, llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més, hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fons de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
5: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
0: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
7: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, són tot menors, los afectados, i totes tenen caràcter preferent. Per tant, entendem que és un servei que requiere una especial dedicació i majors recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
2: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
8: El temps d'avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda, en altura. Baixa la temperatura al Pirineu, ho notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona. Hi ha aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamarsa. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts a 3/4, 7 anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça al 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
9: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada, i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10, i a la tercera ronda, un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
0: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
10: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
11: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
10: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bell Repòs de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
12: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Ah, doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
10: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
0: Morrissey entusiasma els fans al Festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
13: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que bastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang Today, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweathead, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus designant-se durant en la cançó The Bullfight at Dice, en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
0: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montal al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montal, la Marta Vallès ens ho explica.
14: Vaig deixant un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
15: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
16: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
15: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
16: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, 2 dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
15: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
16: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
15: La Mercè és la mare de l'Albert.
17: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer que mereixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
15: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
18: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero, perdón.
15: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
16: Diuen, Albert, on tu vagis anirem. Estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies. El telèfon no para. Portem 72 hores que el telèfon és una bogeria. Les redes socials no paren.
15: I molt decebut per la poca honestedat.
16: Jo m'he criat aquí dintre. Vull dir, és la meva vida. Ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
17: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic. I quina sort tenir el Maresme.
2: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
19: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la vintena i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
20: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
19: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar els incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
21: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
2: 3CAT Info.
19: Als campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, Marta Serrano s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya dels 3.000 metres obstacles. Pol Ferrer s'ha imposat a la decatló i Maria Vicente ha guanyat l'heptatló. Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
22: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixa, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
19: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
19: Dimecres, l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
24: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no ens ha donat el resultat que volíem.
19: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
2: Trescat Info.

0: Són les dues. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis a Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig a l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
1: Esports. El Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la vintena i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
0: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
3: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les